Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Escoltes i cants.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: Don't find me.
1: Embolica't.
2: Implica't.
3: Comunica't.
4: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: getting out of here.
1: Lightning emoji.

out of here. Beat Zucchini.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. El sumari situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors de l'entramat finançat pel mateix partit per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. L'objectiu de la trama era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del que anomena el guan. El PSOE desvincula rotundament Pedro Sánchez de la trama, afirmen que el sumari revela comportaments individuals d'aprofitats, farsans i ressentits que s'han aprofitat del nom del partit en referència a Leire Díez i Santos Cerdán. Pachi López és el portaveu socialista al Congrés.
2: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto al foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori hebreu. Les delegacions als dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units. En un comunicat conjunt, aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on en quedaran exclosos els milicians de Hezbollah. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions.
1: A les 12 del migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La participació ja supera el 50%. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros d'extres per pactats. I la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre.
3: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. L'Organització Meteorològica Mundial alerta que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor i la possibilitat de batre rècords de temperatura.
1: Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Ja han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Llarg Art Act i Wetleg. La taxa de fumadors a Catalunya cau al mínim històric. Ara fumen un 20,6% dels adults, 1,5 milió de persones.
3: El percentatge ha anat baixant progressivament des del 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que no pas les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que no pas les rendes altes. El consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys, tot i que Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de Promoció de la Salut.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
3: El govern vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin els establiments que venen cigarretes electròniques als menors. El tabac provoca 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
1: Esports, en marxa a aquesta hora el primer partit de la final de l'NBA entre els New York Knicks i el San Antonio Spurs, que recordem que és a una sèrie el millor de 7. En aquests moments, en el tram final del darrer quart, els New York dominen el marcador per 94 a 93.
3: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Madrid si guanya les eleccions a diumenge i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat anunciat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
1: I a la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge del grup. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
0: Fins aquí les notícies. La

0: El sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 4 minuts.
1: Clara García, també molt bon dia.
0: Bon dia, matiners.
1: Què et passa, la veu?
0: Però què ha sigut això?
1: Va, arrenquem.
0: Estic una mica encostipada, però estic bé. Bon dia, matiners. Avui, que és l'aniversari d'Angelina Jolie, recordem aquesta cita seva. Fes eleccions valentes i equivoca't. Tot això contribueix a la persona en què et converteixes.
1: Doncs molt bé, avui amb la cita d'Angelina Jolie arrenquem el programa d'aquest dijous. I en un món on hi falta amor, avui inundarem l'antena de Catalunya Ràdio precisament d'amor, perquè al llarg de la història s'han escrit grans cançons d'amor, però d'entre totes n'hi ha una que precisament escampa amor a tots els vents. I és aquesta.

0: És la cançó Love is All Around, una de les peces més conegudes del grup escocès Wet Wet Wet. Però siguem clars, el mèrit no és seu, perquè la cançó original era de The Trucks i dels anys 60. Això sí, la seva popularitat va créixer enormement gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Quatre bodes i un funeral, convertint-se en un gran èxit internacional. La cançó va arribar al número 1 de les llistes britàniques tal dia com avui, un 4 de juny de l'any 1994, i alerta, s'hi va mantenir durant 15 setmanes consecutives, convertint-se en una de les cançons més exitoses de la dècada dels 90 al Regne Unit. I no ens estranya, el seu missatge universal sobre l'amor i la seva melodia enganxosa fan que continuï sent recordada i escoltada, encara a dia d'avui, per moltes persones. Ja veieu que arribem al penúltim dia de la setmana amb amor per donar i per vendre. Obriu el vostre cor i deixeu que l'amor dels matiners entri a les vostres vides. Prometem no decebre-us.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Escolta'm, per cert, Àlex, vos també bon dia.
2: Bon dia.
0: Ahir estàvem parlant de matar els mosquits amb una tovallola.
2: Sí.
0: Una cosa d'aquelles que molts oients segurament recorden i que fan habitualment. I l'altre dia, bé, de fet, ahir a través de Twitter em deia un usuari que es diu Via Fora, diu, sentia allò dels mosquits, diu, tovallola, diu, no, diu, raquetes a piles i patam. No sé si, no sé, sí, què deu ser més terapèutic, si la tovallola o les raquetes aquestes, que a més quan el mosquit...
3: És molt divertit, eh?
0: Ah, sí, és divertit.
3: Sí, és divertit, ara, molt bé.
0: Maiol?
3: Sí, molt bé.
2: No les he provat, per tant, no ho puc dir. Tampoc faig servir una tovallola, faig servir un matamosques de tota la vida, que a més em vaig comprar en diferents colors, i per tant els puc tenir repartits per la casa. I les solucions aquestes químiques que endolles a un endoll, per la redundància, i no, això no és bonic, és pràctic.
0: Sí, és bonic. Hi ha d'aquests que els poses a la tauleta i queden molt estilosos, eh?
2: Ah, no és el
0: cas. Queden molt bonics.
2: No és el cas. Ara, avui t'he agafat perquè afecta de sort.
0: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol?
2: Doncs mira que parlarem del cas Leire, que ahir va sortir el sumari amb novetats sobre la implicació del PSOE. Tu mateix, la teva decisió editorial de posar aquest so pel cas Leire, ja t'ho trobaràs, diguem-ne. Després tindrem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Ara que falta un any per les municipals i just abans que el papa visiti la ciutat, precisament del papa en parlarem amb el president de la comissió organitzadora del seu viatge

0: a Barcelona, i després parlarem dels ninis, recordeu el fenomen dels ninis?
1: Tant.
0: Que ni estudien ni treballen, i dels ninis, que són els que ni estudien ni treballen ni estan en cap procés per fer-ho, no estan a l'atur, estan completament fora del sistema. És un fenomen residual, però que hi ha gent, diguem-ne, que treballa perquè sigui directament inexistent. En parlarem a les 10, després serà hora d'obrir la taverna, i a les 11, atenció, en aquest estudi hi haurà Rigas Rostrell, hi haurà Jordi González i hi haurà Josep Cuní. Ara, podries haver fet-lo. I ja està, després l'humor, i cap a casa, que ja és dijous.
1: A partir de les 6, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
1: Àlex Bosch, tu com mates els mosquits amb tu veiola, ets com Maiol...
2: No tinc molts de mosquits, jo.
1: No en tens molts, de mosquits? Escolta, però quina sort. Però digue'ns...
2: En tot cas, si no, poso això de l'endoll, amb aquella substància que no saps si la respires o no.
3: Exacte.
2: No tinc aquest dubte.
1: Sí.
2: Però sí que faig servir això dels endolls, sí.
1: Quina sort no tenir mosquits, ja t'ho dic ara,
2: No en tinc.
1: Ara és aquell any que ho estem comentant
2: i et trobaràs a la nit.
1: Un arsenal de mosquits.
2: Piquen els turmells.
1: Piquen a tot arreu.
2: I
1: l'altre dia tenia com 3 o 4 a l'esquena del mateix mosquit que estava inflat, abotifarrat. M'havia absorbit la meitat de la meva sang. L'explosió a la paret va ser apoteòsica.
2: Home.
1: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
2: Doncs mira, entre altres coses, estàvem pendents una mica del partit aquest de la NBA, el primer partit de la final de la NBA que s'estava jugant. Guanyaran els Knicks, perquè faltaven encara 10 segons i ja guanyaven de 10 contra els Spurs, recordem que és el millor de la sèrie de 7. En tot cas, no sé si esteu al cas d'un búfal del Zoo Nacional de Bangladesh que s'ha fet viral i ja és tota una celebritat mundial.
1: I tant.
2: És un búfal albí de 700 quilos que es va fer famós fa poques setmanes perquè té un pentinat prou curiós.
1: És Donald Trump en animal, diguem-ho clar, no passa res.
2: És clavat.
1: És Donald Trump.
2: Bàsicament té un floc de pèl ros aquí al cap i un posat altiu que fa pensar en l'inquilí de la Casa Blanca. La cooperació és evident i ha fet fortuna a les xarxes. I a més, tot va començar quan un vídeo del búfal va començar a circular per internet. Era un animal destinat inicialment al sacrifici per una ofrena religiosa musulmana que aquesta matinada finalment l'han indultat.
1: Pobret.
2: Han decidit que...
1: No el maten.
2: Que amb els diners que estaven traient al zoo, gràcies...
1: És que hi ha la caseta de Bad Bunny i el búfal ara mateix.
3: Encara apareixerà el búfal a la caseta de Bad Bunny.
2: Podria ser. En tot cas, que era una mina d'or, el búfal, i han dit, escolta'm, aquest no el sacrifiquem, el mantenim. I no només el mantenen, sinó que li donaran un tracte VIP. L'han traslladat de zoo, l'han posat al zoo més important de la capital de Bangladesh, i a més l'han posat en un recinte especial, li han posat ventiladors, li fan cures sanitàries
1: massatges.
2: O sigui que...
1: Fos búfal.
2: Directament. Búfal Trump està triomfant.
1: Que estava pensant ara que potser Donald Trump també demana drets d'imatge. Que passaria que aquest home, amb les sorpreses que ens prepara cada dia, no m'estranyaria que de cop i volta demanés paguem un percentatge de la venda de les entrades.
2: No demani un test de paternitat.
1: Quarantzels. T'imagines? Pobre búfal. Deixem el búfal tranquil.
2: Pobre.
1: Gràcies, Àlex.
2: Fins ara.
1: Pràcticament arribar a un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui volem saber, a part del búfal, perquè el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor. És cert que les grans ciutats cada cop són més un aparador pensat pels turistes i no pels veïns, però de tant en tant encara hi ha algun detall que ens permet tornar a connectar amb la seva essència. A Barcelona això passarà a una vintena d'esglésies, centres cívics i espais públics de la ciutat d'avui fins diumenge, amb el tradicional Ou com balla. La tradició de Corpus es manté i ens permet recordar que darrere del decorat encara hi viu gent.
1: Un altre clàssic també que torna com cada any, l'Ou com balla. Moltes gràcies a Andreu, i aquestes hores volem saber de què parlarem poc.
3: Doncs de la quantitat d'escombraries que la gent deixa a la muntanya. Tots els que haguem anat a la muntanya ho hem vist. L'últim cas el trobem a l'Everest i que ha fet públic l'alpinista Angelina Angelova, que ha compartit un vídeo a les xarxes socials en què denuncia l'enorme quantitat de brossa acumulada al campament número 4 de l'Everest. Això està a uns 7.900 metres d'altitud, i allà realment el vídeo fa vergonya, perquè si veuen tot d'ampolles d'oxigen buides, tendes de campanya i tot de brossa allà, just a la muntanya.
1: Bum, Vinga, i aquestes hores del matí, amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
3: Doncs que Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb la taxa més baixa de delictes, infraccions i incidents d'odi. Segons dades del Ministeri d'Interior, l'any passat es van registrar 311 casos, dels quals 110 van ser per racisme i xenofòbia, 99 per orientació sexual o de gènere i 48 per motius ideològics. Concretament, la taxa és de 3,82 casos d'agressions per cada 100.000 habitants. A escala estatal, el rànquing de delictes d'odi el lideren Melilla i Navarra amb 21,8 i 15,6 casos per cada 100.000 habitants, i mentre que la mitjana espanyola se situa en 4,9 casos. Andalusia té la taxa més baixa de moment, amb 3,4 casos d'agressions.
1: O sigui, com sigui, només que n'hi hagi una, ja... Bé, ja és greu, per tant, aquí... Cada agressió, sigui per racisme, per xenofòbia, per orientació sexual o de gènere o per motius ideològics. Escolta'm, les xifres també fan fredar, perquè 110 per racisme, 99 per orientació sexual i 48 per motius ideològics.
3: Són moltes.
1: Són moltes, són masses. Mentrestant, quin motiu tenim per saltar del llit? Tot Serra, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és veure l'exposició Neix en l'aire la primera flor al Museu Can Màrio de Palafrugell. S'hi mostren escultures toves en què l'aire es converteix en el material relacional. Anna Irina Rossell n'és l'artista.
6: Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent com sent ara, no?, aquestes respiracions i aquestes membranes que s'inflen i es desinflen i que sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat. No?
5: Rossell convida a reflexionar sobre el fet que la respiració és un gest que ens fa compartir un mateix aire i que també afecta els cossos. Es podrà veure a partir de dissabte i fins al 22 de novembre.
1: Vinga, va, que fem camí cap a 6:15 del matí. És moment, als matiners de Catalunya Ràdio, d'obrir la revista del cor, la nostra particular, la de cada matí, per saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Mercedes Milà. Ha passat pel programa Poco Passa, de Carlota Corredera, el podcast, i ha deixat anar moltes perles, com ara que què cobrava a Gran Hermano.
7: Al final de Gran Hermano yo creo que estaba ganando 60 por programa.
8: 60.000.
7: Sí, hombre, yo estaba dando muchísimo dinero a ganar, ¿eh? Muchísimo más generaba que cobraba.
9: Ah. Siempre la gente se acuerda de Quintero y tal. Pues yo quiero reivindicarte a ti como la mejor entrevistadora de este país.
7: Muchas gracias.
9: ¿Tú te has enamorado alguna vez entrevistando a alguien?
7: No. Yo tuve una cosita con uno de los concursantes de Gran Hermano, que todavía no nos escribimos y tal.
10: Que me gustó mucho.
9: ¿Y no quieres decirnos su nombre?
7: Matías.
11: ¿Te gustaría entrevistar ahora a Pedro Sánchez?
7: Mucho, porque le adoro. Le quiero mucho a Pedro Sánchez. Estoy totalmente a favor de él.
1: Podeu recuperar l'entrevista del podcast de Carlota Corredera, perquè el cert és que Mercedes Milà, com ja és habitual, deixen algunes perles importants i, escolta'm, cobrar 60.000 euros per programa. Ella diu que pot semblar molt, però és cert que el revulsiu que tenia Telecinco Mediaset per fer Gran Hermano, imagina't el que es devia multiplicar. De fet, la primera edició de Gran Hermano, recordem que va obtenir un 80% de share. Això vol dir que pràcticament tota Espanya estava mirant el programa i no em vull ni imaginar què devia ingressar en publicitat la cadena italiana. I alerta, perquè el cor també batega amb

0: De fet, per cert, també Mercedes Milà en aquest podcast estava comentant que s'havia emprenyat moltíssim amb Miguel Bosé, que li havia fet les grans entrevistes de la seva vida, però que en època de Covid es va enfadar bastant amb el cantant. Què passa amb Miguel Bosé?
1: Doncs que ha començat els tràmits a immigració per residir a Andorra, que el cantant volia anar a viure, ja se sabia des de feia uns mesos, però ara es veu que les últimes hores, els últims dies, ha visitat ja el servei d'immigració per començar tota la paperassa.
2: El retorno ha sido glorioso y de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo. Me retiro a pensar y a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando. No me olvidéis, queridos terranos.
0: Jo, de
1: veritat...
0: És que Miguel Bosé se l'estarà al cap totalment.
1: Molt, molt. Aquest és un vídeo que ha penjat just a l'acabar la gira, però l'heu vist quan es converteix en lleó? És com...
0: Bueno, va. Ha perdut el nord, és que ha perdut el nord, no passa res.
1: No, total.
0: Bosé, ens encanta la teva música, però fill, és que has perdut el nord.
1: Sí, ja està.
0: I quina casualitat que te'n vais a Andorra.
1: Sí, sí, sí. Es veu que ja estava buscant casa, viurà a Escalde, serà un xalet pel qual pagarà un lloguer d'uns 10.000 euros anuals i també ja té l'escola a punt pels seus fills.
0: 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. És que estava recordant, a més, les paraules de Miguel Bosé, que fotia de volta i mitja a Espanya i als seus habitants. I te'n vas allà un raconet petitó d'Andorra a viure.
1: I falta gent a Andorra.
0: Ai,
1: Bosé, amb els influencers.
0: Sí, escolta, és que Andorra també dones que hi ha molts influencers perquè jo tinc molts amics andorrans i rebenten les avingudes amb cotxes de luxe.
1: I vaig anar la setmana passada.
0: És una barbaritat, eh?
1: Vaig anar el cap de setmana passat, que ja feia molts anys que no hi anava, i ha estat tot ple d'adolescents, perquè semblen adolescents,
0: perquè van a les botigues,
1: amb xarros,
0: sí.
1: Increïble.
0: I ara es veu que estan obrint molts establiments de menjar per emportar, d'hamburgueseries, i cada vegada que un d'aquests influencers obre una d'aquests establiments, hi ha unes cues a Andorra espectaculars.
1: Sí, sí.
0: No sé jo si els andorrans estan gaire contents amb tot aquest...
1: Bon tema.
0: En tot cas, quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer programa especial per la visita del Papa a la Sagrada Família. L'antiquari divulgador Artur Ramon ens va parlar de la figura d'Antoni Gaudí.
3: Gaudí, el que deia és que ser original és tornar a l'origen. Per tant, Gaudí no passa mai de moda perquè ell no va seguir cap moda. El gran canvi que fa Gaudí és, en comptes de copiar la història, copia la natura. Per tant, és litúrgia, és natura, és fe i acaba sent també un símbol del país. Mira, la millor definició que va fer algú sobre Gaudí la va fer l'anti-Gaudí, que és Le Corbusier, el pare del racionalisme, que diu: Gaudí és l'home que tenia la visió d'un poeta i la mà d'un constructor del segle XII.
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio.

0: I amb aquesta cançó de Bruce Springsteen, per cert, Glory Days, deixeu-me felicitar el xef Raül Balam i també la cap de la sala Granja Helena pels Premis Nacionals de Gastronomia 2026, també el xef Jaume Subirós, però especial al Raül Balam, li enviem un petonet des d'aquí, premi merescudíssim per aquesta fantàstica carrera. No crec que ens estigui escoltant aquestes hores del Raül, tot i que es lleva bastant d'hora per anar a córrer. Sí. En tot cas, Raül, si ens estàs escoltant, enviem un missatget, que potser truquem en directe.
1: Ah, i tant.
0: Mentrestant, Glory Days, la música de Bruce Springsteen, Marta.
1: Sí, perquè un 4 de juny del 84, Bruce publicava el seu 7è àlbum d'estudi, Born in the USA, i és, sens dubte, un dels àlbums més venuts de la història, amb grans èxits, també, precisament, Born in the USA, que dona nom al disc, la portada molt mítica, aquella vestit amb texans, ell d'esquena, es veu que sí. El cul que es veu és el mateix cul del Bruce, per decisió seva.
0: Ah, perquè pensava, pensava que no era seu.
1: Sí, doncs va dir que sí, que ell volia que fos el cul, perquè diu ell mateix que era molt millor que la seva cara. Però recordem que...
0: Molt espectacular, en aquella portada, t'ho dic.
1: En aquella portada, ara no sabem com serà.
0: L'haurà treballat.
1: Del disc, oh. Han venut més de 30 milions de còpies a tot el món, per tant, història d'aquest disc.
0: Amb aquesta música seria complicat fer els exercicis de glutis, que són tan meravellosos, amb sí. Les bandes elàstiques, que són tan reconfortants pel cos mentre els estàs fent.
1: Quina tortura.
0: Si vosaltres aneu al gimnàs de la sauna, no foteu res.
1: No fotem res. Que avui anem a boxa. Què fem? Boxa, xaval.
0: Sí, després esteu al gimnàs i em diu que esteu allà xerrant tota l'estona i passeu de tot.
1: No, no.
0: Només vaig a consultar-ho amb els astres, a veure què és el que em diu avui en Sergi Tous, perquè volem saber què fan aquestes dues al gimnàs i també quin dia ens espera astrològicament parlant. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 4 de juny, s'ha perfeccionat una quadratura entre Mercuri i Neptú. I això pot fer que la ment estigui una mica més ennuvolada. Mercuri busca lògica, dades i explicacions. I Neptú obre la porta a la intuïció, als somnis i a tot allò que no sempre podem tocar amb les mans. És una energia molt bona per crear, imaginar i deixar-nos inspirar. Però per decidir coses importants, millor no córrer. Avui, menys conclusions definitives i més escolta interna. Bon dijous!
0: Doncs el que us dic, veus? A poc a poc i bona lletra, per tant, anem al gimnàs avui. Qui m'ho farà, espelmes, l'Anna?
1: Quin atac! Avui felicitem a l'actor americà Bradley Cooper, esperem que el truqui Lady Gaga per felicitar-lo. En fa 51. I qui segur que no trucarà Angelina Jolie per felicitar-la és Brad Pitt, l'actriu també en fa 51. Ella és model, presentadora, actriu i empresària israeliana i a més ho fa tot bé. Bar Rafaeli arriba als 41. I acabem felicitant Toni Soler. Sí, està passant. Avui és el seu aniversari. I bufarà 61 espelmes.
3: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalés.
0: Una mica de música per arribar a 6:15 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels Matiners de Catalunya Ràdio. De seus bons èxits. Ja esteu escoltant els primers compassos de Sunny. Vinga, va, que és dijous, amunt els cors. Som Boni M.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quan falta un any per les eleccions municipals. A les 11 ens visitarà el periodista Josep Cuní. Francesc Garriga, a la tarda, connectarà amb la Patum de Berga i amb el Primavera Sound. Al Catalunya Nit entrevistarà l'economista i consultor polític Antoni Vives, que acaba de publicar el llibre El País Secret, sobre la seva experiència a l'Aràbia Saudita. I Àlex Gorina obrirà la sessió golfa a pioneres en la direcció de pel·lícules arran de la mort de Josefina Molina.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous, penúltim dia de la setmana, dijous 4 de juny. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Israel i el Líban han fet un pas cap a un nou alto al foc després d'una reunió a Washington amb mediació dels Estats Units, ara sí.
3: L'acord inicial queda pendent que es freni l'activitat de la milícia pro-iraniana Hezbollah, tant contra territori israelià com dins del Líban. Mentrestant, es planteja crear unes anomenades zones pilot controlades per l'exèrcit libanès i sense presència de grup armat. Les converses continuaran el 22 de juny a la capital nord-americana amb la mirada posada en un possible acord de pau més ampli.
2: I Donald Trump envia un missatge d'esperança sobre les converses de pau amb l'Iran.
3: Ho ha fet des del despatx Oval en una compareixença inesperada. Se l'ha vist cansat i ha insinuat que aquesta mateixa setmana es podria tancar l'acord.
4: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
3: Trump, a més, desvincula les converses amb l'Iran del conflicte entre Israel i el Líban.
2: Mentrestant, el president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
3: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho farà en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts.
2: Santos Cerdán i Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil.
3: Els investigadors dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés.
2: I mentrestant, i des de Barcelona, Sánchez ha mirat d'esquivar els escàndols que envolten el PC, el PSOE i ha intentat exhibir normalitat en un acte davant d'empresaris.
3: Va ser ahir durant les jornades del Cercle d'Economia. Lluny del soroll, Sánchez va voler demostrar que està disposat a acabar la legislatura i va anunciar que ja comença a preparar els pressupostos del 2027.
5: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
2: I parlem del cas Isaac Andic. El jutge vol que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar en la seva mort.
3: La magistrada ha encarregat a la policia que analitzi els missatges que es van intercanviar la terapeuta i el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare. La interlocutòria també apunta altres detalls, com ara que després de la caiguda mortal d'Andic, l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada, que va ser a la parella del seu pare, i va trigar 8 minuts a trucar urgències.
2: S'avança el final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. En canvi, no es pot escurçar el tall pel desdoblament a l'R3, que s'allargarà fins a finals d'any.
3: De moment, dilluns, s'acaben les obres dels túnels del Garraf, s'hi començaran a fer circulacions de prova i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Ho deia Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
2: Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals.
3: Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya. Granollers, Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3CAT.
7: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
2: Gràcies, Anna.
3: A vosaltres.
2: Vinga, va, 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Aquestes hores, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
10: Avui canalies amb Pedro Sánchez i els pressupostos en totes les capçaleres del dia. Comencem per l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris. Les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen a la novetat d'ahir. Els pressupostos, Sánchez assegura que presentarà els pressupostos d'aquest any, diu el diari del Grup Godó.
9: Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu. On se'l veu millor, però, és a El Periódico, acompanyat del president Illa. També a El País i El Mundo. Els primers parlen que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez.
10: Altres temes de portada. Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Ho llegim a El Periódico i l'Ara.
9: I per acabar, La Vanguardia. El tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent. I El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
2: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, el sumari del cas Leire i l'anunci de pressupostos de Sánchez.
9: L'editorial de l'Ara explica que al president del govern espanyol li interessa, sobretot, poder confrontar amb la dreta sobre el model de país.
10: També exposa que Pedro Sánchez ha deixat clar que pensa presentar batalla fins al final i amb totes les armes. I la dels pressupostos no és una arma menor.
9: El periodista Joan Tàpia escriu al periòdico que les causes obertes contra el PSOE són greus, però no hi ha sentències.
10: Així com tampoc hi ha cap acord possible per un canvi de govern, perquè o el PNB o Junts voten a favor de la moció de censura, cosa que ja han dit que no faran, o això és el dia de la marmota.
9: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Pedro Sánchez, amb l'anunci de pressupostos, sembla que digui i dos aus durs.
10: És una referència a l'escena absurda de la pel·lícula dels germans Marx, en què dos d'ells no paren de demanar dos aus durs, mentre el cambrer els ofereix un luxós menú.
9: A El País, l'escriptor Javier Gascón reflexiona sobre el fet que la inestabilitat la porta que l'opinió pública sàpiga que es facin les coses malament, no pas el fet que es facin malament.
10: Gascón diu que els jutges es poden equivocar, però que els altres poders de l'Estat han de ser prudents.
9: El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera.
10: Explica que la guerra bruta afecta de ple al govern i que és la pròpia UCO de la Guàrdia Civil qui detalla l'assetjament del Ministeri d'Interior per protegir Sánchez.
9: A l'ABC, l'editorial es titula El camí del PSOE a la seva imputació.
10: I diu que només els molt hooligans del sanchisme poden reduir les troballes de l'UCO a simples invencions.
2: Moment, també aquestes hores del matí, per fer un repàs a la premsa digital. Alerta, qui es va quedar atrapat al cementiri?
10: Doncs una família de Vic, que havia anat al cementiri a enterrar un familiar i a l'hora de marxar es van trobar que la porta era tancada i no podien sortir. Van primar el timbre d'emergència, però no funcionava. I van passar dues hores entre que van avisar la Guàrdia Urbana i que els agents aconseguissin la clau per poder-los obrir. El cas és que l'enterrament s'havia fet més tard del previst i, segons l'Ajuntament, els operaris els havien dit que aviat tancarien el cementiri, però no els van avisar quan van marxar. Ho explica el 9-9.
2: És a dir, que tu et ve l'operari i et diu, escolta'm, aneu ràpid aquí, en aquest moment que estàs tu, per, sí, anar, per controlar els temps.
9: Exacte.
2: No? Aneu ràpid que hem de tancar. És a dir, que els operaris, entenc, que sabien que hi havia gent del dins del cementiri, devien tenir gana i van dir, escolta'm, fotem el camp.
10: Van dir, d'aquí 10 minuts tanquem, eh? I van interpretar que havien marxat i no, encara
9: era allà. Ja n'hi 10 minuts, no?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
10: Sí, sí, sí.
2: Que bé. Anem a mi. No, no, sí, aquest 2026 ens està quedant rumor.
10: Molt bonic.
2: Qui volia vendre gat per llebre?
9: Un home d'Elx que va posar a la venda a internet un vehicle que semblava un Ferrari, però que que en realitat era una rèplica construïda sobre el xassís d'un altre turisme. La Policia Nacional el va començar a investigar perquè feia una oferta d'un cotxe amb aparença similar al model Ferrari 360 Spider a un preu molt inferior al de l'original. El van acabar enxampant mentre conduïa aquest mateix cotxe i van comprovar que era una imitació de la marca de l'emblemàtic Cavallino Rampante. Ho llegim al periòdic.
2: Quan veus que els preus no són els que...
9: Aquí hi ha alguna cosa que grinya.
2: Et trobes al mercat, sospita, sospita. Qui té recompensa?
10: Mira, els que ajuden l'estat a descobrir herències, descobrim una nova paraula, com dic jo, intestades, és a dir, herències sense testament. L'any passat el Ministeri d'Hisenda va ingressar gairebé 7 milions d'euros en herències que, com que no tenien hereus, doncs van acabar en mans de l'Estat. A canvi, va pagar un total de 437.000 euros en premis a qui va ajudar a descobrir aquest patrimoni. I qui sol avisar que una herència pot no tenir hereus? Doncs el cas més habitual és el d'un veí que detecta que l'absència prolongada del propietari d'un immoble o també llogaters que no tenen resposta per part de la propietat. Ho llegim a La Vanguardia.
2: L'Estat n'ingressa 7, però en paga 437.000, eh?
10: Mm-hmm, en premis.
2: Un altre clàssic.
10: Sí, sí.
2: Per cert, ahir us vam fer una promesa.
9: Sí, et vam fer una promesa i aquí la tens.
8: Ja no balla, en Joan Petit ja no balla.
2: Home.
8: Ja no balla, li han clavat una navalla.
2: A veure, posem l'oient també en situació.
9: Aviam, dimarts vam sentir el cargol ja no treu banya, ahir sentíem el Mohamed ha matat el Patufet i avui et portem, com vas demanar, que n'havies ahir, una altra entrega d'aquest jove d'origen marroquí, que és d'Avinyó, que és en Naïm, i que ho està petant a les xarxes, s'està fent superviral. Avui sentim el Joan Petit ja no balla.
2: La lletra tampoc no és per tirar coets, eh? Ens està perdent essència, eh, Naïm?
9: Sí, sempre hi ha en Mohamed, eh? Sempre és un dels protagonistes i és una crítica també, a, jo crec, a la societat i en clau d'humor tot plegat, eh? La veritat és que aquest noi, de manera improvisada, perquè segons ell diu no esperava que aquestes cançons tinguessin tant d'impacte a TikTok, doncs ho està patant molt.
10: Vaig veure que actua divendres demà a Vic, en una sala de Vic.
2: Ah, dic, no, al cementiri, no? Dic...
10: No, no, pobret.
2: Potser se'l
10: no,
2: troba, tancat. Gràcies. Vinga, Marc, quin temps ens espera per avui?
10: Va, mira, dijous, amb canvi de temps, al matí tindrem cel variable i serà a partir del migdia que arribarà la pluja. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. Les precipitacions marxaran cap a mitjanit.
2: Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
2: Amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem aquest matí de dijous, Marta?
11: Doncs amb una estrena mundial, com és la nova producció de Marta Pazos al Gran Teatre del Liceu. Avui s'estrena Les noces de Figaro de Mozart amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni o el baríton André Schun. Avui, per cert, es podrà veure l'òpera en una sessió especial amb espectadors més joves de 35 anys, amb el segon repartiment en aquest cas. Tot això ho podeu veure fins el dia 21 de juny.
2: Vinga, va, més estrenes.
11: En aquest cas, tres obres de teatre. La primera, el Tantarantán, amb el muntatge Quería ser maricón pero nací sudaca, està creada i interpretada per Mazorra. Això es pot veure fins el 19 de juny al Tantarantán. També avui al Teatre Condal s'estrena L'auca del senyor Pere amb el gran Joan Pere, ell sol a l'escenari amb un monòleg que repassa doncs, tota la seva trajectòria, tota la seva vida. Això es pot veure fins el dia 28 de juny al Teatre Condal. I avui també al Maldà i fins al 12 de juliol podreu veure El meu germà és una obra escrita i dirigida per Marc Artigau, interpretada pels germans Robert i Llorenç González, i ell mateix, el Marc, ens ho explica pels matines de Catalunya Ràdio.
12: Bon dia, matiners. Soc el Marc Artigau i avui estrenem al Maldà El meu germà, una comèdia sobre tenir germans o no tenir-ne, que combina teatre, cançons, contes i balls per passar-ho molt i molt bé. Veniu amb germans o sense, que nosaltres hi serem fins al 12 de juliol.
2: I si us agrada la música, els festivals, aquesta setmana...
11: És la vostra setmana.
2: Bad Kiel,
11: avui dia gros al Primavera Sauna, i es va fer el primer concert d'inauguració amb els concerts aquells gratuïts, avui ja és de pagament, amb totes les entrades exaurides, amb caps de cartell com Bad Kiel, Massive Attack o Doja Cat.
2: 2 minuts, 3:15 del matí. Molt bon dia, matiners. Avui movem el dial fins al 2 de setembre del 2013. El primer dia d'una nova temporada del Matí de Catalunya Ràdio i el primer dia de Mònica Terribas com a presentadora. Mireu com arrencava.
13: prendre decisions no és fàcil. Decidir és un dels drets que defineix la llibertat, però mai no surt de franc. Tots els que compartim l'espai-temps d'aquest país tenim al davant reptes individuals i col·lectius que impliquen decidir. Però un cop analitzades les conseqüències, i sempre amb ull crític. I és amb ull crític que les analitzarem i compartirem amb vosaltres tot el que passi aquí i a fora. Als Estats Units, Obama n'ha pres una decisió. Atacaran els objectius militars de l'Assad després de consultar el Congrés, però sense esperar que les anàlisis dels inspectors de Nacions Unides confirmin l'ús d'armes químiques. Aquesta intervenció unilateral tindrà conseqüències, segur, sobre la població siriana i també sobre les Nacions Unides i la seva capacitat d'exercir la política multilateral. En parlarem amb Bernardino León, enviat especial de la Unió Europea pel sud de la Mediterrània.
2: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, al Perú falten 16 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim, com cada dia, el nostre corresponsal mundial, Guillem Soler. Bon dia.
14: Bona nit, matiners. 15 figures de sants i verges sortiran avui de diversos punts de Cusco i arribaran a la catedral de la capital del Perú per saludar el cos de Crist en la festa del Corpus Christi, una de les més importants del país. La festa la van instaurar els espanyols el 1572, però va molt més enrere. En aquell mateix dia, els inques ja li dedicaven la festivitat al déu del sol i es traien diverses mòmies sagrades pels carrers de la ciutat. Els conqueridors van aprofitar la festa i van canviar les mòmies pels sants. La festa es fa exactament 9 setmanes després del Dijous Sant i omple la ciutat de locals i de milers i milers de visitants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: 3:45 del matí, Maiol Roger, que ens espera al matí de Catalunya Ràdio, avui dijous 4 de juny.
15: Doncs mira, tots els detalls del sumari del cas Leire i la reacció de Pedro Sánchez. També tindrem l'alcalde de Barcelona, just abans que arribi el Papa, i a un any de les municipals, o gairebé un any. Després parlarem de la realitat laboral dels joves i d'un fenomen que són els ni-ni-nis, que ni estudien, ni treballen, ni estan en procés de fer-ho, que estan en mínims històrics. Obrirem la taverna i després Josep Cuní, Jordi González,
2: hola,
15: i Ricardo
2: Estrell,
15: els tres en una conversa conjunta a partir de les 11. Els temes pendents amb una mica d'humor i cap a casa. Això farem en les 6 hores de matí.
2: I abans d'aquestes 6 hores extenses de ràdio en directe des de la Pública i Nacional, arriba com cada matí la dada Maiol. A veure, Maiolet.
15: Doncs ahir em vau demanar una dada sobre animals, per tant, dada sobre elefants.
2: També perquè us hi fiqueu. També,
15: i en concret, quants ossos...
2: Oriol, ja també després del xinxan ja em pots ja canviar amb la sintonia.
16: No, està molt bé,
2: no.
16: Que ens agrada
15: molt. Fantàstic, gràcies, Oriol.
2: Molt bé, està molt bé. Decidiu vosaltres tot el programa.
15: En concret, quants ossos té un elefant?
2: Quants què?
15: Ossos té un elefant.
2: Vale, vinga, ara què? Oh. És que també tenim una bocota... No sé...
16: 45.
17: Bèstia, no?
16: L'està xivant a la Sara.
2: No, a la Sara i jo anem amb equip. És que a veure si ho enteneu.
16: Més.
2: Jo diria,
16: 130.
2: Jo diria que... Què?
16: 130. Home,
2: jo diria que... 400.
15: Aviam, doncs, entre la Marta de l'Ara i el presentador matiners, que és incapaç de dir una xifra per ell mateix i necessita que li xivin, avui...
2: Això no li diries a Ricardo Estrella.
15: I tant, que li diria. Sí, això, qui ho té més a prop, precisament, és Sara Llobet, per tant, Xavi Canalides. Un elefant adult té entre 326 i 351
2: ossos. Clar, el doble pràcticament que un ésser humà.
15: Per comparar-ho, un humà adult en té 206.
2: Clar, molt bé, Sara.
15: I un gos en té uns 319, una cosa així, segons la raça.
2: Jo faig molt bon equip amb la Sara.
15: La trompa està formada per músculs i no conté cap os.
2: Veus? Mira, perfecte.
16: Oh,
15: això que m'ho apareix.
2: Ai, que bé, escolta, estem en ratxa, Sara. Tenim una setmana fantàstica. És que, perquè estem connectats i més o menys anem per les mateixes xifres. D'aquí uns moments repassem alguns dels moments... Ah, per cert, que hem de parlar de la casita de Bad Bunny, que està sent tema aquesta setmana, i n'ha parlat Carmen Lomana i també Amaya. D'aquí uns moments les escoltem.
18: La
17: les dones i els dies.
0: Amb Montse Virgili.
18: Sembla com que la teva veua com a dona és la parella que aconsegueix.
17: Per orelles fines i cors oberts.
18: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
17: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
18: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
0: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
18: Però què pensava que era la intel·ligència?
19: I després, quan guanyes, què més hi ha?
20: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
0: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
21: I el moment de retirar-se va ser complicat?
0: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
22: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
23: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
0: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
24: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
0: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
25: Tot fa la mateixa olor de sempre.
26: Cinema.
27: Estem en una situació crítica.
26: Sèries.
28: This is the most dangerous period I've ever seen.
26: Documentals. Plataformes.
29: Vinga, va. Selfie. Marxem.
26: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
30: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
31: Memoritzeu la cara del nostre home.
26: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
30: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
32: Jo em quedo aquí. No tiré res. Em quedo aquí.
33: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
34: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
33: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
35: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
33: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
36: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni casa ni dónde ir.
33: Solidaris.
0: Amb Mercè Folch.
33: Desnonaments silenciosos.
26: Dissabte a les 10 de la nit.
34: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
2: Què et passa, Lara? Arrenca, Lara, va, que ho aconseguiràs.
37: Que faig uns badalls aquesta hora que em surten els ulls de les conques.
38: No, li donaràs pas i estarà badallant.
2: Ah,
38: no,
2: això segur.
38: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
2: Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa... Va, Lara, sisplau.
38: Que no sóc jo, eh? Ara ja semblaré aquí.
39: És que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
2: Badallar i parlar.
39: És que la veritat...
0: Els matiners.
2: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí, fent el penúltim matiners d'aquesta setmana. Ho estàvem comentant, per cert, no sé si heu vist les imatges de Lola Lolita barallant-se a la casita de Bad Bunny per estar a primera fila.
39: I que la gravin. Ai, és que ell té una casita...
2: Ella n'ha parlat, no per això?
39: Sí, sembla que han parlat i que, a veure, que és el típic vídeo que està tret fora de context i que en realitat no s'estava barallant, però certament, si veus el vídeo, veus com està increpant a una altra noia o l'altra noia amb ella.
38: Està a primera fila, no?
39: Ara està a primera fila i que la gravin, a veure.
2: Aquests dies la casita de Bad Bunny està sent protagonista de molts titulars pel tipus de gent que hi ha, pel tipus de gent que vol deixar-se veure, i hi ha hagut dues persones que n'han parlat. Primer... La nostra estimada Amaya.
40: ¿Cómo estás viviendo el fenómeno Bad Bunny?
41: Pues fíjate, no he ido a verle al concierto y me gustaría ir a verle al concierto porque...
40: A su casita.
41: Uy, yo la casita no quiero ir. No, porque... Pero... Sí, pero es que, o sea, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil. Yo creo que es muy incómodo estar ahí. Bueno, yo por lo menos estaría incomodísima, ¿sabes? Pero me encantaría ir a verle. Bueno, es que no he podido ir, pero a mí él me encanta y, o sea, y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora, sí.
2: Molt bé, Amaya parlava de la casita de Bad Bunny, ja veieu el que acaba de dir, és a dir, que no tindria moltes ganes de que la gravessin a primera fila, i a les antípodes d'Amaya, quins hi hem trobat? a Carmen Lomana.
1: Estaba invitada, pero no he ido.
39: ¿Estabas invitada? A la casita famosa. Que ha dado mucho que hablar la casita.
1: Menos mal que no he ido. Iba a ir con Lola Lolita, pero no menos mal, ¿eh? Porque llega allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos, a ver si te pones en primera fila. No, chico. No, en teoría es divertido. Yo podía haber ido a la casita, pero dentro, a merendar, a tomar el té, un chocolate con churros, pero a pelearme ahí por salir en primera fila y venga a mover el trasero.
39: La millor.
2: És la millor.
39: La boníssima.
2: La Carmen Lomar ens encanta també. Com cada matí, ganes de saber què feu desperts a aquestes hores. 9-3-2-0-7-4-7-4. Ens podeu trucar cada dia per saludar-nos, que ens encanta. Aquestes hores del matí hi hagi gent que ens expliqui què està fent precisament ja engegant el dia. Núria, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Com estàs, Núria?
3: Molt bé.
2: Ui, em diuen que ets del Mercat Central de Sabadell.
3: Sí.
2: Has vist a Ricard Ostrell pel mercat o no, tu?
3: Digue'm, perdona?
2: Has vist a Ricard Ostrell pel mercat de Sabadell o no?
3: Sí, sí, sí.
2: Et ve
3: sí,
2: a comprar o no?
3: No, a mi no. Va el Joan, el que està al costat meu, però bé, bé.
2: Hem de fer sí. campanya, hem d'anar parlant amb tots...
3: Que vingui a saludar, aunque sigui un dia.
2: Sí, que de tant en tant vagi fent una miqueta de gasto a cada establiment que hi hagi al mercat,
3: bueno,
2: no?
3: Sí, no, bueno, però tots tenim molt bon producte, que compri on vulgui.
2: Això sí, però li direm que vingui a saludar un dia... Ja n'heu passat uns quants del mercat i quantes del mercat de Sabadell, per tant, li direm al Ricard. Núria, a quina hora et despertes tu habitualment?
3: Jo a les 2 del matí.
2: Mare meva! I ens queixem nosaltres, sí. Per favor, Verge Santa.
3: Jo m'aixeco a les 2, m'arreglo i a quarts de 3 a la... Sí, una cosa així, depèn del dia, eh? Però saps què passa? Que és el meu moment. Jo estic solet a casa, m'aprenc el meu cafetet tranquil·lament, miro els encàrrecs, aleshores a quarts de 3 me'n vaig cap a Mercabarna.
39: I què feu tant d'hora a Mercabarna i al mercat? Explica'ns una mica.
3: Bueno, Mercabarna és un altre món.
2: Mm-hmm. Home, allà és on hi ha la vida, sí. En aquelles hores de la nit,
3: aquelles
2: no?
3: Aquelles hores és una locura. Allà és un altre món. És com si siguessi normalment a les 12 del migdia de qualsevol puesto.
2: Clar, perquè... quan ens pensem que el món dorm, hi ha moltes parts, sí, no, d'aquí a Catalunya, que estan absolutament despertes, i com Marc estaves dient, suposo que a Mercabarna hi ha l'ambient nocturn de Catalunya, el trobem allà.
3: Sí, i tant, correcte, sí senyor.
2: Núria, fins a quina hora treballes?
3: Jo normalment fins les 2, menys els divendres, que estic fins les 8 de la nit.
39: Uau,
3: perquè
39: i després
3: que... Perquè el mercat obre tot el dia i no tanca el migdia.
39: Clar, Déu-n'hi-do. Després fas migdiada o com tu fas?
3: És com tot. No, pues res. Jo quan plego normalment a les 2, me'n vaig a casa, me faig una siesta i aleshores després m'aixeco, sopo i m'entorno a dormir.
2: Déu-n'hi-do.
3: Jo faig les 8 hores de tothom, però partida.
2: Sí, home, però a més el divendres has dit de les 2 fins les 8?
3: Sí, els dissabtes són molt dusos.
2: Mare meva. Doncs escolta'm...
3: El que passa que el dissabte t'aixeques amb l'energia de dir, bueno, ja és cap de setmana, ja clar, només queda una emputxadeta.
2: Sí, home, i tant. Menys mal que ets una persona optimista, sí, perquè el cert és que són unes quantes hores treballades, Núria?
3: Sí.
2: Escolta, doncs el que podem fer, com sempre, és animar els oients que vagin al mercat, perquè ja veieu la feinada i les hores destinades que hi ha.
3: Sí, s'ha de reivindicar el mercat.
2: Sempre.
3: Sempre, correcte. Perquè tenim molt bon producte, tenim preus de tota mena, i la gent que vindrà al mercat, això sempre.
2: Doncs, Núria, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé la jornada. Nosaltres t'acompanyarem fins les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell.
3: D'acord, doncs moltes gràcies, que tinguem molt bon dia, guapos.
2: Una abraçada, Núria.
39: Adéu.
2: Tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
4: Aquí mateix, present.
2: Home, com estàs, Eloi?
4: Bon dia, bé, i tu?
2: Bé, home, de dijous sempre és un bon dia.
4: Sí.
2: I anem de cara a barraca cap al cap de setmana. Escolta'm una cosa, m'han dit que tens anècdota?
4: No especialment,
2: avui. No, però sí que és anècdota, sí que és anècdota.
5: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
2: A la muntanya pot passar de tot, Eloi.
4: Pot passar de tot, sí. Avui volia invertir el temps en la previsió meteorològica, però no passa res.
2: No, simplement et comento... Si tenim 3 minuts, i t'he donat més minuts que mai, Eloi.
4: Mare meva. Simplement et comento que se n'acaba d'anar el llum aquí a casa meva.
39: Oh, carai!
2: Ara mateix?
4: Sense gaire motiu. Sí.
39: I què vas, amb una espelmeta?
4: No, vaig posar una petita bateria, un Sai, no es diu? I llavors això em dona cobertura d'internet i em dona l'ordinador per poder treballar unes quantes hores. Per
2: però tant, escolta'm, que heu tingut...
4: A Catalunya Ràdio està garantit.
39: Capanyat,
2: que heu tingut, temporal aquesta nit, o què ha passat?
4: No, no, no, no acabo d'entendre què ha passat. Sincerament, no ho sé.
2: Has aprofitat que ha marxat l'electricitat o no? No sé.
4: És que acaba de marxar fa 2 minuts.
39: No li ha donat temps.
2: I no hem sigut nosaltres, ja t'ho dic ara,
4: Ha, vingut, ha estat una cabra que s'ha menjat el cable de la llum.
2: Ai, per cert, com van les gallines?
4: Una cabra rostida.
2: Com van les gallines i la recuperació del pèl?
4: Doncs mira, estic content perquè les gallines ja comencen a treure una plometa petita.
2: Oh. Comença per la plometa,
4: que s'estan recuperant. Per què? Perquè te recordes que el gall les muntava tota l'estona i llavors havien quedat desplomades de la part de l'esquena, per on s'agafava el gall amb les urpes. I ara s'estan recuperant. Jo les veig felices i contentes, excepte una que crec que sí que el troba a faltar.
39: Clar.
2: Devia ser com l'amant, no?
4: Deu ser això.
2: La que estava enamorada, de veritat. Mm-hmm.
39: La bona.
2: La bona.
4: Què? Fem el temps?
2: Sí, tant i tant. Deixem que abans digui adéu a la Marta Viana i a la Lara Garcia. Gràcies, noies. I tornem demà. I, home, evidentment, mira, si tens temps de sobres, Eloi, avui...
4: Mare meva, mare meva. No, és que, a veure, avui és un dia una mica delicat.
2: A veure.
4: Avui es freuen tempestes i, a més, seran tempestes fortes. Llavors, ara mateix ja comencem el dia amb molts núvols a molts llocs, eh? Comarques de Barcelona, de Tarragona, fins i tot Catalunya Central, els núvols són baixos, hi ha molta humitat. És un primer senyal que hi ha inestabilitat i que poden passar coses, i després l'altre senyal el notarem a partir del migdia, que començaran a créixer grans núvols i tempestes en qualsevol punt del país, però les més fortes, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona i el nord de les de Tarragona. I fins i tot avui hi ha avisos activats d'intensitat de pluja, més de 20 litres en mitja hora, i s'estrena un nou avís, que fins ara no s'havia fet servir, que és el de pluja de 60 litres en 3 hores. Per tant, estem parlant de quantitats de pluja molt importants, que en alguns casos poden passar de 50 a 100 litres per metre quadrat, El nord-est. Nord-est de Catalunya, Girona, Barcelona, és on hi ha més risc que això acabi passant. I, per tant, també baixarà la temperatura. Vaja, que serà un dia una miqueta mogut.
2: Doncs n'estarem, com sempre, pendents. Moltes gràcies, Eloi.
4: Adéu-siau, fins ara.
2: Demà, us traiem molt bon dia.
6: Bon dia, vas amb la meva samarreta?
2: Sí, que me la va regalar.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 4. Americans.
1: Aviseu els de la científica. Vull aquest ganivet aquí ara mateix. I que algú ens busqui un lloc on poder passar la nit. Em sembla que la cosa anirà per llarg. Caporal, lideri tot això, si us plau. He de fer unes quantes trucades urgents.
2: D'acord, sergent, així ho farem. Agent Sánchez, vingui amb mi.
3: A les seves ordres, caporal.
2: Ja ha sentit a la sergent. Ens hauria de buscar com més aviat millor un lloc per dormir. Vostès, de quina comissaria venen?
3: De la de Premià de Mar.
2: Doncs m'haurà de passar el contacte de l'oficial de guàrdia. Tot i això, m'ha dit que la jutgessa era de Mataró, igual que els companys de la científica.
3: Sí, Mataró és la capital de comarca. I a més, és una ciutat gran. I ells tenen jutjat. Més recursos i una bona comissaria. Nosaltres, una àrea bàsica policial. Aquí al Maresme, la majoria de les nostres instal·lacions són els pobles de mar, que són els més habitats durant tot l'any i que, a més, multipliquen la seva població exponencialment a l'estiu. Suposo que per això es va dissenyar així el pla de desplegament. Els pobres pobles de dalt gairebé no els toca res. I és curiós, perquè sempre he pensat, potser m'equivoco, però ho dubto, que els pobles de dalt hi viu la gent amb més pasta que els de mar.
2: I això què té a veure amb el desplegament dels dispositius?
3: Que amb bona lògica haurien de ser més a prop de la gent més rica i amb més poder.
2: Vol dir?
3: En aquest país, els rics sempre solen ser els qui tenen a prop els millors serveis. Les millors escoles, els millors hospitals, bons sistemes d'autobusos perquè les minyones puguin arribar-hi sense problemes. Que ja se sap que ells sempre van en cotxe tot arreu. I així amb tot. Seguint aquesta teoria, no entenc per què les nostres instal·lacions no són els pobles de dalt, que és on hi viuen els poderosos.
2: Segurament perquè aquests rics i poderosos el que volen és que vigilem la gent que viu als pobles de baix i evitem que pugin. Pensi, agent Sánchez, que si els pobles de dalt són les mansions, nosaltres som els gossos que vigilen el jardí i eviten que ningú aliè no entri a la propietat. Ens tenen exactament on ens volen tenir. No es preocupi que aquesta gent se les empesca totes. Per això són rics. I alguns, els quartos, els venen de força endarrere.
3: Està ben vist, caporal. Tingui el telèfon de l'oficial de guàrdia. Segur que la sergent Forés estarà encantada de rebre la seva trucada a aquestes hores.
2: Ha dit sergent Forés? Es diu Esther Forés, l'oficial de guàrdia?
3: Sí, és l'oficial al càrrec i la cap de l'àrea. És de Tortosa, però ja fa 6 anys que és aquí. La van ascendir a sergent l'any passat.
2: I tant que la conec, massa i tot. Va, busqui un lloc on puguem quedar-nos aquesta nit. Gràcies.
1: Estanislau, ja tenim algun lloc on poder quedar-nos a dormir aquesta nit?
2: Sí, ens han trobat 2 habitacions aquí mateix, a l'hostal de la plaça. Hi estarem molt bé, però intueixo que hi dormirem poques hores.
1: Molt bé. Ja he parlat amb l'inspector i li he explicat tot. Vol que fem totes les investigacions possibles aquí. Però demà a la tarda vol que siguem a Figueres per establir un pla d'acció amb ell. Ha posat els informàtics a treballar, a veure si aconsegueixen saber alguna cosa del missatge i ens poden ajudar amb això. Tot i que ja saps que les esperances de poder saber alguna cosa a partir d'una missiva com aquesta són molt minces. I és clar, farà el que pugui per intentar contenir la premsa, però segurament serà complicat. I a partir d'ara tindrem una pressió afegida. I a tu, com t'ha anat amb l'oficial de guàrdia?
2: Prou bé, tenint en compte les circumstàncies.
1: Què vol dir això, de les circumstàncies?
2: Que la sergent Esther Forés i un servidor ens coneixem des de fa molts anys i que en fa 10 que vàrem sortir junts. Un amor d'estiu, en concret. Els seus pares estiuejaven al poble. Eren uns petits industrials tortosins que no suportaven trobar-se la gent del seu encontorn a la platja a l'estiu. I varen descobrir l'Empordà com a refugi. I per festa major va ser quan l'Esther i jo varen viure un bonic estiu plegats, que es va allargar fins a prop de Nadal. Després, ella se'n va anar a estudiar uns mesos a Canadà i a l'estiu ja va venir al poble amb un nòvio canadenc i jo vaig optar per substituir-la per una estiuejant italiana, crec, aquell estiu.
1: I això suposarà alguna mena de problema per poder fer la feina ben feta?
2: No crec que ho suposi per part de cap dels dos. Tots dos som grandets i tots dos guardem un molt bon record. De fet, hem anat seguint les nostres carreres professionals una mica. I jo ja sabia que estava destinada al Maresme, però no sabia exactament on. Demà, a primera hora, serà aquí amb els efectius que pugui dedicar-nos a la investigació.
1: Perfecte. I què hi diuen els companys de la científica?
2: Que, efectivament, tenen l'arma homicida. I que, tot i que és bastant comuna en el món del submarinisme, no deixa de ser un ganivet específic. Potser en alguna botiga poden recordar qui el va comprar. No en deuen vendre pas cada dia. I no hi deu haver tantes botigues especialitzades en articles de submarinisme al poble.
1: Aviam si així podem començar a posar fil a l'agulla.
2: Tant de bo.

0: vicis.
1: Ja ho diuen, que val més matar un home que perdre un bon costum.
0: No et dic que no tinguis raó, però el que sí que faré és aprofitar i aprofitar l'esmorzar d'hotel a càrrec de l'erari públic. Que això no passa pas cada dia. I per una vegada val la pena treure el ventre de pena. A més, tot fa una fila espectacular.
1: Sí que és veritat. Tot és molt bo. Jo ja t'he agafat avantatge. Així que vinga, esmorza bé, que ens espera una feinada. Hem quedat d'aquí a mitja hora amb la sergent Forés i el seu equip.
0: En mitja hora tinc temps d'arruïnar l'hotel i que surti el cuiner desesperat com el capítol aquell d'Astèrix i Cleopatra.
1: Ara no t'entenc.
0: Res, coses meves. Sortir el cuiner desesperat dient «S'ho han menjat tot, s'ho han menjat tot!» Què és el que dirà aquest d'aquí a no res?
1: Va, Carpanta, aquí t'espero.
2: Sergent Siqué, Estanislau, com esteu? Heu pogut descansar una mica?
1: Molt bé. Crec que vostès dos ja es coneixien, veritat?
2: Sí, és una llarga història. Ara feia força temps que no ens vèiem. Però em sembla que vostès necessiten anar per feina. Si hi ha temps, en algun moment ja surfejarem per la memòria dels bons temps. Però de moment hauríem d'intentar atrapar l'assassí. Abans no torni a actuar. I a més, avui em sembla que tindrem forces visites.
1: Què vols dir?
2: Que les versions dels diaris digitals ja han publicat la notícia i han afegit el comunicat de l'assassí. I no, abans que ho preguntin, no hi ha hagut cap mena de filtració per part nostra. El mateix assassí ha rebotat el comunicat als principals diaris digitals, a les ràdios i a les teles. Fa estona que aquesta és la notícia més vista i comentada en molts mitjans. I és clar, no estem sortint gaire ben parats de tot aquest merder. Amb perdó de l'expressió.
1: No m'estranya. Ens haurem de posar de valent si en volem treure el trellat.
2: On vol que ens repartim?
1: Hem de fer unes quantes tasques decisives. El caporal Vaireda anirà a Barcelona a parlar amb els editors de l'escriptora, com ja va fer en l'anterior ocasió. Els serveis informàtics estan analitzant el missatge per si trobem alguna pista. Cap a migdia tindrem l'informe del forense, que potser ens donarà alguna clarícia més. I vostè, jo i el seu equip hauríem de ser capaços de trobar en quina botiga va comprar el ganivet i veure si algú recorda res o si hi ha alguna càmera propera que ens pugui servir per tenir una imatge del nostre home.
2: D'acord, ens posem mans a l'obra.
1: Proposo que quedem tots aquí cap a 2:15 per intercanviar-nos la informació i dinar tots plegats i decidir per on continuem. Escudella amb galets de primer i de segon la tintorera a la planxa amb amanida. Vosaltres què voleu?
2: Jo també vull la sopa de primer i de segon... Menjaré les croquetes de pollastre.
0: Vinga, us acompanyarem la sopa, que des de Nadal i l'escudella de la mare que no en menjo. Bé, en realitat hauria de dir que fa un mes que no en menjo. Que la mare, quan fa l'escudella de Nadal, en fa perquè duri fins ben entrat l'any. Ep, i jo ben content. I de segon la galta de porc al forn. Aviam què. Estic segur que aquí menjarem bé.
2: I què t'ho fa pensar?
0: He vist les puntuacions i els comentaris que té a internet. I tothom el deixa molt bé. I a més, és ple d'obrers. Gent que busca bon menjar a un preu raonable. Avui en dia ja no en queda cap de barat de lloc d'aquests. Però a més, hi ha una cosa fascinant. I és que no hi ha ni un sol plat que porti suplement.
2: I això què vol dir?
0: Que és un restaurant que té respecte pels seus comensals. Que els tracta a tots per igual. Que no distingeix entre qui pot pagar 4 euros més de suplement per un entrecot amb pebre o amb rocafort. No hi ha cosa que em posi més nerviós. Ja sé que hi insisteixo sovint, però un suplement en un menú és com una escopinyada a la cara, un insult de primer ordre. Si no pots posar aquest plat al menú, no l'hi posis, però no tractis els teus clients fent distincions entre els uns i els altres. No ens mereixem que ens tractin com a imbècils i que ens recordin cada 2x3 fins on arriba la nostra economia.
2: Això és el que sempre m'ha agradat de tu. I ho dic aquí, a davant de la sergent Siquier, perquè no se me malinterpreti.
0: El què?
2: Que encara ara, tants anys després, continues sent un idealista.
0: Bé, se suposa que per això tots ens varen fer mossos, no?
1: Bé, ara que ja estem tots ben servits de sopa, convindria que ens anem posant al dia. Li he demanat

0: Anat a l'Ester, que sigui ella qui obri foc, tot i que hem estat una bona part del matí juntes, així que si vols...
1: I tant. Gràcies. Els nois de la científica ja varen localitzar ahir l'arma homicida. Es tracta d'un ganivet de submarinisme, que l'assassí assegura en el seu missatge que havia comprat en alguna botiga de Cabrils. El primer que hem fet ha estat buscar totes les que venen aquest tipus de producte. I ha estat relativament senzill. Només n'hi ha dues. Analitzant el model i el registre de producte, hem vist que el nostre home va comprar el ganivet Aquasub, que és una botiga especialitzada en esports nàutics, que hi ha aquí, a uns 300 metres. Evidentment, no hi ha cap mena de registre de propietaris de ganivets de submarinisme. Es poden comprar sense cap mena de llicència. I la propietària de la botiga, que és una ciutadana alemanya, no recorda haver venut el ganivet a ningú de forma especial. És una eina que els submarinistes fan servir habitualment. I que es veu que aquest és bastant bo. Llevat d'això, no destaca per res especial. El que sí que està bé és que hem pogut fixar la data de la compra. I que ara demanarem les còpies de totes les càmeres de seguretat que hi ha a la zona. No crec que la jutgessa posi cap problema, però no sol ser ràpid. Això ja ho sabeu.
0: Mentre la sergent Forés i el seu equip anava fent aquesta recerca, jo m'he encarregat de dos assumptes. En primer lloc, he parlat amb el forense, que ha confirmat més o menys el mateix que ahir a la nit, que les ganivetades rebudes per la víctima eren prou precises i encertades i que estem buscant algú amb una alçada superior al 1,80 m i amb molta força i bona traça a l'hora d'executar les seves víctimes. Algú que sap què fa i com fer-ho, que encara és molt més important.
2: O sigui, que si fa no fa, el doctor ha confirmat la mateixa hipòtesi que ahir a la nit.
0: Sí, exacte. No ha canviat gaire la cosa. L'autòpsia no ha portat res de rellevant que ja no sabéssim.
2: I dels missatges, en sabem alguna cosa?
0: Això ha estat una mica més productiu. El nostre home és molt intel·ligent i va deixar el missatge preparat per enviar-se a una hora concreta. Estava programat. Per tant, ho havia planificat tot a la perfecció. El missatge es va enviar des d'un locutori del barri del Raval de Barcelona. Després de dinar ens hi atensarem amb un grup d'intervenció abans de marxar cap a Figueres. De totes maneres, han pogut seguir el rastre del compte i es veu que el missatge es va programar fa exactament dues setmanes. És a dir, el nostre home compra el ganivet, pensa l'escenari, obre un compte de correu, programa un missatge, l'escriu i el deixa preparat per enviar-se ahir a la nostra bústia i poc després a la dels mitjans de comunicació que li interessen. Tot això fa pensar que és algú molt calculador, que ho planifica tot molt bé, fins al darrer detall. Però ara comença a voler jugar amb nosaltres. Ens posa reptes, es creu millor que nosaltres. I això el pot dur a cometre algun error. Tot i que, de moment, a no ser que ens emportem alguna gran sorpresa a la tarda, no sembla que sigui el cas. I tu, caporal, has trobat res que ens pugui ajudar en la investigació?
2: Veient com heu avançat vosaltres el que jo he trobat, em sembla que no és ni de bon tros, tan rellevant com el que heu trobat vosaltres de cara a la resolució de l'assassinat. Però, en canvi, m'ha servit per veure que en el món de la literatura catalana nostrada no n'hi ha ni un pam de net.
0: Què vols dir?
2: Doncs que de portes en fora se suposa que tot és bon rotllo i que tots són molt amics els uns amb els altres, però que a l'hora de la veritat hi ha força marro. I la política ho contamina tot. Com a mínim això és el que m'ha dit el teu amic Riera, que per cert envia records. Sort que hi he anat de part teva i l'he pogut treure d'una reunió. I em sembla que ha estat molt content que ho hagi fet i de tenir més informació de primera mà per part nostra. Així és com he sabut que la Morta era un peix gros d'una associació d'escriptors, però de retruc he sabut que en total n'hi ha tres de grans i un munt de més petites.
1: Perdoneu que m'hi fiqui, però no ho acabo d'entendre.
0: Tens raó. El senyor Riera era l'editor d'en Joan Daniel Bessonov, el primer escriptor mort, i quan el vaig anar a veure em va donar algunes pistes interessants sobre el món editorial. Ara he enviat l'Estanislau a parlar amb ell. Bé, de fet, tu hi eres quan ens hem repartit les feines per veure si ens pot dir alguna cosa més.
1: D'acord. I ara resulta Els escriptors del país són com els taxistes.
2: Com els taxistes?
1: Sí. Al principi de la creació, Déu va fer dos taxistes. I sabeu què va passar?
2: No.
1: Doncs que cada un dels dos va muntar una associació de taxistes i van dir que ells eren els únics interlocutors vàlids en el sector. Us sona? Doncs això dels escriptors deu anar més o menys per aquí.
2: Si ho mires bé, no vas gaire desencaminada. L'ADA estava a l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, on hi ha també escriptors que escriuen en castellà. Aquesta entitat s'hi havia integrat recentment els membres del col·lectiu Escrivim, que són un grup d'escriptors sobre literatura infantil i juvenil, que reivindiquen tot un seguit de drets i la professionalització de la literatura. Aquests estan bastant picats amb els de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que originàriament, i segons que m'ha explicat el senyor Riera, havia sorgit com una espècie de sindicat d'escriptors, però que en els darrers temps ha crescut molt i ha perdut una part d'aquest caràcter reivindicatiu, perquè s'ha convertit en una entitat més inclusiva, on no només hi ha els escriptors professionals i els que volen ser-ho escrivint en català, sinó també el que ell ha anomenat els escriptors de diumenge.
0: Escriptors de diumenge?
2: Sí. Es veu que, com tantes altres històries d'aquest país, això ve d'una polèmica amarga que va encetar una vegada més en Josep Pla, que va fer la distinció entre els escriptors professionals, que sovint per viure havien de treballar també en castellà, i els escriptors de diumenge. És a dir, aquells que tenen una altra feina i que escriuen quan poden, els caps de setmana i en altres moments. Res, una altra d'aquestes discussions bizantines del país de la que no en traurem el trellat.
0: I aquests com es duen amb els primers?
2: No es poden veure gaire. I a més hi ha tot el tema de la llengua pel mig. O sigui, que el resum que podríem dir és que conviuen amb tensió. I no t'ho perdis, encara n'hi ha una altra, el Centre Català del PEN. Aquesta és internacional i vetlla per la llibertat d'expressió des del punt de vista internacional. I bona part dels seus membres són de l'una o de l'altra, també. Tenen doble militància, diguem-ne.
0: Ostres, sí que ho fan complicat, aquesta gent. Jo em pensava que es dedicaven a escriure i prou.
2: Pots comptar. Tot i que es barallen per les engrunes i per aconseguir una certa notorietat, hi ha en joc un cert poder. I també, per què negar-ho, una certa estètica del mandarinatge cultural.
1: T'ha dit en Cristià, què vol dir?
2: Que sempre hi ha qui vol tallar el bacallà.
1: La qual cosa és una superba collonada, perquè qui tallava el bacallà no era res més que un esclau, amb certs privilegis, però tanmateix, un esclau.
0: No calen més preguntes, senyoria. Sigui com sigui, la Castells podria haver-se ficat en algun merder per haver estat dirigent d'una de les entitats? Què n'opina en Riera?
2: Que segurament no, però que sempre s'acaba trepitjant algun que altre ull de poll. En teoria és molt més fàcil que sigui obra d'un xalat que no pas d'algú que actuï seguint motius polítics o similars. És una altra mena de patró.
0: Sí, pot ser un xalat, com tots pensem. Però el meu fill de puta ja porta dos morts. Ens fa ballar el so que més li agrada i, de moment, va mostrant-nos les misèries de la classe intel·lectual del país, que, pel que sembla, no són pas poques.
2: Ja us ho dic, quatre que es barallen per les engrunes, però que fan molt de soroll. Que ja se sap que repartir-se la misèria sempre et dona una pàtina de respectabilitat.
0: Va, deixem-nos de filosofia barata. Acabem-nos el segon, que se'n gira feina i... Ui, m'agradaria arribar a temps a dormir a casa. I abans encara hem de desmantellar un locutori al Raval.
2: Vinga, doncs, jo no faré postres. Però el cafè sí que no el perdono.
1: Ni jo.

0: Això ha estat una bona merda, i mai millor dit, perquè mira que el lloc era brut i estret i ple de merda fins al sostre.
1: Ja ho pots ben dir. Més que nosaltres, el que hi hauria d'haver anat és una patrulla de sanitat i una brigada de desinfecció nuclear.
0: Ja ho pots ben dir. El resultat ben minso. Dos treballadors detinguts per no tenir permís de treball ni de residència. El propietari detingut per falsedat documental i per estafa a la Seguretat Social. Unes quantes postures d'aixís intervingudes i dues navalles. I tots els ordinadors perquè els companys trobin exactament des de quin va enviar i programar el missatge al nostre home. Tot plegat, misèria i companyia, i demà tornaran a ser al carrer amb un antecedent més, pel qual mai pagaran, i nosaltres ens tornaran a acusar de racisme, xenofòbia, i vés a saber quantes coses més. Que ja se sap que aquest país és un país de merda en què governa l'esquerra caviar, i més aquí, a Barcelona. Es creuen que governar és quelcom que es pot fer amb un llibre a la mà, quan el que cal és fermesa. Però mira, potser servirà perquè algú desinfecti el local.
1: Això sí, però amb sotal i mascareta antigàs. El que em preocupa és que, novament, no tenim pràcticament res pel comentari. Només sabem que busquem algú, presumiblement home, de més d'un metre 80 i amb gran força, i uns certs coneixements d'informàtica. Segurament té un perfil una mica de psicòpata i, a més, li agrada posar-nos reptes. Tot indica que si no el parem abans, tornarà a matar. Però no tenim encara ni una sola imatge possible d'ell, ni sabem quin ordinador va fer servir, ni res de res. Estem bastant perduts. També anem descobrint en cada un dels casos que el món de la literatura nostrada no és un camp de roses, precisament, sinó un pedregar per on tots es revolquen.
0: Jo no hauria estat capaç de fer un millor resum.
1: I encara podríem afegir-hi que hem desmantellat un locutori on es cometien petits delictes i n'hem sortit prou ben parats, perquè ningú ha pres mal, i això que hi havia un cert risc, que el Raval sempre imposa un respecte. Saps què deia una iaia del poble i avui m'hi ha fet pensar?
0: Sorprèn-me.
1: Que això cada vegada s'assembla més a Amèrica. La dona sempre deia que cada vegada eren més gent i hi havia menys quartos a repartir. I això no era sostenible. I que en els darrers temps això s'havia desbordat i que arribaríem a ser com Amèrica.
0: En quin sentit ho deia?
1: Deia que per ser normals només ens faltava tenir un psicòpata com el de les pel·lícules, que anés avisant els de la tele del que faria, deixant pistes i posant un repte als policies que l'investigaven, i mira per on, ja el tenim. La punyetera ho encertava tot. Un dia la vaig veure llegint el diari tota sola i comentant-lo per ella mateixa. Amb més de 90 anys deia: i és clar, si puja el barril de brena, això no pot ser bo per ningú. L'electricitat i la calefacció pujaran una barbaritat. I just a la fusta l'encertava sempre, la molt punyetera.
0: Així doncs, ja hem americanitzat tant el país que ja tenim l'assassí en sèrie, missatges als mitjans de comunicació i una parella de polis perseguint els dolents. Això sí, ara ja podríem anar tancant la peli i fent que guanyin els bons, que per això ens paguen.
1: O això, o posar-nos filosòfics i demanar-nos com ens aguantem.
0: Què vols dir?
1: Que quan la dona es posava transcendental no parava de demanar a tort i a dret que li expliquéssim com era que ens aguantàvem amb la translació i la rotació de la Terra, que ho havia descobert en un llibre de text d'un net seu i que no entenia gaire bé com acabava de funcionar tot plegat.
0: Boníssima! L'hauria de conèixer jo, la iaia aquesta. Me l'enduria a les reunions amb els inspectors i fliparien. Com ens aguantem? Bona aquesta, me la quedo. No crec que l'inspector li faci ni puta gràcia, però me la quedo.
1: En el seu cas, ens hauríem de preguntar i com és que l'aguantem a ell. Però això, això ja són figues d'un altre paner.
2: Heu escoltat Americans, capítol 4, de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus de Cris Cantal, Abel Font, Joan Brugués i Maria Negra. I al capítol següent, l'assassí comença a deixar missatges als mitjans de comunicació, complicant la investigació. Les amenaces arriben a cada festival literari del país. cap escriptor és impune. Serà el capítol 5 de Mar Negre, el lletraferit.

0: Sabies que...
1: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcast per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.

0: podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels molins i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, i en Pere Sant Romà, saurí.
1: Molí, del llatí molinum. Un molí és una màquina desintegradora. S'utilitza per la mòlta de grans o també en general per qualsevol material sòlid.
2: Ramó de pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Al capítol d'avui resseguim el riu a la recerca de molins, unes construccions fonamentals durant segles per alimentar la població i que ens permeten entendre la forma de vida i també les estructures socials amb el domini dels senyors feudals.
1: Quan parlem de molins, podem fer referència als edificis on es troben instal·lats els molins o bé als tallers o fàbrica on es fa la mòlta dels cereals. També hi ha els molins de sang, que són els que es mouen gràcies a l'esforç d'un animal.
2: Ramó de pedra.

0: Per a conèixer els diferents tipus de molins del Gaià, us recomanem la guia publicada per l'editorial Piolet. Hi figuren multitud de construccions.
1: A la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, publicada per l'editorial Piolet, també se'ns parla dels tipus de molins. Parlen del molí hidràulic, que és un mecanisme tècnic que utilitza l'aigua com a font d'energia per moldre, trinxar, esmicolar o desfer l'estructura de qualsevol cosa. Segons el producte que s'ha de moldre, podem parlar, entre d'altres, de molins fariners o bladers, que molen el gra per fer-ne farina. També de molins batans o bataners, que treballen els draps per fer-ne teixits. També hi ha el molí draper o paperer, que tritura draps vells, cànem o cotó per fer-ne paper. També hi ha el molí polvorer, que tritura per separat els diversos components de la pólvora. I també trobem la farga, que és un establiment industrial de forja de metalls que adapta i especialitza el molí hidràulic.
0: Per entrar a fons en aquestes construccions, comencem per donar veu al periodista de la Riera de Gaià, Joan Boronat. Ell va néixer en un molí i en coneix de primera mà les característiques principals.
2: Molins es construïen i es situaven en corrents fluvials, a vegades de poca quantitat, però com que els molins havien d'embassar l'aigua perquè després tingués pressió, encara que el cabal fos mínim, doncs omplir una bassa i després deixar-la anar perquè fes anar el rodet, que en deien, doncs era suficient, no? Era emmagatzemar l'aigua per després utilitzar-la amb pressió per fer rodar les moles.
1: Tocant a la paret del molí, normalment hi ha la bassa, on en forma d'un embut es troba el cub. Aquesta és una construcció sòlida de pedra carejada, de planta quadrada o circular, situada a l'extrem de la bassa o bé separada, tocant al molí. Allà s'hi acumula l'aigua en el moment de la molta i serveix per aconseguir la màxima pressió de l'aigua. Al fons hi ha el pany i la canal que porta l'aigua al rodet, la roda horitzontal. Per allà, l'aigua cau al carcabà, que és el corredor sota l'obrador del molí, per on entra l'aigua damunt el rodet i surt després a l'exterior, ja sigui al riu, al torrent, a la bassa o al rec.
3: Remor de pedra.
0: Com són els molins per dins? Quin era el seu funcionament?
1: Tal com s'explica a la guia del riu Gaià, publicada per l'editorial Piolet, l'edifici del molí consta de dues plantes i a la inferior, que acostuma a ser semisubterrània, hi ha el carcabà, la sala on desemboca el cub. L'aigua de la bassa hi entra a gran velocitat i amb aquesta força mou la roda d'àleps, que són les pales de fusta o de ferro. Aquesta roda està fixada sobre un banc de fusta mitjançant una peça metàl·lica anomenada dau o got. L'eix de la roda transmet el moviment cap al pis superior, on hi ha les moles, que són pedres circular estriades a la cara de moldre amb un forat al mig. També mouen tot l'equipament per a la molta. El darrer pas de l'aigua és sortir per sota de la volta del carcabà i tornar al riu mitjançant el canal de desguàs. L'entrada d'aigua des de la bassa i el cub no és contínua. El doll es pot interrompre gràcies al pany que trobem a la paret i que s'acciona des del pis superior, on hi ha l'engegador de ferro, dit aviador.
0: En Joan Boronat, de família de moliners, ens ho comparteix amb l'experiència de qui ho va viure.
2: Al petar l'aigua directa en aquestes pales feia rodar aquesta roda. Llavors ja hi havia un eix que anava, en diuen l'arbre, fins dalt el joc de moles. El joc de moles és una mola sotana, en diuen, que és la que està fixa, i a sota ja ho diu la paraula, i damunt la volandera, que aquesta és la que rodava. I llavors es feia la molta.
0: I quin és l'origen dels molins històrics que podem trobar vora el riu? L'investigador Pep Saragossa ens en descobreix les arrels i com el feudalisme representa un canvi en aquestes estructures.
4: Hi ha pocs elements, vull dir, a Catalunya hi ha poques restes andalusines, no? Segurament van aprofitar, hi havia, però ells encara doncs, eren uns molins molt diguéssim, senzills, no? I, clar, al llarg dels anys aquests molins s'han anat evolucionant, això vol dir que en un dels molins que encara hi ha actualment, doncs, hi hagués restes d'aquests molins antics. És una mica difícil, però n'hi ha un, el Gaià, hi ha un molí, que les restes d'un molí, que és el molí de Pinyana, que és sota Querol, que jo, pel que he arribat a veure de molins, que són molts, crec que és el molí més antic que existeix, el Gaià. Té un carcabà, és el que queda, queda el carcabà, i esclar, és un carcabà petit, que allí hi havia una roda que feia uns 80-85 centímetres, i feia anar també unes moles relativament petites. Vull dir que és una mica com funcionaven tots aquests molins. Clar, al llarg del temps, al moment que s'estableix el feudalisme, el senyor fa fer uns molins importants, no? Molins importants com són el molí de la Torre aquí a Ardenya, el molí del Catllà, el molí que hi ha a Puigtinyós, no? Són els molins voltats, amb carreus, no? I, clar, les restes que hi havia dels molins antics desapareixen.
3: Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.

0: alguns molins es van transformar i van adaptar els seus usos amb finalitats industrials. En Joan Boronat ens posa l'exemple del seu molí i d'altres que han evolucionat i continuen actius a la zona del Penedès. El periodista ens mostra particularitats, curiositats i la disputa per l'aigua. Un petit trajecte per la història.
1: Aquests molins, si ens concretem en aquesta zona del Baix Gaià, tot eren molins bladers, és a dir, fariners, no? I com bé has dit, doncs es molia tots els aquests cereals, sigui blat, sigui ordi, sigui tot això. I són d'origen medieval, vull dir que això fa molts anys, no? El que passa, doncs, que tot això doncs, va anar plegant, i en el cas meu concret, perquè jo sóc del molí de la Torre, que diuen, aquí a la Riera de Gaià, diuen del molí de la Torre, perquè el seu propietari va ser el marquès de Santa Coloma, que tenia propietats a la Riera, Torre d'en Barra. Aquest molí va anar a parar a mans de l'administrador del comte de Santa Coloma, que era un tal Safont de Torre d'en Barra, i com que el propietari era de Torre d'en Barra, li va quedar el nom del molí de la Torre, que perdura encara fins avui dia. Bé, fet aquest parèntesi, el molí de la Torre, que és allà on jo vaig néixer i treballar durant uns 8 anys, es va transformar de molí blader a moldre minerals. Llavors, doncs, bueno, el meu avi, a principis del segle XX, doncs el va reconvertir en molí de pulverització de carbonat de calç. I és el que jo vaig conèixer i vaig treballar, no? Però amb la particularitat de que, bàsicament, la maquinària era la mateixa, és a dir, les moles de pedra. Avui dia continuen, hi ha moltes indústries importants, sobretot el Baix Penedès, que fan la pulverització del blanc d'Espanya, que és conegut popularment el carbonat de calç pulveritzant, no? Però nosaltres ho van adaptar amb les mateixes moles i lògicament després amb unes altres màquines complementàries, però el bàsic era el mateix del molí blader passat a minerals, no? I continuava l'aigua com a força motriu, però evidentment una indústria d'aquestes característiques no podia dependre només de l'aigua, perquè la Riera, que és un poble agrícola, ara no tant ja, o gaire o poc, però en aquella època doncs hi havia uns cultius, uns conreus intensius d'hortalissa, un regadiu important de moltes hectàrees, i la disputa sempre estava amb els drets de l'aigua, perquè des de temps immemorial està escripturat que l'ús de les aigües superficials del riu Gaià, que són les que baixaven o baixen per la séquia principal, de dia era pels pagesos i a la nit pels molins. Però, clar, a diferència dels altres molins, dels quatre molins d'aquest Baix Gaià, el nostre, el molí de la Torre, treballava dia i nit perquè era una indústria dedicada a una altra activitat, no pas només a molí fariner, no? I llavors, doncs, bé, lògicament ja als anys 20, ja a principis del segle XX, ja es va incorporar la força elèctrica. En temps de la postguerra, jo ja vaig agafar de refiló, ja no vaig conèixer gaire, i fins i tot hi havia un motor de dièsel que era gairebé com una locomotora allò de gros, i en temps de restriccions de l'electricitat per estalviar energia elèctrica hi havia unes hores al dia que hi havia talls d'electricitat. Per tant, llavors, sense aigua el de dia, perquè no en tocava, perquè era pels pagesos, i sense corrent elèctrica, aquell generador doncs feia funcionar el molí.
2: Ramó de Pedra.
0: I ara seguim per Torredembarra, on l'antropòleg Jordi Soller ens parla dels molins d'oli. Alguns d'ells no utilitzaven pas l'aigua per a funcionar.
3: Aquí tenim molins d'oli. N'hem documentat 3 o 4 i l'últim va estar situat a un lloc on la gent que ens vingui a visitar segur que queda sobtat, i segurament la majoria de veïns d'aquest municipi també. El molí d'oli de Torredembarra, el darrer en existir, estava situat on ara fem els dimarts al Mercadet, a l'hort del Torrents. Precisament ell va ser l'impulsor i propietari. La mola d'aquest molí d'olives ara està situat com a decoració a la plaça de l'oli dels Munts. Però vam tenir també premses per fer vi al carrer Nou, i també vam tenir una mena de molí per fer farina que funcionava amb tracció animal. Amb tracció animal. A principis del segle XX va venir a treballar a Torredembarra Miquel Aleu, que era metge, i un descendent seu, crec que un net, va fer un llibre sobre les seves memòries a Torredembarra i va dibuixar fins i tot encara com funcionava aquest molí de tracció animal, com si fos una sínia per moure la mola i produir farina del blat dels cereals que es cultivaven aquí a Torredembarra i a la rodalia.
0: Precisament, qui s'està encarregant de documentar el Molí del Mig i promoure'n la museïtzació és l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc.
4: S'està a les beceroles, en principi, no?, d'aquest futur centre d'interpretació dels molins de la Riera de Gaià. Actualment funciona la primera planta, la que està arreglada, com deia abans. Aquesta planta funciona com a llar de jubilats, que en un futur aquesta llar de jubilats s'ha de traslladar a un altre edifici. Llavors, el que és tot l'edifici en si seria aquest centre d'interpretació. I en aquest cas, el que queda per rehabilitar és la part inferior, la part subterrània, la part on hi ha l'antic molí medieval i tot el seu espai del voltant, i després la part superior seria qüestió d'adaptar-la a les noves necessitats expositives que requereix aquest centre d'interpretació, igual que la de baix.
0: Un dels molins que sí podem visitar és el molí fariner de Santa Coloma de Queralt. Una de les seves veïnes, la Júlia Ramon i en Galo, el guia del municipi, ens hi conviden.
5: De què estan parats perquè l'electricitat va arribar aquí, s'ha mantingut i s'ha museïtzat una farinera que arribava al gra, es molia, ara ho han tornat a recuperar i es pot visitar. És un al·licient més per venir, a més de que el Jaume apunto i a veure el d'allòs, l'arquitectura i tot això de Santa Coloma, ara es pot visitar també aquesta farinera. Sí, que hi ha totes unes explicacions que disfruto també, explicant.
6: Fent anar el compte, l'últim moliner, que és jove, és més jove que jo, fa els comentaris, vull dir que és interessant conèixer el funcionament d'una farinera, que no té res a veure amb un molí fariner. I aquesta farinera havia anat amb vapor, també.
0: Amb el guia de Santa Coloma, en Galo, ens atencem a algun dels molins més destacats. El primer, el molí de Nebruna.
6: Allí, més o menys, on pugem a aquella casa, era el molí de Nebruna. I per sota hi passa el torrent de la Barquera. Ara ho veurem per l'altre cantó. Aquest és el torrent de la Barquera. Passava per damunt del molí de Nebruna i després també va ser que adobaria un aquí i una més avall. Doncs aquest és el per on passava l'aigua, del primer afluent del riu Gaià.
7: I ara estranyament passa aigua, molt de tant en tant.
6: No, va de ploure molt, però ja fa anys i anys que no el veig que hagi rajat gens per aquí. Ara hi ha tanta secada que el que plou ho engoleix.
2: Ramó de Pedra.
0: Continuem pel molí de la Torre, un molí de dimensions més grans que en Galo coneix molt bé i comparteix amb nosaltres part de la seva història, amb algunes anècdotes i curiositats que podem trobar al seu llibret de Els molins de l'Alt Gaià.
6: Aquest és el molí de la Torre. Ja estem amb aigua de la dreta del riu Gaià. Veiem la bassa triangular. Al fons de la bassa ens ho tapa una mica els arbres, però ja hi ha aquest pou, o pouet, o cacau, o sal, que és el que donava la força al rodet per fer anar les moles. Es conserva tota l'estructura bé. Uns anys hi abocaven els purins d'aquesta granja, ara sortosament ja no els hi aboquen, però bueno, està tot deixat i abandonat. I a l'altra banda de camí, si caminem una mica veurem la porta, hi ha el pou de gel o pou de neu, d'aquí Santa Coloma. I això més o menys és allò. I d'aquí passava l'aigua ja al següent molí, que seria el tercer, que conduïa les aigües a la resclosa. I el tercer seria aquest que està cobert i sembren al damunt. Hi ha la volta apuntada i s'hi pot entrar dintre.
8: Sorprèn la dimensió, és com molt gros aquest molí.
6: No és dels més grossos, però doncs n'hi ha de... Però aquest era molí habitatge, o sigui, les moles eren un pis més avall, al damunt es distribuïa la farina, o sigui, es passaven sedassos per fer la més gruixuda amb la més fina, i després hi devia haver habitacle, segurament, perquè són molins fortificats ja. Molí, ja em diu molí de la torre perquè és una torre. El dels Requesens també era en forma de torre, amb matacai tota damunt de la porta, dovellada. El vell de Sant Gallar també era en forma de torre, vull dir que tots eren fortificats perquè a l'estal d'escampat corrien el risc de que els assaltessin i els robessin i inclús matessin, vull dir, hi ha hagut algun cas i tot, però bueno, aquest és en general els molins. Els primers que vaig començar a treballar, vaig publicar primer llibret Els molins de l'Alt Gaià, que et va seguir, bueno, el que més carinyo hi vaig posar, d'allò. Els molins ja desapareixen amb l'arribada de la llum. Uns ja amb vapor ja es van fer grans farineres, ja van anar decaient els molins fariners. A l'arribar a la llum és quan la decadència ja és total. En zones apartades que va costar més d'arribar a la llum, van aguantar més. I ressorgeixen en temps de l'estraperlo. Acabada la guerra, hi ha alguns que, un tant a qui fos, a la Guàrdia Civil i als qui manaven, els feien funcionar per estraperlo, perquè per poder menjar pa blanc segons qui. No tothom podia menjar el pa blanc. Però, doncs, pràcticament amb la llum desapareixen.
0: Acabarem la ruta a Mangalo, al Molí Nou.
6: Bueno, estem davant del Molí Nou. Ha estat documentat també al segle XIII com a Molí Nou. Al darrere, al damunt, hi ha la blassa. El funcionament d'un molí també és bastant tècnic, vull dir, no entrem en l'explicació. Aquest molí jo el havia vist sencer, el van desmuntar per una masia de Cal Mateu a la carretera d'Igualada. Bueno, doncs molien i l'aigua que sobrava després de moldre creuava aquest aqueducte que veiem, i l'aigua que venia des de l'esquerra del riu passa a la dreta, seguia per aquesta vora i seguia el que és el camí, i ara aquí a la cantonada veurem el molí de la torre. I passarem també per la font de Cartés i des d'aquí el molí de la torre veurem el pou de gel. Una bassa. Bassa d'aigua, on sí. Recollien l'aigua per d'allò.
7: Per donar-li més pressió.
6: Sí, bueno, llavors al capdavall de la bassa hi ha el pou, el cacau, el carcabà o el sal. Com més baixa és la bassa, vull dir que està molt a prop del molí, aquí ja no hi ha cap pou ni cap cacau, o sigui, tota l'aigua va dirigida en un espai, en una finestreta, que és l'estellador, que s'obria des del primer pis. Llavors, el pes de l'aigua era el que feia funcionar, feia caure el rodet i feia anar les moles. Amb altres molins, que l'alçada és més d'allò, els cacaus són ja rodons o quadrants, però com més altura tenen, més petits són. N'hi he vist un de 40 centímetres jo, però amb una alçada de 14 o 15 metres. La pressió que feia aquella aigua al baixar era increïble. En canvi, la d'allò, aquí en concret, era del pes de l'aigua, el que era d'allò. Volia entrar tota l'hora i això donava l'energia suficient per fer anar el rodet i les moles en aquest cas. Sí, bueno, també el primer paperer que es troba aquí al riu Gaià és a Seguer. Jo ja em despreocupava dels molins paperers o indústries tèxtils que hi havia. El Pep Calçó te'ls dirà, tots els de Catalunya, els que hi ha de molins de paper. Hi ha un altre, un examo d'un molí paperer que els han seguit tots. Aquí, doncs, no d'allò, no els deixava a banda. Només mirava perquè el cacau, el sal aquest, és el que jo en dic el carnet d'identitat d'un molí fariner, perquè els iguats s'han endut molts de molins, no s'han tornat a restaurar, però el cacau és la part més reforçada i és el que ha quedat. Per tant, he sabut sempre distingir el que era un molí fariner o les restes d'un molí paperer o indústria tèxtil.
0: I avui hem escoltat com els molins han estat font d'economia adaptant-se a cada època. Edificis, alguns, que s'han pogut rehabilitar, que formen part del nostre patrimoni i que estan lligats a l'aigua. I és que aquesta és font de vida, imprescindible també per als ocells que viuen entre nosaltres o que ens visiten per fer parada en les seves llargues migracions. Ja heu endevinat quins hem escoltat en el capítol d'avui?
2: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
9: Pardal roquer, Petronia petronia.
2: Ocell resident als camps oberts i zones de conreu.
9: Mallarenga cua llarga, Aegithalos caudatus.
2: Au que resideix als boscos totes les estacions de l'any.
9: Gratapalles, Emberiza quirlus.
2: Au que trobem als camps de conreu, pròxims a tot el curs del riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
10: Aquest podcast, recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
11: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
13: La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
11: Salut Activa.
14: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
15: Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas del problemes que en persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments al dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar quelcom mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i Això equival a menjar hidrat, equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
11: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: Els humans poden sentir quan algú els està mirant, però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes d'atenció i supervivència i també amb la interpretació de mirades en la comunicació humana. No és una capacitat paranormal, sinó una combinació de percepció sutil i expectatives mentals. Curiosament, en experiments controlats, les persones no solen encertar gaire més del que tocaria per atzar quan algú els mira sense donar cap pista.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, les vagues es recuperaran a partir de dilluns que ve. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciec ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va imposar-se als Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. 2 minuts i mig els que passen de les 7. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb 2 accidents actius arreu de la xarxa viària catalana. Un ha estat a la carretera GI-552 que talla la calçada Arbúcies en sentit sud. Hi haurà desviaments senyalitzats ja des d'aquesta matinada. També tenim un segon accident, en aquest cas a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit sud en direcció Tarragona, provocant 2 quilòmetres de retencions. També, si parlem de retencions habituals, però hem de parar l'atenció sobretot al vessant Besòs, on ja hi ha cues en tot el nus de la Trinitat, que deixa afectacions de retruc al primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat. A la ronda litoral també ja hi ha retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta durant més de 6 quilòmetres. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, a hores d'ara, doncs ja també tenim lentitud des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, dijous de canvi de situació. De fet, a hores d'ara ja tenim més núvols que no pas ahir al matí i al llarg de les properes hores aquest cel que estarà força carregat, sobretot a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona, amb les primeres gotes, primeres pluges poc destacables, sobretot entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Sens dubte que serà aquesta tarda quan el temps canviarà com un mitjó al llarg de la tarda, del vespre. Tempestes que tindrem a moltes comarques seran isolades a les de Ponent i les de l'Ebre i molt més importants a les de Girona i Barcelona, i atenció, a cavall de la capçalera del Fluvià, del Llobregat i del Ter. És on més aigua se n'espera. També a última hora de la tarda farà més fred que no pas aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamón Carvajal.
4: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
5: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya.

0: Destrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta judicial i política que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
1: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
2: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
1: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
1: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
0: Un Pedro Sánchez que ha complementat la seva jornada a Catalunya amb una visita a dues de les empreses més punteres del teixit econòmic del país. Primer ha assistit a l'acte de col·locació de la primera pedra de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, que suposa una passa important per a aquesta multinacional en el camp de la biomedicina. Ja a la tarda, Sánchez ha estat a la planta de Seat a Martorell, al Baix Llobregat, on l'empresa automobilística ha iniciat la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers elèctrics que es fan a aquesta fàbrica. Ara per ara, Seat té capacitat per fabricar-hi 1.200 cotxes al dia, tot i que assolirà aquesta xifra de manera esglaonada. El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord de govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera dels resultats, doncs, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya, avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. I encara el de l'àmbit educatiu

0: Us expliquem que 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i hi dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA a l'educació. L'informe apunta també que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió, però, més crítica. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
2: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
1: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment per crear recursos didàctics, dissenyar activitats o reduir el treball burocràtic. Els docents reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: Un quart de vuit, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
3: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
4: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents, transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
3: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
0: L'Hospital del Mar obre un nou equipament a Santa Coloma de Gramenet per donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord. Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. La iniciativa s'enmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per fomentar alternatives a l'atenció hospitalària i forma part del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya. Ens n'informa Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
5: L'espai està construït com si fos una casa amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per adaptar-se al dia a dia després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics i, a més, serà un centre de referència per a consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars.
6: És de baixa exigència, amb la qual cosa no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats. El que sí sabem és que el fet de que la persona retorni a la comunitat provoca millor funcionament, provoca millor autoestima, millor qualitat de vida.
5: La funció dels professionals no recau únicament dins de l'espai, també els acompanyen en tasques que hagin de fer a l'exterior per enfortir la comunitat.
0: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona. En una roda de premsa aquest dimecres han criticat durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics perquè fan èmfasi que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que tindrà lloc el dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del Pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
7: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat. És un pur anacronisme que no podem normalitzar.
8: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prevost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
0: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó XIV amb els braços oberts. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
9: Lleó XIV parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar una paraula d'esperança per la nostra societat.
0: L'Ajuntament de Mataró condemna els aldarulls d'aquest dimarts al barri de Cerdanyola. L'alcalde, David Bote, diu que entén el malestar veïnal i apunta que tenen a punt el dispositiu per si continua l'episodi de tensió. L'Associació de Veïns de Cerdanyola, que també condemna la violència, explica que els aldarulls es produeixen en un context d'empobriment del barri. Ens ho explica la Clara Sánchez, de TV Mataró.
10: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal, però assegura que la violència mai és la resposta.
11: És una condemna ferma de la violència i alhora expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Els dispositius continuaran, com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
10: L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions.
12: Hi ha una ofensiva de los fondos buitre por tirar la gente a la calle. Eso hace que haya una tensión ahí contenida. Nosotros no justificamos la violencia, pero tampoco podemos controlar que gente en un momento determinado pues actúe de forma que no es la más correcta.
10: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
0: 14 persones han estat detingudes en el marc del dispositiu policial contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes. En total s'han fet 15 entrades i escorcolls. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors. I encara de l'àmbit policial, els Mossos han trobat dues persones mortes a l'aigua aquest dimecres a Ponent. En poques hores de diferència, la policia catalana ha localitzat un cos surant a les comportes del pantà d'Utxesa, a Aitona, i un altre al riu Segre, a l'altura de Lleida. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquestes morts a l'espera de poder concretar més detalls quan es disposi dels resultats de les autòpsies. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciec ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja el va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. També en waterpolo, el Centre de Natació Mataró continua celebrant el títol de Lliga aconseguit dimarts contra el Sant Andreu, sense gaire marge, però, ja que la setmana vinent disputaran la Final Four de la Champions femenina a Malta. De tot plegat, n'han parlat amb els companys de TV Mataró. És una informació de la Laia Sant Miquel.
3: Un trofeu que no ha estat pas senzill d'aconseguir. Després d'una fase regular pràcticament immaculada, el Sabadell i el Sant Andreu, subcampió i campió d'Europa respectivament, esperaven en el camí de les mataronines en el play-off pel títol.
13: Després d'haver perdut el dimecres anterior, el primer partit, ens vàrem sentir molt tranquil·les de saber que fent les coses una miqueta millor eren capaces de guanyar aquest Sant Andreu, no només a casa, sinó també tornar trencant aquesta imbatibilitat de 3 anys que feia que ens guanyaven.
3: Mariona Tarré va aturar el llançament de cara a l'Anton, que hagués tornat a posar l'empat al marcador a l'última jugada.
14: Em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a dos braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me a braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
3: El proper i últim repte que li queda a l'Assolim Centre Natació Mataró començarà dilluns. Serà llavors quan es desplaçaran fins a Malta, seu de la Final Four de la Champions. El primer rival serà l'Olympiacos, unes semifinals a un partit que, si superen, podrien trobar-se en una hipotètica final jugant de nou contra el Club Natació Sant Andreu.
0: El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts i Birgander, amb 10 d'anotació i 11 rebots, va ser el més ben valorat. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Lucam Múrcia. L'equip de Xavi Pasqual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Tomàs Satoranski explica com afronten aquest segon duel.
15: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque.
0: I el Barça d'handbol té aquesta setmana una de les cites destacades del curs. Disputarà la final a 8 de la Copa del Rei a Alacant. Els blaugranes, que s'estrenaran divendres en els quarts de final contra el Valladolid, busquen sumar el títol per 30è cop, el 13è consecutiu. Tot plegat abans d'afrontar la Final Four de la Champions la setmana vinent.

Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yard Act i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb èxit com Nois, durant el qual ha aparegut per sorpresa la també catalana Muixca. I Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment aquest migdia i la Patum completa, que ha de començar a 9:45 de la nit. Ahir dimecres, però, la plaça Sant Pere ja va viure la primera gran jornada de la festa amb protagonisme pel Tabal, les Guites i els Gegants Vells, acompanyats de la Cobla Pirineu, que van fer vibrar els i les berguedanes que van participar en els salts corresponents. Tot i la previsió de pluja, ahir la jornada es va poder celebrar sense complicacions. Avui, però, els ruixats podrien fer acte de presència, sobretot de cara al vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida us ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 4 de juny. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a les carreteres catalanes. Una a la carretera G552, que talla la calçada a Arbúcies en sentit sud i que obre desviaments senyalitzats. El segon accident el trobem a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7, en direcció Tarragona, i que provoca 2 quilòmetres de cues. D'altra banda, també trobem cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions al primer tram de la Ronda de Dalt en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. De fet, avui dijous serà un dia de canvi. A hores d'ara ja hi ha més núvols que no pas ahir i el cel s'anirà carregant amb el pas de les hores, principalment a Tarragona, a la Catalunya Central i també a Barcelona. Però el punt d'inflexió es produirà aquesta tarda quan el temps canviarà i molt. S'esperen tempestes a moltes comarques. Els episodis de pluja seran molt importants, sobretot a Girona i Barcelona. Atenció també a les capçaleres dels rius Llobregat, Fluvià i Ter, indrets on més aigua s'espera. També farà més fred a última hora de la tarda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Passen 4 minuts de 8:15. Hem tancat la portada i ara sí entrem en matèria. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa, que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris pels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamón Carvajal.
1: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
5: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
1: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
6: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
1: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
4: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit, Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucren tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta, d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
8: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
9: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
8: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
9: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
8: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
4: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui, a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Les altes temperatures de principis de juny estan impactant de ple a les escoles i ja fa dies que els termòmetres en alguns centres escolars freguen els 30 graus. L'Institut Montserrat Roig del barri de Gràcia de Barcelona ja planteja que els alumnes marxin a casa per la calor que fa a les classes. Ens n'informa BTV.
10: Més enllà dels exàmens, per als alumnes la calor és la gran protagonista d'aquests dies. Finestres obertes, ventalls i ventiladors no són suficients per abaixar les temperatures a l'aula.
11: La setmana passada va ser molt desmesurat. Molt dur, ha sigut molt dur per als alumnes i per nosaltres. Has d'intentar lidiar amb aquesta història de que els alumnes no estan còmodes, estan malament.
10: A l'Institut Montserrat Roig, diverses famílies ja han rebut un document per autoritzar els fills a sortir si se superen els 27 graus a l'aula. Es tracta de la temperatura límit que poden assolir aquests espais legalment.
12: Els alumnes han de venir cada dia al centre. Si és veritat que si la temperatura puja molt, les famílies havien de signar un compromís de o deixar-los sortir o bé venir-los a buscar o deixar-los aquí.
10: Davant la situació que es viu a les aules, el Consorci d'Educació de Barcelona té en marxa el Pla Clima Escola, que preveu climatitzar prop de 170 centres fins al 2029. Això sí, la llista se centra sobretot en escoles públiques de primària.
4: És una altra de les notícies destacades d'aquest matí. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
13: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
14: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
13: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
4: Però no tot són males notícies en l'àmbit sanitari. 3 hospitals de la regió sanitària de Girona han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per al tractament de fractures de canell que substitueixen el guix, provoquen menys molèsties als pacients i suposen un canvi econòmic i assistencial. És una informació de Roger Isern des d'Olot Televisió.
15: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell.
16: Sí que és cert que el pacient té més confort i així els resultats ho acrediten. I també col·locar un guix significa una despesa d'aigua, significa una despesa amb neteja, significa una despesa de residus, i aquí nosaltres no necessitem aigua, no generem residus o ben minimitzem els residus perquè això són fèrules reutilitzables.
15: Finalment, en quant a la sostenibilitat i l'impacte econòmic, l'estudi evidencia un estalvi potencial de recursos gràcies a la reducció del temps assistencial, la reutilització parcial dels dispositius i el menor consum d'aigua i materials. Per tot plegat, en el cas de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, s'estima que el sistema de fèrules 3D estalviaria 4.750 euros anuals. Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
4: Tres quarts de vuit. Mobilitzacions aquest dijous a tots els centres de Nestlé, coincidint amb el final del període de consultes de l'ERO presentat per la direcció i que afectaria uns 300 treballadors a tot Espanya. Més de la meitat dels acomiadaments previstos, 178, corresponen a Catalunya. La direcció de l'empresa justifica l'expedient per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia. Els sindicats, però, ho rebutgen de ple i aposten per les previsions jubilacions als majors de 60 anys. I l'empresa química Dawn ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació per reduir la plantilla de les plantes que gestiona el conjunt de l'Estat. Uns acomiadaments que afectarien 138 persones de les 732 que té contractades. D'aquests treballadors, 687 són els centres que l'empresa té a Tarragona. I el sector del metall reclama a les administracions més suport per potenciar la indústria de la defensa a tot l'estat espanyol. Aquesta proposta l'han dut a terme en el marc de l'Observatori Industrial del Metall, que s'ha celebrat a Montsant Benet i que ha seguit de prop la Laura Mitjans de Canal Taronja Central.
17: Montsant Benet ha acollit l'Observatori Industrial del Metall, que ha comptat amb representants de Confemetal, la Confederació Sindical de Comissions Obreres Indústria i UGT FICA. En el marc de la jornada, els ponents han reclamat més suport a les administracions per potenciar la indústria de la defensa a tot Espanya i especialment a Catalunya, i més amb la situació de guerra que actualment es viu a escala mundial.
18: La indústria de defensa és una indústria que genera empleo estable, empleo con derechos. Es necesario que un país en este momento de incertidumbres geopolíticas, de agresiones como la de Putin o la del señor Trump o la del señor Netanyahu, sea un país que tenga un ejército disuasorio, no para agredir, no para atacar a nadie, pero sí para mantener una posición de disuasión.
17: Actualment a Catalunya, segons la patronal de Metal·lúrgia, manquen 8.000 llocs de treball. A banda, l'acte també ha posat sobre la taula l'atracció de talent i la necessitat d'accelerar la transformació digital. En definitiva, la indústria del metall té un pes del 6,2% del PIB nacional i s'hi dediquen més d'un milió de persones.
4: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros al Pla de Vigilància contra Incendis Forestals, una campanya que començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
19: Això és clau, no? Tindre uns boscos gestionats vol dir que tenim una qualitat de fusta més bona, els arbres més espaiats, i si hi ha un incendi té un comportament més suau, no arriba a ser tan agressiu com si no ho tenim gestionat. No només ens n'hem de recordar tot l'any, sinó que per pagar els incendis la millor manera és actuar tot l'any.
4: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana, les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Ens n'informa la Carina Bellvé.
20: L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
20: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
4: El Mercat Audiovisual de Catalunya ha acollit la presentació dels 12 finalistes de la convocatòria de Podcast 2026, promoguda per la xarxa i Ràdio 4, i dels 17 documentals televisius finalistes del Pitching, promogut per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. D'altra banda, aquesta edició del MAC ha posat el focus en l'anàlisi de les audiències, la indústria de l'àudio i la intel·ligència artificial. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
22: Un any més, el MAC ha reunit bona part del sector audiovisual català per parlar de present i, sobretot, de futur dels mitjans. El MAC vol analitzar com els mitjans s'expressen i connecten amb la ciutadania.
23: Fins ara, quan parlàvem d'audiència, ens fixàvem molt en les dades, no? En quanta gent ens mirava, però no en què esperava de nosaltres la gent que ens mirava. I posar el focus aquí és molt important.
22: El contingut generat de manera sintètica, és a dir, intel·ligència artificial, ha centrat part del debat del mercat audiovisual d'aquest any. Durant la ponència d'obertura del certamen, l'especialista especialista Elena Neira explicava que els continguts generats amb IA són formats cada cop més presents, especialment a les xarxes socials.
0: La intel·ligència artificial generativa tiene cosas muy interesantes, permite, por ejemplo, rebajar la barrera de entrada a los proyectos, permite que productoras pequeñas puedan ampliar la escala visual de sus proyectos, pero también es verdad que hay un riesgo más que evidente, ¿no?, para toda la comunidad creativa y profesional de l'audiovisual.
22: El podcast també ha tingut espai en el Max, ha parlat dels podcasts en català, que segons els experts és un sector fort però que encara té reptes per encarar el futur. Aquesta edició del Mac ha servit també per tenir un moment de reconeixement per Pepi Rafel, una de les primeres persones a fer televisió local a Barcelona.
4: El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final de la play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. El Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luca Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. El Força Lleida vol ampliar el nombre d'abonats en la tercera temporada a l'ACB. El club ha presentat la nova campanya amb un increment de preu del 10% destinat a incrementar el pressupost fins als 6 milions. Ens ho explica el Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
2: El Club Bordeus ha presentat la campanya d'abonaments, en què ha anunciat que enguany es passarà de 4.500 a 4.700 abonats. També ha presentat diverses novetats de cara a la propera temporada, entre elles l'eliminació del dia del club.
3: El carnet de simpatitzant és un carnet que tindrà un cost de 49 euros. No dona dret a vindre a tots els partits, però sí a un partit a la temporada que sigui de categoria B o C, és a dir, exceptuant Barça i Madrid.
2: Els preus dels abonaments tindran un petit augment del 10%, ja que el club considera que entre tots s'ha de fer un esforç per fer créixer l'entitat i celebrar els 3 anys a l'ACB.
5: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al PAC que havia anteriorment, incloent els partits del club.
2: Els abonaments es podran renovar des del proper 4 de juny fins al 17 del mateix mes. Un cop passada aquesta data, s'alliberaran els seients per poder fer canvis de secció i obrir espai per a les noves altes.
4: Minuts per arribar a les 8 i us expliquem que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha comptat amb l'aparició sorpresa de la també catalana Muixca. L'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja els dies 8 i 9 de juliol. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic i ens ho apropa el David Navarro.
1: L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
6: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
1: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
7: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
1: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
4: Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment al migdia i la Patum completa a 9:45 de la nit. Aquest dimecres, la plaça Sant Pere ja ha viscut la primera gran jornada amb el Tabal, les Guites i els Gegants Vells. Avui, però, estarem molt pendents dels ruixats que podrien aigualir la festa, sobretot de cara al vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosis o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida anirem fins a les portes del Parlament, a la prèvia del debat, per buscar els arguments d'alguns dels seus protagonistes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i el guitarrista de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Passen 3 minuts de les 8 del matí. És moment per conèixer quines complicacions hi ha a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
4: Hola, molt bon dia. Doncs les retencions habituals d'hora punta. Ens comencem situant els accessos nord a la zona del Vallès, l'autopista AP7, com cada matí, molt carregada entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, i també entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, en sentit nord. En sentit Girona, també dels accessos del Vallès, com cada matí aturades a la C58, entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, sobretot d'entrada a la capital catalana, i d'aquesta zona dels accessos nord també la pot anar retencions a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les rondes molt plenes, també, sobretot en sentit Llobregat, la ronda de dalt amb aturades entre les Roquetes i l'altura d'Horta, i la ronda litoral amb retencions entre la zona Fòrum i la Barceloneta, també dels accessos del Baix Llobregat. Hem de destacar aturades amb retencions intermitents a la B23 entre la zona del Papiol i fins a arribar a Esplugues de Llobregat, d'entrada a la Diagonal de Barcelona, i també aturades a l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
3: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Com ens deies, o com deia jo ara, bona regirada del temps aquesta tarda i vespre, no?
5: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, la segona meitat d'aquest dijous serà d'un temps completament, doncs, tempestuós. De moment, aquest matí, no. Aquest matí la situació està sent molt més tranquil·la, per bé que s'estan començant ja a congriar els núvols en algunes comarques. Són més abundants en molts indrets de la Catalunya central, també del sud de Barcelona, comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre, i fins i tot al llarg d'aquest matí ja començaran a caure algunes primeres gotes, alguna pluja feble, efímera, local, poca cosa, especialment al Camp de Tarragona o també al voltant de Montserrat, al Penedès. Atenció a aquesta tarda. Tarda especialment avançada ja, cap a les 6-7 de la tarda. Tempestes que arrencaran del Pirineu, d'altres que es formaran amb ganes també al prelitoral tarragoní, cap al Priorat, cap a la Conca de Barberà, al Baix Camp, també a la Vall del Corb, en el cas del sud de Lleida. I avançada la tarda, ja gairebé aquest vespre, fortes tempestes a gran part de la Catalunya central, de Girona i Barcelona. Les més fortes, amb molt mala bava, la veritat, cauran a Osona, al Ripollès, a la Garrotxa, al Mollanès, al Berguedà, al Lluçanès i al Vallès Oriental, amb algunes tempestes bastant aparatoses. Però ja diem, quan vagi acabant la tarda. I també la temperatura caurà en picat, estrepitosament, al llarg d'aquest vespre. De fet, aquesta propera vesprada farà més fred que no pas a hores d'ara. També estarà plovent una mica al llarg d'aquesta propera nit i matinada, sobretot a la costa, i ja retirant-se cap a la banda de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que s'ha de celebrar d'aquí una estona.
6: Bon dia, Helena. Sí, debat important i clau per a fer avançar la tramitació parlamentària dels pressupostos de la Generalitat. Sí, seran els primers des de l'any 2023 i els primers comptes de la Generalitat amb Salvador Illa com a president de la Generalitat i amb Jordi Riba. Ell és portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC. Diputat, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: Volem conèixer més d'aquest calendari que s'obre d'aquí uns minuts aquí al Parlament de Catalunya i s'estima el dia 2 de juliol aprovació definitiva dels pressupostos.
7: Efectivament, avui fem l'anomenat debat de totalitat, que en el que discutim és si el Parlament opta i decideix que els pressupostos continuïn la seva tramitació parlamentària en el procés d'esmenes, en el procés de propostes de modificació que poden fer els grups parlamentaris. La setmana que ve torna a haver-hi comissions per les seccions pressupostàries i el dia 25 hi ha la

0: que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país i, per tant, uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost. El futur veurem quin és, els pressupostos són una bona eina per afrontar el futur i, per tant, estem convençuts de que avui fem un pas endavant decisori.
1: I el debat de totalitat coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, a Barcelona, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027. Debat de totalitat pels pressupostos del 26 aquí a Catalunya, anunci del president del govern, dos senyals a favor de l'estabilitat, tot i l'ofensiva judicial?
0: Sens dubte, el disposar de les eines, dels instruments pressupostaris, són un senyal de normalitat i el govern doncs, de l'Estat ha optat, ha anunciat la voluntat de presentar el projecte de pressupostos del 27, que és, sens dubte, una bona notícia en si mateixa i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat, de voluntat, de continuïtat i d'ambició perquè els comptes, en definitiva, concreten en partides, concreten en recursos econòmics aquesta voluntat d'avançar, per una banda, avui aquí a Catalunya i amb l'anunci del president Pedro Sánchez d'avançar en el conjunt d'Espanya.
1: Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i, Helena, tot a punt perquè comenci aquest debat de totalitat al Parlament de Catalunya. Recordem, els primers pressupostos de Salvador Illa, que freguen uns 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els pressupostos del 2023.
2: I que ja comencen doncs, a caminar a partir d'avui per ser aprovats, com dèieu, també el 2 de juliol. Gràcies, Anna. Bon dia. Fins després. I més coses, l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat, com ara ens recordava Anna Ruiz, que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
3: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
4: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
3: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
4: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
3: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
2: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord,

0: Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta, celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern, aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva, en el marc de les assemblees de docents. Doncs a l'espera dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà, en funció del sentit de la consulta, a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, per exemple, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació, que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Gairebé un quart de nou del matí, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
1: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
2: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmetre un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
1: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
0: Doncs un cop exposat el diagnòstic, volem entendre què hi ha realment al darrere d'aquest canvi de patró i què implica per a la salut d'aquesta generació. Ens acompanya el doctor Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctor Frino, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
3: Buen día, es un placer estar aquí con ustedes y saludarlos esta mañana en un tema tan importante como el que están tratando, realmente que es muy preocupante.
0: Doncs anem al gra una mica, doctor. Salut confirma que l'ús de vapers entre els adolescents s'ha més que doblat en 4 anys. Què explica aquest augment tan accelerat i què li preocupa més des del punt de vista clínic? Podríem parlar d'una epidèmia del vaporeig?
3: Sí, tranquil·lamente. Perfecto lo que estás diciendo, porque toda la industria que fabrica estos dispositivos, que se encarga de vender su producto, que es la adicción a la nicotina. O sea, el producto no es vender cigarros o vender cigarrillos o pipas o cachimbas o lo que estén en el mercado, sino es vender adicción a la nicotina. Y ese es el punto. La droga nicotina es terriblemente adictiva. Le gana la cocaína, le gana el alcohol, le gana la marihuana. Entonces, cualquier dispositivo que use una persona genera adicción y los va entrando en este círculo que es el consumo de tabaco o equipos y aparatos similares. Así que realmente nos preocupa mucho. Hay un trabajo publicado Y los invito a leer la nota que ha publicado la SOCAP, en la nota de prensa que ha publicado SOCAP, que nos muestra que los chicos que fuman una vez por mes se transforman en fumadores en 40% en poco tiempo. Es realmente terrible. O sea, 4 de cada 10 chicos que han fumado una vez al mes se han transformado en fumadores diarios. Esto es algo realmente terriblemente preocupante. Están usando muchos dispositivos porque creen que no son tóxicos, como acabas de decir tú. Pero ya tenemos chicos de 19 años que hicieron cáncer de lengua por estos aparatos, ¿eh? Así que eso está publicado en la revista Pediatrics.
0: I què és el que fa que aquests dispositius siguin tan addictius i tan perillosos per a cervells adolescents en ple desenvolupament?
3: Mira, lo que ocurre es que una persona no debe respirar nada más que aire. Y cualquier sustancia que le agreguemos, que es un humo, un vapor o lo que tú me digas, no es aire, no corresponde estar en el pulmón. El pulmón no resiste tóxicos. Por eso hemos tenido tantas veces pacientes en la historia de la medicina, ¿no? Pacientes porque han respirado polvo de piedra, pacientes que han respirado humo, pacientes que trabajan en empresas metalúrgicas que tienen enfermedades pulmonares, porque el pulmón no resiste. No es como el tubo digestivo que está preparado para consumir cosas diferentes. Nosotros solo podemos respirar aire y cuanto más puro mejor. Pero esto le han hecho creer a la gente que un vapor, mentira, no es ningún vapor, es una suma de productos químicos tóxicos para el pulmón. I, además, diga.
0: És que no tenim massa temps i m'agradaria poder preguntar-li una altra qüestió, si pot ser amb resposta breu. En aquest context, diverses entitats de salut lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per a una nova llei de prevenció del tabaquisme i justament d'aquests nous dispositius en un moment d'estancament del consum, però d'auge, com explicàvem ara, de noves addiccions entre joves. Què implica aquest retard i quines mesures són imprescindibles perquè aquesta llei sigui valenta?
3: Estos productos tendrían que estar prácticamente prohibidos porque la gente, al tenerlos a su alcance, los compra. Esto de la ley que tú nombras es la base para poder proteger a la población. Piensa que esto apunta a chicos que son menores, que son pequeños, 14 años, o incluso más jóvenes, se está viendo. Siempre se empezó a fumar de joven y esto no cambia. Entonces esos chicos no tienen la manera de pensar de un adulto y pueden protegerse. Así que necesitamos que la ley los proteja. Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante, incluso antes de lo que el tabaco hacía.
0: Doctor, li agraïm moltíssim doncs, que ens ho hagi explicat. Nosaltres hem intentat contribuir-hi, deixar-ne constància, si més no. Alejandro Frino, gràcies i bon dia.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: D'emergència, els túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del que estava previst. Ho ha confirmat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha visitat les obres. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, de la seva banda, ha dit que el servei ferroviari dels regionals i la R2 Sud, afectats pels treballs, es restablirà en pocs dies, després de fer proves de seguretat. D'altra banda, Adif ja té a punt el macroprojecte que ha de reformar de manera integral tots els túnels situats entre Sitges i Castelldefels. Es tracta d'un projecte redactat l'any 2021 i que preveu una inversió superior als 280 milions d'euros. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i també el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
5: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst.
6: Seria efectivament la ampliació d'un dels túnels del lado muntanya para convertirlo en un túnel de doble circulación, y este túnel se convertiría en una especie de túnel de seguridad, de evacuación, de emergencia, ¿no?
0: No deixem el Garraf, perquè Cubelles tindrà l'any que ve un quilòmetre més de platja. Les platges de les Salines i de les Gavines, situades entre Cubelles i Cunit, estaran connectades a peu gràcies a una nova platja que tindrà un quilòmetre de llargada i una amplada mitjana de 20 metres. Aquest nou espai sorgirà de la reversió de les instal·lacions marítimes que Endesa feia servir per a la refrigeració de la central tèrmica del Foix. Els treballs per demolir i desmantellar el complex portuari van començar l'any 2025 i avui s'ha confirmat que avancen al ritme establert. L'Ajuntament de Cubelles destaca que amb aquesta actuació es revitalitza una zona marítima que durant anys esperava un port esportiu que mai s'ha arribat a construir. Mentrestant, el consistori ja treballa per triar el nom amb què es batejarà aquesta nova platja del municipi. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a les Champions de la temporada vinent. I el Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. Mentrestant, el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luka Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Sara Monforte continuarà a la banqueta de l'Espanyol dues temporades més. La renovació arriba després que el conjunt blanc i blau hagi aconseguit la permanència a la Lliga F amb solvència. Serà la tercera temporada de la tècnica castellonenca liderant el primer equip a la màxima categoria femenina.
7: La veritat que es pugui adonar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. I m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
0: Arribarem a dos quarts de nou explicant-vos que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i les parada Uineta, alter ego de l'artista vellesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca.

0: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
1: Paraules noves que ja pots dir.
0: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
2: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus. Ja està aquí, ja arriba Carole. Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit!
3: Hola! Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final serà prevista per el 2 de juliol. El diputat del PSC, Jordi Riba, ha posat en valor el pas endavant que veu en el periple que afronta el seu dia clau.
6: Uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país, i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat.
5: De seguida tornarem a les portes del Parlament per buscar els arguments de més protagonistes de la sessió d'avui. En concret, parlarem amb David Cid, portaveu dels Comuns a la cambra. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
7: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas.
5: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades, a més, de calamarsa o de pedra. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i de Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suara en titulars. Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposaran un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que ha de començar d'aquí a poca estona.
8: Hola, Elena. Sí, un tràmit que s'ha de superar sense problemes aquest matí al Parlament de Catalunya gràcies a la majoria formada pel PSC, Esquerra i Comuns. Per cert, que el president Salvador Illa va arrencar el sí dels Comuns gràcies a importants contrapartides en matèria d'habitatge dins aquest projecte de pressupostos. I amb David Cid, ell és portaveu de Comuns al Parlament. David, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Volem fer un ràpid repàs de les diferents mesures que vau acordar amb el president.
9: Sí, bàsicament la nostra prioritat, i és la prioritat de país d'habitatge, i hi ha quatre pilars molt clars. La primera és accelerar la construcció d'habitatge protegit de lloguer, HPO. La segona és rehabilitar la rehabilitació dels nostres barris, 400 milions per any per aquest pla de barris. La tercera és ajuts lloguer, que la gent tingui més ajudes per poder pagar el lloguer, que és la gran dificultat que tenen per arribar a final de mes. I finalment també aquesta llei per prohibir les compres especulatives. L'habitatge és per viure, no és per fer negoci, no és l'equivalent a una acció de borsa o a un lingot d'or.
8: I el debat de totalitat aquest matí, avui al Parlament, coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027 i anunciava la partida en habitatge serà històrica. Hi ha un element connector entre el que va pactar Comuns amb el president Salvador Illa i l'anunci ahir del president del govern. L'habitatge se situa ja en l'epicentre de la conversa política?
9: Tant de bo sigui així i tant de bo d'una vegada el Partit Socialista a nivell de l'Estat entengui que ha de ser la prioritat. Nosaltres hem estat molt crítics malgrat estar al govern amb la ministra d'Habitatge. Jo crec que qui realment està exercint de ministra d'Habitatge en el govern de l'Estat és Pablo Agustín Duy, que és qui està marcant la ratlla, per exemple, no?, aquests grans fons voltor que estan fent negoci amb l'habitatge. I el que cal és que d'una vegada per totes el Partit Socialista, si té sentit que continuï aquesta legislatura, és perquè entoma l'habitatge com la màxima prioritat. No pot ser, per exemple, que en aquest cas la pròrroga, no?, dels contractes de lloguer l'estigui negociant en solitari el nostre ministre Ernest Urtasun, mentre la ministra d'Habitatge pràcticament ha desaparegut. No? Per tant, tant de bo aquest anunci no sigui un brindis al sol i d'una vegada per totes el Partit Socialista entengui també a l'Estat que l'habitatge és la màxima prioritat.
8: Els pressupostos del 2026 pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre d'aquest any i difícilment el 2027 la negociació pressupostària serà molt complicada ja que entrem de ple en calendari electoral. Són uns pressupostos suficientment ambiciosos per cimentar el creixement de Catalunya independentment que el 2027 no hi haguessin pressupostos?
9: Amb aquesta intenció els hem negociat també nosaltres i aquest no darrer acord que hem tancat per millorar-los, perquè entenem ja que estem davant d'uns pressupostos de legislatura que segurament, com deia, s'executaran pràcticament el 2027. No? I per tant, nosaltres per això vam demanar aquesta millora, sobretot també centrada de nou en habitatge, amb aquesta voluntat que arribéssim no només a aquests 1.500 milions d'euros en habitatge que teníem ja a l'acord, sinó fins als 2.500 a l'acabar la legislatura i sobretot extendre mesures, per exemple la rebaixa de, no, del preu del transport públic, que hem aconseguit també fruit dels comuns aquesta rebaixa del 50% en el preu del transport públic, que no només fos el 2026, sinó que fos el 2027 i el 2028. No? Per tant, també nosaltres el que hem intentat és que aquelles mesures que afecten directament a la butxaca de la gent les estinguéssim també el 2026, 2027 i 2028.
8: David Cid, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, pendents ja de l'inici del debat de totalitat aquí al Parlament de Catalunya. Recordem que es tracta dels primers pressupostos de la Generalitat des de l'any 2023, també els primers pressupostos amb Salvador Illa com a president de la Generalitat, uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment del 22% respecte als comptes del 23.
5: Jornada, doncs, d'intensa feina avui aquí al Parlament, si més no, de manera dialèctica. Gràcies, Anna, que vagi bé. I enmig de la tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i amb Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació ara del Marc Dalmau.
10: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
11: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
10: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
11: La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
10: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
5: I molt pendents avui també, igual que ho estan el govern i la comunitat educativa, de conèixer aquest migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. La CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació que es va registrar durant la darrera consulta, la celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha adoptat de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Abans de l'aturada general convocada demà, en funció, això sí, del sentit de la consulta, a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Arribarem a 3 quarts de 9 explicant-vos que el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
12: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents, transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
5: En aquest context, els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en Xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
7: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante.
5: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona, quan ja comencen a notar-se al carrer les restriccions pels preparatius. Critiquen durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics, perquè, diuen, fan èmfasi en que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que es desenvoluparà dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del Pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, però també Albert Riba, president de Ateus de Catalunya.
14: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat, és un pur anacronisme que no podem normalitzar.
15: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Correbosch pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
5: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó 14 amb candeletes. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
16: Lleó 14 parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
17: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
5: El Centre de Recerca i Desenvolupament de la UPC de Terrassa ha contribuït de forma decisiva en la creació del telescopi més gran del món que s'està construint a Atacama, a Xile. Més detalls amb Ramon Vila-Josana, de Canal Terrassa.
18: Un equip d'investigadors del CD6 de la UPC ha desenvolupat un sistema òptic pioner que s'aplicarà en el telescopi més gran del món. Servirà per calibrar el mirall principal de l'Extremely Large Telescope, un nou aparell d'observació astronòmica situat a Xile, al desert d'Atacama. Aquest gran mirall de 40 metres de diàmetre es compon d'unes 800 peces hexagonals, les quals s'han de netejar periòdicament.
19: I per poder-los netejar i mantenir-lo en marxa, el que es fa és cada dia treus dos, els neteges, els hi fas un recobriment i els tornes a posar. Doncs per això el que ens han demanat és un sistema que permeti fer l'alineament de dos miralls consecutius quan es tornen a posar un al costat de l'altre.
18: El client és l'empresa IDOM del País Basc. El nou telescopi de llum visible i també infraroja serà, amb molta diferència, el més gran construït fins ara. S'obre així una nova etapa en l'observació del cel i de ben segur que l'aportació de l'UPC trobarà el seu camí dins l'exploració de l'univers.
5: I abans dels esports us expliquem que avui és el dia de Corpus, una festa molt arrelada a ciutats com, per exemple, Reus. En uns minuts allà arrenca la festa a la capital del Baix Camp amb els gegants i amb el clàssic esmorzar de coca amb cireres. Allà hi tenim el Joel Gomis i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Entenc que a aquesta hora ja està tot a punt per la festa, oi?
20: Bon dia, companys. Doncs exactament, està tot a punt i una cosa que ens ho fa saber és que els gegants estan preparats ja en aquesta entrada de l'Ajuntament de Reus. Anem a parlar tot plegat d'aquesta festa. Com dèiem, primer amb el primer protagonista, que són els gegants, en parlem amb l'Ernest, que és cap de colla de la colla gegantera. Ernest, bon dia.
21: Bon dia.
20: Ho dèiem ara, estan preparats. Què és el que ha de passar al llarg del matí de Corpus?
21: Bé, doncs a 9:45 han de sonar les campanes amb el toc de festa i a partir d'aquí sortim a ballar, que avui a la plaça Mercadal venen els nens i nenes de les escoles de Reus i a menjar coca amb cireres i a veure ballar els gegants.
20: I després, si no m'equivoco, hi ha cercavila pels carrers de la ciutat.
21: I després, sí, anem a cercavila, ballant pels carrers i places.
20: A més, és un dia important perquè és el primer dia així gran que els gegants surten a Reus de l'any, no?
21: Sí, diguem que dijous de Corpus és l'inici de temporada oficial, alguna sortida hem fet abans, però l'inici ja és allò que ja se't posa la pell al cos de Sant Pere, de Festa Major, de tot això.
20: A més, és que hem dit que fins a 9:45 no hi ha el toc de campanes, però ja podem veure molts nens i nenes que s'estan ja començant a col·locar aquí a la plaça esperant que arribi aquest moment.
21: Sí, sí, sí, ja és habitual la plaça plena abans de que sortim, sí, sí.
20: Doncs Ernest, que vagi molt bé, moltes gràcies per atendre'ns.
21: Gràcies.
20: I parlem de l'altre gran protagonista del dia, que és la coca amb cireres. En parlem amb la Iolanda, de Reus Cultura. Iolanda, tot això ho fa en el Fort Cisterer, que el tenim pobre, desperdicat, repartint, però d'on ve aquesta tradició a la ciutat de Reus de la coca amb cireres?
22: Hi ha alguna teoria que ha anat sortint d'on, veritablement, quan comença a fer-se la coca amb cireres, però estem parlant de fa uns quants segles. Hi ha una teoria que diuen que la plaça de la Farinera era on hi havia un molí, on feien la farina, i a la primavera netejaven tota la farina i els excedents, o la farina que no podien vendre, la recollien i feien coques. Aprofitant que també és una època de cireres, aprofitaven també les cireres que tenien per poder-les posar a la coca i llavors les repartien gratuïtament.
20: I a més tot això coincidia amb el dia de Corpus, que també sortien els gegants.
22: Exacte, tot coincidia, tot estava en el mateix moment. I és cert que, segons ens consta, sí que fa algo més d'un segle que es va tornar a recuperar a Reus, el fet de fer coca amb cireres específicament per Corpus.
20: Doncs, Iolanda, moltíssimes gràcies i com veieu, companys, és un dia que la gent de Reus estima molt perquè, a més, com ens comentava l'Ernest, també dona una mica aquest tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere que arribarà a finals de mes. Per tant, expectants en com comença aquest Corpus i, sobretot, desitjant que el temps ens ho respecti i que no plogui, sobretot.
5: Ah! Doncs és temps ara per als esports amb la Marta Casas. Marta, bon dia. Avui tornem a la piscina. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
1: Bon dia, doncs sí, van aconseguir el que és el primer títol de la història d'aquesta secció femenina del Catalunya i va ser imposant-se a la final davant l'Atlètic Barceloneta. Ja havien guanyat el partit d'anada d'aquesta final a la piscina Sant Jordi i van tornar a imposar-se en la tornada als banys de Sant Sebastià. Aquest equip ha entrenat per Javi Belmonte, que aconsegueix el títol i també la classificació per la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de la CB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya, amb 15 punts. Ara els badalonins estan, per tant, obligats a guanyar demà l'Olímpic si no volen quedar eliminats d'aquesta fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de la CB si guanya el Palau Lucan Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. I la selecció espanyola de futbol jugarà aquesta nit el primer partit de preparació per al Mundial, que comença d'aquí a una setmana. El combinat s'enfrontarà aquesta nit a la selecció d'Iraq, a Riazor, a partir de les 9. Un duel en què encara no hi serà Lamine Yamal, que continua fent treball de recuperació de la lesió als isquiotibials al marge del grup. El seleccionador Luis de la Fuente, però, es mostra confiat en que el blaugrana estarà disponible per al debut del dia 15 contra Cap Verd.
2: No s'adelanto, ninguno de los tres va estar. Seguro que no van a jugar ninguno de los tres, pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
1: I el pilot de trial, Toni Bou, ha fet història una vegada més a Piera, al seu municipi natal. Bou ha aconseguit el tercer rècord Guinness, completant 53 salts consecutius sobre barrils, només amb la roda del darrere de la moto. És una informació de Maria Moix, de Canal Taronja Noia.
3: El 39è campió del món de modalitats indoor i outdoor ha aconseguit un nou rècord Guinness, el seu tercer. El piarenc ha aconseguit saltar durant 53 vegades seguides sobre els barrils només amb la roda del darrere de la seva onda. El pilot de Repsol ha aconseguit la fita en el seu tercer intent.
23: Toni Bou, con un total de 53 saltos consecutivos, acabas de conseguir un nuevo récord Guinness por el mayor número de saltos consecutivos sobre barriles con la rueda trasera.
24: Contento, agradecido a todo el mundo. La verdad que tenía un poco más de nervios de lo que esperaba por no conseguirlo aquí delante de mi gente, así que súper contento de hacer este primer récord junto a Repsol en Piera, en mi pueblo, así que día increíble.
3: Al setembre és quan es tornarà a actualitzar els llibres del rècord Guinness i serà el moment en què Bou tornarà a escriure una de les pàgines de la història a nivell mundial.
1: És impressionant el domini que té sobre la moto a Toni Bou, eh? Ja no havia de ser fàcil, fer
5: no,
1: aquests 53
5: segur
1: salts.
5: Que no. Ja ho ha pulveritzat tot per això aquest home, eh?
1: Sí, no sé què li queda per fer ja.
5: Gràcies, Marta, fins demà.
1: Adéu, Helena.
5: Parlem de cultura ara i de Wet Leg i de guitarrica de la Fuente, que han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural de la Primavera Sound 2026 davant de desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yartak i l'esperada Wineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca. Doncs amb la música d'Uineta ens acomiadem. Fins demà, que vagi bé. Demà ja és divendres.
25: La xarxa de comunicació local.

Benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui conversarem amb una de les joves promotores d'una iniciativa que justament compta amb el suport de la regidoria de joventut i que tindrà lloc aquest dissabte, dia 6 de juny, al Parc de Can Mula. Estem parlant, no sé si haureu tafanejat allò, l'agenda de la pàgina web del consistori molletà, però hi ha una proposta que es titula 08 Sound Back to the Roots i doncs volem parlar que ens expliquin allò aquesta iniciativa, que és el que faran. Hi haurà molta música i tallers i comença a les 5 de la tarda. Parlarem amb una d'aquestes joves, que és la Carla de la Torre. Després també tindrem a l'espai que compartim amb les entitats veïnals. Avui ho farem amb la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa. També tindrem l'agenda referida tota la setmana, totes les activitats que hi hauran des d'avui i fins dimecres de la setmana vinent a la nostra ciutat. I a la recta final del programa tindrem a l'espai del Va de Lletra avui des de la Biblioteca de Can Mula Jordi Soler Tura. Però per començar, com sempre, un tastet informatiu que ens apropa la nostra companya Carla Ramos.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia.
0: Com és habitual, comentem allò un parell d'informacions destacades que s'hagin produït o es produiran en les properes hores a la nostra ciutat i comencem parlant?
1: Comencem parlant d'una activitat, una jornada que tenia lloc ahir, i és que joves i grans han compartit espai aquest dimecres en la jornada Els Nostres Mestres. L'Ajuntament de Mollet ha recuperat després de la pandèmia a totes la qual en aquesta edició les democràtiques com van viure la lluita antifranquista i la transformació social i urbana de Mollet durant els anys 60 i 70, tot posant al centre una generació que va viure moments de dificultats, però també de força col·lectiva, solidaritat i compromís veïnal. Els alumnes de quart d'ESO del Centre d'Estudis Mollet han estat els encarregats de recollir aquesta memòria oral i copsar de primera mà la vida de la ciutat just ara fa 60-70. Si Ronadals ha afirmat que ha estat una experiència molt gratificant perquè han tingut una mirada subjectiva i personal de la història.
2: Descobrir el seu testimoni ha sigut una experiència gratificant perquè quan tu mires un llibre de text d'història, mires la versió que t'han explicat els historiadors, veus una opinió en teoria objectiva, però quan t'expliquen ells tenen un filtre que és típic d'aquella persona que ho ha viscut. Per tant, quan t'expliquen el seu esdeveniment en persona, té el punt de dir, mira, aquesta persona ho ha viscut i aquesta persona té les vivències i, per tant, aprens més que llegint en un llibre. Gràcies a aquest projecte hem pogut aprendre memòries orals d'una manera que no hauríem pogut d'una altra manera.
1: És a través de les mirades dels mestres que els alumnes han descobert com es va produir la transformació de Mollet, tenint en compte el context de l'època molt marcat per l'arribada de noves famílies a la ciutat, les reivindicacions per aconseguir escoles, aigua, carrers dignes o espai de participació, així com el paper de moltes dones que sovint en l'anonimat van impulsar les lluites comunitàries. L'Antonio Sánchez és un dels mestres que ha participat en aquesta edició, conegut a Mollet com El Gato. Arribava a la ciutat l'any 1965 i es va instal·lar al barri de Plana Lladó. En la seva trajectòria va participar activament al centre parroquial de les Joventuts Comunistes, un fet que el va obligar a fugir de la ciutat i posteriorment també va militar al PSUC. En referència al projecte, l'Antonio Sánchez ha explicat que no només han fet memòria històrica, sinó que també han projectat cap al futur.
3: Hemos intentado desde los mestres hacer no una memoria exclusivamente nostálgica, sino una memoria con proyección de futuro. Que por otra parte era obvio y era lo que ellos también habían pedido. Lo que pasa es que lo que han conegut de Mollet es eso, dels anys 60 i 70, y poca cosa més, perquè lo demás ja era més que memòria, realitat i present.
1: Els Nostres Mestres, doncs, és un projecte que posa el focus en recuperar i posar valor a la memòria històrica de les persones grans i establir espais de relació entre generacions que permetin construir una societat més justa, més integrada i també més solidària.
0: Està bé, hi ha cada vegada més iniciatives de caire intergeneracional.
1: Exactament,
0: i,
1: sí.
0: Bé, recuperar aquesta memòria quan després parles amb els joves i veus que no saben què és el que va passar fa 30 anys enrere o 40, doncs és interessant.
1: És enriquidor. Tipus, en tot
0: sí,
1: cas, doncs,
0: aquest
1: sí.
0: Tipus d'iniciativa. Més coses.
1: Comentem altres temes, i és que el Casal Cultural acollirà aquesta tarda la presentació del projecte El Batec de la Terra, un documental que està fent la Comissió per la Defensa de Gallecs. L'acte tindrà lloc aquesta tarda a les 7 i participarà Marina Dunyà com a membre de la comissió, i el director del documental, Agustí Coromines, conduirà l'acte la periodista Laura Ortiz. També hi serà present el cantant i folclorista Jaume Arnella, que està molt vinculat a Gallecs. El projecte El Batec de la Terra es va presentar en el marc d'una festa celebrada a Gallecs el mes de setembre de l'any 2025. L'objectiu és recollir en el documental tota l'experiència històrica de Gallecs per poder treballar el present i també el futur d'aquest espai.
0: No és intergeneracional, però sí que també, doncs, el que pretén és això, recuperar la memòria històrica.
1: Està tot molt lligat avui.
0: Molt bé, gràcies, Carla. Amb informacions, a la una més.
1: Més. Que vagi bé.
0: Igualment. Anem a saber ara de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia, un dijous de temps molt regirat, molt tempestuós, i de fet, al llarg d'aquesta tarda, sobretot, és quan acabarà descarregant a molts indrets del país. Aquest matí, amb alguna pluja, però de moment més esporàdica, i serà molt avançada la tarda i cap al vespre quan aquestes tempestes s'acabaran escampant, ja diem, per

0: Avui ens volem fer ressò d'una jornada cultural que hi haurà aquest dissabte al Parc de Can Molà i que promou la Comissió Cultural 08 Sound. En representació d'aquesta comissió avui parlem amb Carla de la Torre, que la tenim via telefònica perquè evidentment doncs, està treballant i ho tenia difícil per acostar-se aquí, al igual que la resta de companys i companyes. Així que li agraïm moltíssim que ens agafi el telèfon per explicar-nos què és aquesta iniciativa que compta amb el suport precisament del programa d'iniciatives juvenils que promou la regidoria de joventut del nostre consistori. Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia.
0: Com
1: moltes
0: estem?
1: Gràcies. Molt bé.
0: Escolta'm una cosa. Primer de tot, volem que ens expliquis què és aquesta Cultural 08 Sound.
1: Pues és un... Comencem aquest any, és el primer cop. Ens hem ajuntat tres amics i amigues i som un col·lectiu que, bueno, principalment l'únic esdeveniment que estem portant a càrrec és el Sound System i aquesta jornada cultural amb diferents tallers. I bàsicament volem que aquest cada any a Mollet passi això i fer possible des de tota la gent que es vulgui unir a aquest projecte tirar-lo endavant.
0: Llavors, vosaltres sou allò tres amics, amigues, no?
1: Sí.
0: Que teniu aquesta idea. Llavors, no sí. sé si sou usuàries d'alguna de les activitats o tallers que fa la regidoria de joventut.
1: No, nosaltres, no. O sigui, és el primer cop que fem això. Tot va començar perquè, bueno, som de Mollet, hem estat creixent a Mollet i després, pues, com hem fet les nostres vides fora també i a tots ens ha agradat aquesta cultura del Sound System, hem anat seguint a diferents esdeveniments que es fa doncs, a Barcelona o llocs fora de Mollet i a vegades també tenim un perfil doncs, que ens interessa molt les arts plàstiques. Aquí vam trobar que hi havia alguna cosa interessant i com sempre Mollet és la nostra casa, vam dir això ha de passar a Mollet també i ho vam voler apropar. I
0: total,
1: com que tenim tots menys de 35 anys, doncs, va ser com una bona porta d'entrada a col·laborar amb joventut.
0: Us vau assabentar, no?, que hi havia aquest
1: sí.
0: programa de suport
1: sí.
0: i us vau adreçar a la regidoria, vau explicar
1: sí.
0: el vostre projecte. I què és el que us heu trobat? És a dir, esteu contents, contentes, allò agraïts del suport que n'heu rebut?
1: Sí, de joventut moltíssim. Ara estem nerviosos amb els últims preparatius. El ser el primer cop, pues, mai sabem quan és suficient, però amb moltes ganes de que passi amb joventut, la veritat, molt fàcil tot. Com ha anat tot molt rodat i crec que és molt bona iniciativa que anima a tothom que tingui un projecte a col·laborar des d'aquí.
0: Anem a explicar jo als nostres oients què és el que trobaran. És a dir, aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, l'entrada és gratuïta, ens podem acostar al Parc de Can Molà, i què trobaran? Perquè heu anat canviant, no? Primer era el Cabo Sound i ara és Back
1: sí.
0: to the Roots, no? Allò,
1: sí.
0: la tornada
1: sí.
0: als orígens...
1: Sí, bueno, era com anàvem una mica sobre la marxa perquè va ser molt just quan ens van, o sigui, des que vam tenir la idea fins que es va com acceptar la iniciativa també, pues això, el procés s'anava visualitzant amb tothom, que també està bé, però bueno, el que trobaran és 08 Sound és el nom del col·lectiu, però trobaran Back to the Roots, que és com la edició que hem com creat com per primer cop, que el que ens ha inspirat és la cultura Sound System i que és una cultura que va néixer als anys 70, que tot va néixer des de la gent que hi havia al carrer, de les ganes de fer coses amb el que tenien, muntaven altaveus a una època de postguerra, i aquí començava com, no la festa, però sí com aquest espai d'oci, on ballaven, conversaven, generant com converses com sinceres i properes, i volíem des d'aquí, amb el que tenim, construir aquest primer esdeveniment. Aleshores, el que ens imaginem i ens estem com creant són unes jornades que ens sembla una proposta com interessant, on l'art i tot tipus d'expressió i després la música en Sound System estan tota l'estona en constant diàleg. Què vol dir això? Doncs que els tallers que estaven passant envoltant de la música pues, tinguessin tota l'estona una connexió amb el que els artistes i músics estaven fent. Aleshores trobareu primer de tot, molta gent, amb moltes ganes de passar-s'ho bé, il·lusionada pel projecte. I després diferents tallers que comencen a la tarda amb diferents propostes com des de diferents àmbits. Hi ha una que va més en estampació, que ho farem amb la Cabosseta, un estudi de Mollet,
0: Sí, que a més està aquí a tocar dels estudis de Ràdio Mollet.
1: Sí,
0: Està aquí al barri de Plana Lladó, sí.
1: Sí, doncs on l'acció tot és lliure i gratuït del disseny de la samarreta, així que tothom que vingui que porti una samarreta i allà us les podeu estampar. Després tenim un taller amb unes noies que també acaben de començar, que es diuen Plasma Taller, on elles volen fer com... aquest és el taller més pràctic i plàstic que tenim, que a través del so, del sound system, volen donar com unes llums i després com estaran com penjades per l'espai. I cada llum pues, diuen no, com un significat concret, com una espècie com de tòtems, de record i tot això. Després tenim un taller de dancehall, on és una dansa que també neix de la cultura sound system, com, bueno, per moure, o sigui, és com molt també des del groove i tot aquest tipus de música, on farà un taller més des del moviment i com anar integrant tot el que està sonant amb diferents dinàmiques de ball. I per últim tenim un que no és un maquillatge convencional, sinó és una noia que, on aquest taller de dansa ho fa una noia que es diu Gero, que té un projecte que es diu Full Out Project, que va sobre això, i el de maquillatge ho fa una noia que es diu Maria Liptak, que el que fa és, des de la performance, fa com un... O sigui, connecta amb la música, en aquest cas el sound system, i que cadascú creï com un personatge. Ella li diu al taller de venir criatura, no? Que es senti una criatura, i després fa com una espècie com de recorregut pel parc on vas agafant diferents elements naturals i amb aquests elements naturals ella crea criatures enganxant-los a la cara i així, com tot molt fantasia.
0: Ah, que, bueno, molt original. Trobo
1: sí.
0: Que heu trobat allò moltes complicitats, no?
1: Sí, clar, ens agradava que tot tingués com una connexió amb Mollet, com des d'aquesta idea de lo situat que dèiem del back to the roots, de fer amb el que tenim, no? Pues amb el que tenim al parc construir maquillatges, veiem amb el so que tenim allà, amb el que hem dissenyat nosaltres fem les samarretes, amb la llum, que és el que allà a l'espai també l'il·luminem. Era tota l'estona com intentar pensar els tallers des d'aquí. I després, a la música, ens acompanyen tres col·lectius, un és Migats, que sonoritza tot l'esdeveniment, que tenen molt recorregut i mouen molta gent, o sigui que són com bastant pioners aquí a Catalunya. I després tenim el Sound, acompanyat al micro amb Sabina Sounds, que són veïns d'aquí Santa Perpètua també. I per últim, un col·lectiu de Terrassa, també motivat, que es diu The Bass Warriors, que també ve en Nati Costero, i bueno, faran primer tot una jornada de warm-up, que el que és que ajunten i van improvisant i van cantant en directe mentre va sonant el sound, i després cadascú fa la seva sessió. O sigui que és un dia per activitats.
0: D'unidó, veiem allò que els tallers, no, per totes les edats, seran de 5
1: sí.
0: a 8, no, de 5 de la tarda
1: sí.
0: a 8 del vespre, i després ja serà sessió musical fins
1: sí.
0: a la 1, teniu previst, no, de ser-hi?
1: Sí. Sí, sobretot això, per totes les edats, perquè algo que ens agradava molt, com des de la idea que estaven creant tot això i a poc cada any volem que sigui més realitat, és com que aquest tipus d'esdeveniments, a part de ser com un oci molt més sa, no una festa nocturna, com és un oci molt proper a la ciutat i que dona aquest tipus d'espai més obert, volem que fos per totes les edats, però no és algo que posem inconscient, sinó com que... Ja són tallers que estan pensats perquè un nen, perquè l'àvia, perquè la família sencera, perquè el grup d'amics, com puguin com estar allà. O sigui, és algo que ho hem tingut conscient tota l'estona i que ens encantaria com que passés. Així que també anima a tothom que no tingui por per l'edat, que sigui algú com de joves o el que sigui, que la intenció és com que sigui obert.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, Carla. Evidentment, l'estrena, no? La posada en escena serà aquest dissabte. M'imagino que ara teniu molts nervis,
1: sí.
0: no? De que surti tot
1: sí.
0: allò tal qual ho teniu en el cap. Què és el que us està resultant més dificultós?
1: Ara, t'he de dir, ahir va ser el primer dia que vaig sentir que teníem més o menys tot. Només queden com quatre coses logístiques que farem dissabte al matí. Però... Més que res, el més difícil, o sigui, tots teníem una mica d'experiència com en aquest tipus de, pues, d'esdeveniments d'entitats i a la vegada començar com, no dificultós, però ens ha sortit una mica rodat, potser més entendre com al ser el primer cop, quanta gent vindrà, al ser un sistema on no hi ha cap tipus d'entitat a Mollet que tingui aquest tipus d'iniciativa, pues, no saber com això ressonarà a la ciutat. Potser això, no dificultós, però sí que són més les grans preguntes que ens fan pensar una mica més.
0: És a dir, amb incògnites, eh? Ara esteu allò amb
1: Sí,
0: dubtes,
1: més
0: de a
1: que
0: veure
1: res,
0: quina...
1: sí, més que res, no, coses logístiques al final vas fent, però com mai hi ha hagut alguna cosa així, doncs clar, algun dia pensem, bueno, potser la gent no ho coneix, això, potser, saps, com no, mai hi ha hagut, no hi ha cap tipus d'entitat o cap tipus d'esdeveniment referent a Mollet, doncs des d'aquí, doncs després hem de calcular quanta gent vindrà, doncs a vegades se'ns escapa.
0: Home, heu estat agosarats perquè esteu competint amb el Primavera Sound.
1: Ja, sí, som molt diferents, però bueno, la gent pot venir a fer una mica de prèvia i després anar al Primavera.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Has comentat allò. La vostra idea és que aquesta proposta es consolidi, no?
1: La idea sí, o sigui, encara ens falta viure el dia de l'esdeveniment, però bueno, també com quan entres en aquestes iniciatives de joventut, tens 2 anys com per fer el projecte també. Aleshores, bueno, com dins d'aquest marc i de col·laboració amb joventut, pues, si tot funciona, sí que volem que sigui algo que cada any vagi com a passant a la ciutat.
0: És a dir, que això, per exemple, nosaltres també parlàvem fa un parell de setmanes amb el grup de teatre, no?, d'Efecto Papallona, no?, que també doncs, era la segona ocasió que col·laboraven com a iniciativa juvenil. És a dir, que la vostra intenció és que, si tot surt més o menys allò com heu planificat, aprofitar aquests 2 anys del suport de la regidoria per l'any vinent, no? Després fer balanç, què és el que ha fallat, què és el que ha funcionat bé. Les dates suposo que ja us estan bé, no? Això al mes de juny trobeu que...
1: O sigui, nosaltres la intenció, o sigui, aquest any ha sigut tot molt just i ha sigut aquest el repte, com és que fa 2 mesos que estem dient que sí, amb joventut i hem muntat tot. Però la intenció, ja que estem entrant per aquest tipus d'iniciativa, almenys els 2 anys, com que això és el que et deia, que ens falta encara veure'ns el dia d'allà, eh? Però sí, com tots els aprenentatges, aplicar-los al següent any, 100%.
0: Doncs, Carla, esperem que sigui tot un èxit. Carla de la Torre, membre d'aquesta Comissió Cultural 08 Sound, moltíssimes gràcies per haver atès aquesta trucada de Ràdio Mollet i esperem també haver-vos donat un cop de mà en la difusió d'aquest esdeveniment, que tothom s'anoti a l'agenda. Hi ha molta activitat aquest cap de setmana, però la gent es pot moure per la ciutat i en un moment donat doncs, apropar-se al Parc de Can Molà en horari de tarda fins a la 1 de la matinada i gaudir de la música i també de tots aquests tallers que ens has anat comentant. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies i esperem a tothom que vulgui veure música en directe, ballar una mica el dissabte a Can Mula. Així que gràcies.
0: Passar-s'ho
1: I
0: bé,
1: ens veiem, a
0: sobretot.
1: veure si ens veiem per allà també.
0: A
1: Sí.
0: això. Moltíssimes gràcies, Carla. Una
1: A
0: abraçada.
1: vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Ahir la vam tenir com a psicòloga. Avui la tenim com a presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa i d'aquí uns dies la tindré com a presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns. Però avui parlem del barri de Santa Rosa. Ens estem referint a Teresa Prades. Benvinguda, Teresa.
1: Bon dia
0: de nou.
1: Bon dia.
0: Escolta'm, anem a parlar de diferents temes. Veig que teniu molta activitat social.
1: Sí.
0: Des de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa.
1: Som molt sociables nosaltres.
0: És que la Rosa i la Teresa ens han anat allò comentant les diferents activitats que tenen allò d'aquí pocs dies. La primera d'elles, si no m'equivoco, el tema de les catifes.
1: Les catifes que
0: ens van venir des del casal i sí. Ens van comentar que participàveu aquest any amb una catifa.
1: Amb una perquè no tinc nens. Sempre fèiem la infantil, però sempre patia perquè no tenia nens, els nens no podien venir, és molt d'hora. Total, que aquest any, com que també ens fem grans nosaltres, hem fet una i aquest any ho hem muntat diferent perquè bueno, el tema de carnaval ens mou molta gent, però clar, ens passa que venen a carnaval i no venen a res més. Llavors els obliguem, entre cometes, a participar en una activitat. Llavors el que he fet és fer flors artificials i hem fet diversos dissabtes o diumenges, hem fet flors amb escurapipes. Ah. I amb cinta de ras.
0: Ah, molt bé.
1: I també...
0: I llavors, i quin disseny heu fet?
1: Bueno,
0: si es pot despatx...
1: El disseny de la catifa?
0: Sí.
1: No té un disseny concret. Vaig veure una figura Pinterest i vaig dir això.
0: Això és una mica abstracte, potser.
1: Sí, és com un arabesc.
0: Ah, està bé.
1: Les així arabesc. Llavors hi haurà una part de les flors que ens donen al casal, hi haurà ja flors d'aquestes fetes artificialment i l'altra part que serà sal.
0: Uh-huh.
1: I ara estic mirant de fer unes flors amb culleres de plàstic.
0: Ah, molt bé.
1: Encara no les he fet.
0: Doncs queda poc temps.
1: Ha anat bé perquè hem fet aquests tallers els dissabtes, la gent fa caliu i bueno, ja fa festa i es relacionen entre ells i llavors ens fa grupet.
0: Uh-huh. És a dir, que és una manera, sempre ho diem, que el paper de les associacions de veïnes i veïns és precisament això, afavorir la convivència i la cohesió del barri.
1: Sí,
0: i a través de les activitats...
1: És que no... Tots els de, bueno, els de Santa Rosa, tots treballem. Llavors, jo si no treballés per viure, faria moltes més coses, però clar...
0: S'ha de treballar, Rosa.
1: Exacte.
0: S'ha de treballar. Com és Santa Rosa, ens surt de dir-li Rosa, la Teresa.
1: Bueno, la meva mare es deia Rosa, em pots dir Rosa, si vols.
0: Escolta'm una cosa, ara que parlaves del grup de Carnaval, crec que esteu fent o no?
1: Bueno, vam anar...
0: Residències.
1: Sí, vam anar a les residències de Mollet, les residències d'avis de Mollet, a ensenyar el ball, i va ser molt emocionant. Jo no vaig poder anar, però bueno, els que hi van anar, i és allò que et fotries a plorar, però bueno, molt bé, molt contents, ballaven i anaven mirant a veure la disfressa de què estava fet i quin tipus de roba. Hi havia alguna que havia sigut modista, i ai, a veure, deixa'm veure, i anaven allà mirant. Bueno, va ser super emocionant i és una cosa que ja la instaurarem cada any, un cop s'acaba el Carnaval.
0: És la primera vegada que ho
1: fèiem. És la primera vegada que ho fèiem i ens va faltar, no sabia que hi havia, no, que el va organitzar, no sabia que hi havia una altra residència, se'ns va colar aquella, però hi anirem a totes.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí. I és una experiència molt gratificant i que et fa plantejar moltes coses també.
0: I va sorgir allò com a iniciativa conjunta, algú va dir, escolta'm, per què no fem...
1: Bueno, parlant en els carnavals que anem diversos, doncs hi ha colles de la costa que després, quan s'acaba el carnaval, van a les residències i, ostres, doncs nosaltres també ho podríem fer, no? Per aquesta gent que no pot accedir... I a partir d'aquí, bueno, el Marçal ho va anar consultant i molt bé, no? Hem publicat fotos per la protecció de dades i tot això, però que és una experiència que ha sigut molt bonica.
0: Uh-huh. Doncs queda anotat allò a partir...
1: Sí, sí, a cada any ara.
0: Ara cada any, allò, residències, totes les residències. Si alguna, doncs, diu, escolta'm, a nosaltres també, doncs, que es posin en contacte amb l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa
1: Rosa. Van quedar contents i ens van dir, oi, l'any que ve vindreu? I dic, sí, l'any que ve estem aquí.
0: Uh-huh, molt bé. Escolta'm, parlant d'activitat social... També crec que sou de les entitats que rebreu la distinció cívica per Mollet.
1: Ah, sí, Sí, el dia 12.
0: El dia 12,
1: aquest
0: divendres.
1: Aquest divendres, no l'altre. Sí, demà no l'altre.
0: A l'altre.
1: Sí, sí, sí, després de... Bueno, és una cosa que ens agrada... Bueno, està bé, no?, que ens reconeguin la teva labor, no sé. I llavors la meva idea quan m'ho van dir és que no només anés a recollir-la jo com a presidenta, sinó que vingués una representació, doncs, de persones del passat, realment de qui els va crear, no?, que la Paquita... Conta, doncs, va tenir un paper molt important, i llavors vindrà un representant de la família Conta, que és la Roser, vindrà l'Anna, que és una mica la que ha estat també més anys en allà, i llavors aniré jo.
0: Ah, de fet, allò, quan van començar aquest espai, allò, en el posar les piles, venia l'Anna, acompanyada de la Teresa.
1: Exacte. I llavors, bueno, no sé com consisteix la cerimònia, no he anat mai, però bueno, em fa gràcia que estiguin representant, no?, el passat i el present.
0: De fet, hem de dir que aquest any es donen allò un munt de distincions cíviques a nivell de persones individuals, d'entitats i també a persones a títol pòstum, malauradament.
1: Exacte.
0: De manera que segur que serà un acte molt emotiu.
1: Bueno, a veure, quan et donen la distinció no te la donen només per la situació actual, no? Tu tens tota una evolució, llavors jo crec que s'ha de reconèixer, no només en la meva associació, a totes les associacions. L'associació actualment és fruit de tot el procés que ha sigut des de la seva creació fins ara. Uh-huh. Llavors això s'ha de reconèixer, jo crec, no només en la meva, en totes.
0: No, en totes.
1: I que mantenir-se costa bastant.
0: No, si de fet allò van dir que s'havien quedat allò molts noms allò en el calaix, no, i que a veure si feia temps que no es feia aquest lliurament, a veure si es reactivava, no? Uh-huh. I si no es quedaven cada dos anys es poguessin fer aquests reconeixements.
1: Sí,
0: no?
1: Són totes sense ànimo de lucro.
0: Escolta'm una cosa, hem vist l'agenda pre-revetlla del barri de Santa Rosa.
1: Sí, perquè no és la revetlla, com que sempre la fem una setmana abans, pues hem posat pre-revetlla. Perquè quedi clar que no és la revetlla...
0: Que la revetlla, si voleu anar a algun altre lloc a celebrar-ho, que ho feu.
1: Sí.
0: Que hi ha altres barris que fan revetlla.
1: Aquest any no hi ha pont.
0: Bueno, hi ha aqueducte, qui pugui.
1: Què dius?
0: Bueno,
1: no,
0: si hi haurà...
1: Gràcies.
0: És un dimecres, per això, que hi haurà persones que potser fan un aqueducte.
1: Bueno, sí, clar.
0: També pensa que
1: I
0: també...
1: I alguns fan una autopista.
0: Bueno, i hi ha persones que igual hi haurà famílies que potser ja comencen vacances al mes
1: també,
0: de juny.
1: També és veritat, sí, sí.
0: De fet, el dia 19 les escoles finalitzen.
1: Sí.
0: Amb la qual cosa és una setmana...
1: No, que pot marxar de vacances, perfecte.
0: El cas és que vosaltres el dia 20 feu la prerrevetlla.
1: Fem la prerrevetlla, llavors comencem a les 7 amb una ballada de country amb el José Coronado, que jo crec que és un profe...
0: T'anava a dir a l'actor.
1: No. Jo prefereixo en aquest, José Coronado. Sí, l'altre no sé.
0: És un professor, allò que ho fa...
1: Jo crec que ho fa molt bé. Mira que jo sóc patosa, eh? I
0: ja s'ha après.
1: No he après, perquè jo ni ho intento. Però com a profe jo crec que ho fa molt bé perquè és molt didàctic.
0: Uh-huh.
1: Llavors ens val la pena. I si en saps, doncs també, perquè realment serà una ballada. Llavors a les 9 comença el sopar de germanor, que la gent ha de portar el menjar, no la beguda. La beguda ens l'ha de comprar nosaltres.
0: Molt bé. Seria allò, sopar allò de germanor, de carmanyola, que
1: sí, que no posin
0: coses.
1: L'ampolla sota la taula, amagada en allà. És que
0: hi haurà
1: no
0: barra, hi haurà la barra. Exacte. I la barra la porta l'associació i és una manera
1: és
0: de
1: És que no teniu aquarius. Bueno, doncs per una nit no beguis aquarius, però a poquina.
0: Molt bé.
1: I llavors hi haurà pues, les coques, no?, que aquest any també seran de l'àvia, igual que l'any passat, perquè ens han agradat molt i llavors cada any ho anem fent. Després hi haurà l'animació a partir de les 10 amb el Jordi Sayol, que és un DJ, i animacions de l'Oriol González.
0: És a dir, que hi haurà festeta.
1: Sí.
0: Quantes persones preveieu? És a dir, vosaltres demaneu, m'imagino, no? Es talla al carrer, es pot
1: al carrer,
0: taules...
1: Es reserva espai d'aparcament, i que sempre pringa algú perquè no llegeixen, I què més? I bueno, doncs els contenidors i tot això, la tarima...
0: No, ho deia en el sentit de quin nombre de persones penseu...
1: Entre 230, més o menys, va ser l'any passat, 230, 240, 300. Ens movem sempre en aquesta franja.
0: Ah, molt bé. No, està...
1: Depèn de si coincideix, clar, amb festes de l'escola, que diria que aquest any no coincideixen. Crec que aquest any la fan el dia...
0: El dia 19 hi ha la festa que organitza jo la regidoria de joventut a les Pruneres.
1: Ah, bueno.
0: Però és el dia 19, que és allò, fi de curs.
1: Bueno, però és el 19.
0: És el 19, per això sí. Poden enganxar festa
1: i festa. I el Sant Gervasi em sembla que l'ha fet ja.
0: Uh-huh.
1: Crec que va ser el dissabte passat que va fer una festa, perquè jo sentia folla en parla. La meva gossa no volia caminar, o sigui que... No sé, depèn. Clar, és que... És el que diem sempre, no? Vull dir, portem molts anys i llavors tot són èpoques i jo entenc a la gent, pues...
0: I escolta'm una cosa, i aquesta festa de pre-revetlla, podem dir ja que és com una cloenda de curs també per vosaltres, com a associació allò de dir, escolta, en fi, ja tornarem al setembre.
1: És que nosaltres no farem.
0: Ah, no? No. Us poseu deures, allò, i per les vacances...
1: Estem tot el dia, perquè després de la revetlla, el dia, a principis de juliol, fem la presentació del Carnaval. Estem tot l'any. Tot l'any aquí en dansa.
0: És a dir, que ja fareu la presentació del Carnaval de
1: l'any... Sí, de fet l'estem preparant ja.
0: Mare meva.
1: Vam començar el març.
0: Ja.
1: Sí. Aturem 15 dies.
0: A l'agost, o al juliol, o com ho feu?
1: No, al juliol, qui vulgui pot treballar, també. Mm. I a l'agost sí que parem, però bueno, es para, diguéssim, al local. Els altres anem treballant.
0: Doncs ja sabeu, si voleu marxeta al passatge de l'ombra, a veure si us feu socis i sòcies de l'entitat, no? No sé si a través d'aquestes activitats també aconseguiu, no sé, a través d'aquest sopar, no? Aquesta pre...
1: Sí, no.
0: Que hi ha gent que digui, escolta'm, i per ser soci...
1: Gent nova en el barri també, que a vegades, ai, què esteu fent aquí? I dius, bueno, us expliques una mica, però, bueno, costa perquè, bueno, doncs perquè la societat és una altra història, no?
0: Uh-huh. Costa perquè és una activitat tot voluntari, això és el que es reconeix, que parlàvem allò de les distincions cíviques, especialment això, aquesta...
1: Una distinció a sobreviure.
0: No, home, a treballar, però en favor de la comunitat, no? A canvi de, bueno, de que et sents satisfet, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Alguna coseta més?
1: Sí, el tema del... Bueno, temps enrere, en el camí dels bandolers, que va petar en els bombers, vaig demanar, allà hi travessa molta gent i passen molts cotxes i no s'aturen, evidentment. I vaig demanar a l'alcaldessa i amb la Marina Escribano a veure si podíem fer un pas de vianants tipus el que hi ha en l'Alstom. Però clar, allò pertany a Santa Perpètua. I a Santa Perpètua van contestar que no es podia fer perquè la normativa diu que el pas de vianants s'ha de fer si hi ha una vorera. I com que allà no hi ha vorera, i suposo que com que no és el seu poble van pensar, passa palabra. Llavors els hi vull proposar perquè la gent pugui travessar per una altra banda en el que és la rotonda dels bombers, en els bombers hi ha un pas de vianants, doncs en l'altra banda que també es faci un pas de vianants en allà, allò pertany a Mollet. Sí que és veritat que s'hauria de continuar la vorera des de la parada d'autobús fins al camí dels bandolers, però bueno, no crec que sigui una inversió estratosfèrica.
0: És a dir, que aquesta serà una petició que fareu allò per...
1: Li vaig comentant a la Marina Escribano, que és la regidora de barri.
0: Sí.
1: Però, bueno, vull entrar a una instància amb condicions i a veure si es pot fer.
0: Bueno, de fet, serà un benefici no només allò per la gent del barri, sinó que molta gent...
1: De fet, la gent ja hi travessa, vull dir... Si veus
0: de fet, allò, la part altra de la ronda, no? Quan passes allò a l'hospital, també al final s'ha posat allò un semàfor, no? I això, doncs, perquè clar, hi havia molta gent que creuava clar. Per allà, si ho veies en el parterre.
1: Llavors, en aquell punt, clar, sí que és veritat que la gent, els que poden, doncs passen pel costat de la carretera i van parant a la illeta aquesta del mig de la via ronda i llavors travessen. I, de fet, és el que tu dius, es veu ja que està trepitjat, exacte. No? Però, bueno, si ho fem en condicions...
0: Un tema de seguretat, de fet.
1: Uh-huh. Bueno, i que la gent també és conscient, vull dir, si t'estan dient que allà has de disminuir la velocitat, doncs disminueix-la, i si veus que algú vol travessar, tio, no et ve de 2 segons. Però bueno,
0: Civisme, civisme.
2: Incivisme.
0: Sí, malauradament hi ha incivisme, però nosaltres fem una crida al civisme.
1: Exacte.
0: Teresa, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Bon estiu a l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa.
1: Gràcies.
0: Ja en parlarem la setmana vinent com a federació.
1: Sí.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: I tot seguit, com és habitual els dijous, donem pas a l'agenda. En el dia d'avui ens la fa arribar el nostre company, en Josep Casasnovas. Bon dia.
1: Bon dia. Una setmana més us portem un repàs de les activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 10 de juny. Comencem l'agenda amb l'exposició Reconstruint les galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar, des de la nostra contemporaneïtat, el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Exposició L'Aparador, a càrrec de Jonas Forcini. Exposició de Jonas Forcini, fotògraf i artista visual. La seva obra com a autor se centra principalment en qüestions ambientals en el medi marí. Es pot visitar fins al 5 de juliol al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb l'exposició En femení, en nosotres, a càrrec de Diana Velázquez. Es pot visitar fins al 4 de juny al Centre d'Informació i Recursos per a Dones, CIR, Joana Barcala. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb la convocatòria de la nova edició del Mollet Art, Memorial Sesbas. El Museu Municipal Joan Abelló i l'Ajuntament de Mollet del Vallès convoquen una nova edició del Mollet Art, Memorial Sesbas, un certamen públic adreçat a artistes emergents amb l'objectiu de donar suport a la creació contemporània. La convocatòria no va dirigida a una disciplina o una tècnica concreta, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli. El termini de la presentació és fins al 14 de juny. Organitza l'Ajuntament de Mollet i el Museu Abelló. Primavera Jove 2026. Vespres gastronòmics. Begudes fermentades. Descobreix la màgia de les begudes fermentades en aquest vespre gastronòmic, on gaudiràs d'un show cooking sobre l'elaboració de la kombucha. Coneixeràs els fonaments de la fermentació i aprendràs a elaborar begudes probiòtiques. Vine a endinsar-te en aquesta tècnica mil·lenària, plena de beneficis per a la salut. Aquesta activitat està dirigida a joves d'entre 18 i 35 anys. Places limitades. Dijous 4 de juny a les 7 de la tarda al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Vine a donar sang al Mercat Vell. Cada dia es necessiten 1.000 donacions a Catalunya per atendre tots els pacients que les necessiten. Divendres 5 de juny, de 9:45 del matí i fins a les 2 del migdia. Ja per la tarda, des de les 4 i fins a les 9 de la nit, al Mercat Vell. Organitza el Banc de Sang i Teixits. Pintalis Fest 2026. Del 5 al 7 de juny arriba una nova edició del Pintalis Fest, el festival d'art urbà organitzat per l'Ajuntament de Mollet i Pintalis. L'objectiu, transformar diferents espais de la ciutat en intervencions murals en directe a les façanes. Primavera Jove 2026. Torneig de futbol 7 jove mixta. Torna al torneig de futsal jove, on els i les joves gaudiran d'un ambient fresc i ple d'energia, fomentant valors com el joc net i la cooperació. Activitat dirigida a joves nascuts entre els anys 2010 i 2013, amb dos inclosos. Divendres 5 al camp municipal Germans Gonzalvo. Cal inscripció prèvia al WhatsApp 616 823 059. Seguim amb la tarda de karaoke. Vine a gaudir i cantar les teves cançons preferides al Centre Cívic de Camp Antiquet, el divendres 5 a 7:45 de la tarda. Organitza AMAM. Anem cap a dissabte 6 de juny, amb el Mercadillo de segona mà, de 9 a 2 del migdia, a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. Una altra activitat de la Primavera Jove 2026 és la Cabo Sound, Back the Road, música i tallers. Jornada cultural que proposa un espai de trobada on la música del sound system i l'art es combinen a través de tallers i activitats creatives obertes a tothom. Dissabte 6 de juny, matí i tarda, al Parc de Can Molà, organitza l'Ajuntament de Mollet. També per dissabte 6 tenim la cloenda de la Lliga Escolar d'Escacs. Serà de 9 a 2 del migdia al pavelló municipal d'Esport Riera Seca. Organitza el Club d'Escacs Mollet. Seguim amb dissabte 6 i el torneig Ciutat de Mollet de bàsquet amb cadira de rodes. Serà de 4 de la tarda i fins les 9 de la nit al pavelló municipal Planellador. Organitza el Club de Bàsquet Mollet. Tars de vins, dissabte 6, a les 8 de la tarda, al pati de l'Irmandade Nosa Galiza, al carrer Castelao 2, organitza la colla de torrats. Anem cap a diumenge 7 de juny, amb el Ball de la Gent Gran, a 6:15 de la tarda, a l'Esplai Sant Jordi, organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. També tenim la Festa Verda i de la Biodiversitat, celebració de ciutat que es convoca cada any i té per objectiu conscienciar sobre els valors mediambientals i la lluita contra el canvi climàtic. Durant la trobada s'organitzen diverses activitats i tallers per a totes les edats i públics, amb l'objectiu de mostrar la cara més verda i sostenible de la ciutat. Diumenge 7, d'11 del matí i fins les 2 del migdia, al Parc de Can Borrell, organitza l'Ajuntament de Mollet. També per diumenge 7 tenim el Mercadet de Col·leccionistes. Serà de 8 del matí a 3 del migdia, a l'Avinguda Llibertat. Organitza l'Associació de Col·leccionistes de Mollet. Catifes de flors i mostra de tallers al Casal Cultural. Tornen a omplir la Rambla de catifes de flors i recuperen la tradició de l'ou com balla. Cada entitat de Mollet farà la seva composició floral per celebrar el Corpus. Diumenge 9, de 7 del matí i fins a les 9 de la nit a la Rambla Balmes. Organitza el Casal Cultural. I fins aquí les propostes que us oferim per aquesta setmana a l'agenda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern demana a Junts i al PP que votin a favor del nou model de finançament quan arribi al Congrés dels Diputats. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, els ha recordat que l'any 2001 aquestes formacions van proposar el nou model de finançament.
2: El 2001 el model de finançament va venir d'una proposta entre el Partit Popular i Convergència i Unió, el Majestic. I d'aquell acord polític va néixer el model de finançament que després es va aprovar al Congrés dels Diputats. Perquè en aquell moment es va pensar en el país, es va pensar amb generositat amb el que aportaria aquest nou model. I es va aprovar el 2001, venint de Catalunya, amb un acord entre el Partit Popular i Convergència i Unió, es va aprovar el 2009, venint de Catalunya, amb un govern progressista.
1: En el debat de les esmenes de la totalitat, Romero ha dit que Catalunya està infrafinançada i el nou model permetria tenir gairebé 4.700 milions d'euros més per als propers pressupostos. I pendents avui dels resultats de la consulta cada bala o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i el sindicat USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexennis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a aquest acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i per tant mantenen les mobilitzacions avui en Epicentre, a Ponent i al Pirineu. Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya precisament concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I pel que fa a la mobilitat, continua tallada la GI-552 a Arbúcies en direcció a Hostalric per un accident que ha tingut lloc aquesta nit amb desviaments encara senyalitzats. Pel que fa a la resta, retencions habituals als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de criminalitat. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: Aquesta és la sintonia del Va de Lletra, aquest espai compartit amb la llibreria Lilla i amb la biblioteca de Can Mula Jordi Soletura, de manera que de cada setmana canviem. Avui toca, biblioteca. Això vol dir que la nostra companya Carla Ramos s'ha desplaçat fins allà i jo he sentit que crec que parlen avui de clubs de lectura amb l'Héctor Calvet, el director de la biblioteca. Bon dia, Carla.
1: Molt bon dia, Emma. Com cada 15 dies hem vingut fins aquí a la biblioteca de Can Mula Jordi Soletura per oferir-vos doncs, aquest espai de Va de Lletra i recomanar-vos tot un seguit de propostes que podeu trobar a la biblioteca municipal. I per fer-ho ens acompanya el seu director, l'Héctor Calvet, a qui saludem. Bon dia, Héctor.
2: Bon dia, Carla.
1: De què parlarem avui?
2: Mira, avui canviem una mica el concepte, no?, de les últimes propostes que us faig normalment. Mm-hmm. Avui no parlarem tant d'una matèria, d'una temàtica que potser està de moda, sinó parlarem d'un altre concepte, que és una activitat, no?, que és el tema dels clubs de lectura. Els clubs de lectura, com tots sabem, s'ha posat com molt de moda. No només les biblioteques fan clubs de lectura, centres cívics també en fan, inclús fan partits polítics, vull dir que altres grups. Hi ha gent a casa seva que està fent clubs de lectura. Mm-hmm. Però és veritat que quan la gent comença a plantejar-se com fer aquesta activitat, a vegades els hi falla alguna cosa, no? Què esperen una mica de les lectures? Jo vaig explicar una mica com funcionen les nostres, què esperem dels nostres clubs de lectura perquè es vegi en què apostem, no? Mm-hmm. I després farem una mica de recomanació de alguns llibres que poden funcionar molt bé. Alguns són clàssics de clubs de lectura de biblioteca de tota la vida i d'altres són propostes més modernes. Però perquè es vegi una mica el que es pot plantejar, no? Perquè, òbviament, el club de lectura és interessant perquè la gent es reuneix, mm-hmm. però sobretot has de tenir un llibre que et doni per parlar. I això no és sempre tan fàcil. No tots els llibres serveixen per un club de lectura, tot i que la gent a vegades pensa, no? Per exemple, pues, evita que alguns són molt obvis i, jo què sé, hi ha gent que ens ha demanat aquí a la biblioteca leer La sombra del viento, el Luis Zafón, i, òbviament, aquests llibres nosaltres no els plantegem, perquè, per exemple, en el nostre cas, sempre intentem que el club de lectura serveixi, o almenys assoleixi uns certs objectius. Mm-hmm. Per començar, llegir llibres que normalment no llegiries, no? La persona que s'apunta a club de lectura normalment li obligues a llegir un llibre que potser a la seva radar no existeix, no? Cal que descobrir autors, descobrir obres, recuperar potser autors i autores o llibres que estan una mica oblidats. Vull dir, realment la idea és que aporti alguna cosa al club de lectura, no? I sobretot que la temàtica o de què va el llibre tingui un rerefons. O sigui, mm-hmm. realment que aquest llibre tingui un pes, vull dir que realment l'argument tingui un pes. Òbviament, nosaltres, novel·lites o coses semblant a aquelles que són per passar l'estona, difícilment les agafarem per un club de lectura. Sempre intentem, a vegades sabem que els plantegem reptes a les nostres tertulianes, als nostres tertulians, i a vegades són llibres jo recordo una lectura que se'n recorda el club de lectura que jo porto, no? El Pla Nou, que és La carretera, del Cormac McCarthy, perquè fou com un drama, no? Perquè era, és molt fos, és un llibre sense esperança, vull dir, mm-hmm. perquè veiem com a vegades el llibre pot provocar certes reaccions, no? I és aquesta una mica la idea que tens darrere d'una proposta, no? Quan fas una programació no la fas pensant posar-hi nous llibres i estar per passar l'estona, sinó perquè realment provoquin debat, no?, dins del club de lectura.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Clar, és que a més en els clubs de lectura el llibre, per la gent que existeix, està imposat, per tant entenc que has de pensar una mica, no?, també doncs, amb la ment oberta de veure què em recomanen.
2: Tal qual, o sigui, tu has dit tu, no? O sigui, el tema és venir amb la ment oberta. Mm-hmm.

0: No, a mi penso que és un bon llibre pel club de lectura, però no sempre certes, no?
1: Clar, cada persona té uns gustos diferents, per tant, depèn també de la gent, no, que vingui al club de lectura. Doncs, Héctor, amb aquesta premissa, de llibres que encaixin en un club de lectura, entenc que parlarem de llibres molt diferents, per tant, comencem amb la primera proposta.
0: Aquesta és una lectura, una proposta que surt a moltíssims clubs de lectura. Jo porto 20 anys en les biblioteques i sempre hi ha diversos clubs de lectura que sempre llegeixen, perquè veiem com és, no? És el Bernhard Schling, que és un autor alemany. A més, té una certa edat, ell va viure, era advocat quan el règim nazi, per tant, té una visió bastant històrica del que escriu moltes vegades, i el llibre que és molt conegut es diu El lector. El lector parla d'un noi jove que coneix una dona més gran, vale? Amb la que engega una relació que es basa sobretot, a part del sexe, que aquest simplement té, que ell li llegeix a ella quan acaben la relació, era un fragment de diferents obres. És el lector. Després passa un temps, perden el contacte, i ell, quan ella és advocat, com l'autor, el Bernhard Schling era advocat, la torna a recuperar la seva relació perquè l'ha de defensar en un judici, perquè ella era col·laboradora, era guardiana d'un camp de concentració nazi. Ell no ho sabia, és allò, no? Llavors aquest llibre et permet treballar aquestes coses, treballar la història, els secrets, no? La culpa, realment, no? Vull dir, aquesta dona era una guardiana d'un camp nazi, de dones que estaven allà presoneres, amb tot el que va passar. Llavors, aquesta dicotomia entre la relació que té ell de jove i el que no sap realment d'aquesta persona és el que fa interessant el llibre, no? I aquesta idea una mica de la culpa o de realment de carregar tu internament amb el que has fet, no?
1: Veiem un llibre molt complex, no?, que toca diversos temes. Sol funcionar aquest llibre?
0: Sí, aquest sí, perquè realment, a part del Bernhard Schling, té una lectura molt fàcil, perquè realment això també és interessant. Has d'intentar buscar llibres que a vegades, de vegades primer amb algun que no estan així, però que d'alguna forma també el lector entri, a part de que la lectura sigui de qualitat, Vull dir, realment la narrativa sigui de qualitat i que no sigui alguna cosa molt, a vegades molt, molt, molt complicada, que pot ser un problema. Pots plantejar un grup de lectures complicades, a vegades ho hem fet, nosaltres, però és veritat que segurament t'interessa que la gent entri, no?, el màxim possible.
1: Clar, perquè també normalment en els clubs de lectura que es té un mes aproximadament per...
0: Sí, normalment un mes, marquem aquí, et permet marcar uns certs límits, per exemple, no mai agafar els llibres molt llargs, 300 pàgines com a molt, no?, per exemple, una cosa així. I que això, per exemple, recordo que vam llegir una vegada Memòries d'Adriano, de la Marie Jourdanat, és un gran llibre, però a nivell d'exigència de l'actor has de tenir un club de lectura bastant preparat perquè puguin encetar aquest llibre, no? Realment a vegades això s'ha de tenir en compte.
1: Començava amb aquesta primera proposta que comentaves, doncs, que era un clàssic dels clubs de lectura. Quin altre llibre ens proposes?
0: Per exemple, uns que funcionen molt bé són els autors, a vegades, centroeuropeus dels anys 30, 40, 50. Aquí tinc dos, no? Un és de l'Stefan Zweig, un clàssic també, que és novel·la d'ajedrez, i un altre és El baile, de la Irene Nemirovsky. La Irene Nemirovsky, per... A veure, el Zweig, els dos tenen històries tràgiques. El Zweig es va suïcidar, només començar la Segona Guerra Mundial, i la Nemirovsky va morir en un camp de concentració nazi. Vull dir que realment són autors, aquests actors, que a més tenen molta càrrega cultural, però sobretot parlen molt de sentiments i a vegades també del tema social, la diferència de classes, de la imposició de la societat. Per tant, també tenen temes que serveixen molt per això, no? Novel·la d'ajedrez és una mica diferent de l'Zweig, perquè parla sobretot de la resistència humana, d'algú que també l'han torturat, i llavors a partir dels escacs aconsegueix sobreviure, no? Té una mena així, però no vol... Va estar jugant a escacs mentre estava pres, i llavors després com que li costa tornar a jugar i rememorar tot el que li ha passat, no? La Nemirovsky, per exemple, parla en El baile d'una noia que vol que el baile, obviamente, que tienen que presentarla en societat, vull dir, tot el tema aquest de la hipocresia social de l'època, no? I són llibres, els d'autors centroeuropeus, aquí podríem posar el Roth o el Sandor Maray, per exemple, que acostumen a parlar molt de sentiments i de relacions personals i també de la diferència de classes i d'aquesta crítica a una societat de l'època que era molt culta però també molt hipòcrita, no? Vull dir, realment donen molts elements de debat a nivell de personal, però també de societat, no?, de l'època.
1: Concretament, aquestes dues recomanacions, entenc, doncs, que són llibres bastant intensos, perquè veient l'extensió són molt petits, per tant, en poques pàgines, no?
0: La gràcia d'aquests autors és curiós, perquè sent molt intensos no són llibres llargs, vull dir, realment són d'aquests que van molt al tema i ho plantegen d'una forma molt elegant. A més, són molt bons escriptors, vull dir, realment es nota aquest bagatge cultural i educatiu que tenen, perquè estan molt, molt ben preparats. Són exigents, però la lectura és molt fàcil, ¿vale? Però sí que després que fan fan com uns quadres de l'època molt complets, eh? Encara que siguin molt poquets. O sigui, l'Esbike té moltíssims, 24 hores de la vida d'una dona, que tornaves coneguda, són clàssics.

0: sis clàssics de grups de lectura.
1: Fetes aquestes recomanacions, què més tenim?
0: Després, què podem fer? Pues podem plantejar-nos anar a buscar aquells autors que potser ens expliquen altres vivències, no? Altres aspectes de la vida. Per exemple, podem agafar autors d'aquells que són una mica no, d'altres ètnies, per exemple, o tenen un altre bagatge. No? Aquí tenim dos molt clars, que és la Toni Morrison. La Toni Morrison és un premi Nobel de literatura, una gran escriptora, parla molt del racisme, òbviament, és americana, i parla molt de la situació del seu poble, de la seva comunitat als Estats Units, i és molt dura. Aquí tenim un que es diu Beloved, però també tenim Love i altres llibres, i òbviament aquesta té un alt nivell d'escriptura, per això dèiem, segurament de les que tenim aquí sobre és de les més complicades, a nivell d'escriptura, però després té una escriptura molt, molt interessant que dona molt de joc, realment, no? I a més no és fàcil, o sigui, no és fàcil per l'actor, ni per llegir, a vegades, perquè té una forma molt moderna d'escriure i a vegades molt experimental, però també pels temes que toca, no? El tema del racisme, però d'una forma molt clara, del racisme contra els negres als Estats Units. Vull dir que realment aquesta remou, remou moltes consciències moltes vegades. I després tenim una altra proposta que a mi m'agrada molt, que és el Buda de los Suburbios, del Hanif Qureishi. Aquest és un autor anglès d'origen pakistaní, i parla una mica del mateix, ¿vale? Parla de la situació dels pakistanesos, origen anglès, origen pakistanès, que viu a Londres, per exemple, als 70-80. Parla molt també del tema racisme, però també del tema social, per tant, com viuen ells, la seva comunitat, i a més ho fa, que aquí està la gràcia, la Toni Morrison, això no té, que té molt humor. Vull dir que realment et permet arribar al missatge aquest, no? de veure una situació concreta de la Londres o l'Anglaterra dels 70-80, però ho fa amb un humor molt, o sigui, molt curiós, no? Vull dir, realment fa autocrítica de la seva comunitat i també dels atacs que reben, però després ho fa tot a més d'un punt de vista molt pop, no? Vull dir, realment et parla de música, et parla de llibres, vull dir, és com culturalment molt potent, però és molt, molt divertit el llibre.
1: Encara ens queden recomanacions per endavant, però posant la mirada en aquestes que ens has presentat, no sé si serà la tònica dels clubs de lectura d'aquestes propostes literàries, que totes tenen algun rerefons que incomoda o algun tema que fa pensar, que qüestiona la societat.
0: Depèn del conductor, que acostuma allà, no, a fer la selecció, és possible. Vull dir, realment, quan tu busques un tema que et doni lloc als debats dels clubs de lectura, òbviament, per exemple, a mi m'agrada aquesta idea d'incomoda. ¿Vale? El meu club de lectura ho pateixen bastant. I, per tant, són d'aquestes coses que intento que realment aporti alguna cosa, ja sigui a nivell d'autocrítica, de la societat, no? A nivell de diferència de classes...
1: Que faci reflexionar, sí, en algun
0: paper,
1: tema.
0: El paper de la dona, per exemple, hem fet molts temes, no? Però sempre ha d'haver una cosa d'aquestes. Incomodar crec que és important.
1: Doncs, Héctor, fet aquest apunt, continuem amb les recomanacions.
0: Per exemple, podem recuperar, no?, autors d'altres, també, que parlem d'aquí, d'altres ètnies, però també d'altres procedències molt més llunyanyes, no? Per exemple, hi ha vegades clàssics, no? Trobar clàssics és una cosa important dels grups de lectura, no? Per exemple, aquí tenim un japonès, que aquí podíem tenir diversos japonesos diferents, podíem tenir el Murakami o gent així, no? Però a mi m'agrada un curiós, perquè és el Yukio Mishima. Aquest és Confessions d'una màscara, que és un llibre autobiogràfic d'ell, ¿vale?, que parla de molt obertament, molt crudament, de la seva infància i joventut, ¿vale?, de les seves creences. És una persona, per exemple, en aquest moment, el Mishima es va acabar suïcidant, també, ¿vale?, era una persona bastant torturada, tenia uns valors com molt tradicionals a vegades, però també això era com un altre contradictori, perquè a més era homosexual, en aquella època al Japó, ostres, no era fàcil. Per tant, el llibre és com una mena de... La màscara és ell, òbviament és la màscara que porta socialment, i darrere és la seva vivència, no? Està associat amb l'amor, per exemple. Vull dir que realment és un llibre... A mi m'agrada molt el llibre, penso que dona molt de joc. No sempre és fàcil aquest llibre per un club de lectura, perquè és que aquest incomoda. No és un autor fàcil tampoc de narrar. Alguns són molt... molt amens, per exemple, el Qureishi t'acompanya, però aquest no, aquest te lo estampa en la cara, el contingut. Per tant, el planteja una societat japonesa, a més, preguerra, postguerra mundial, per tant, canviant, però és veritat que ho fa d'una forma com molt, molt moderna per l'època i molt oberta, molt honesta, no? Vull dir que això és important. I aquest, per exemple, la idea d'un club de lectura a vegades és recuperar aquest tipus de llibres, no? Que pensa, que la gent a vegades pensa que el club director s'ha de basar només en llibres moderns, per exemple, uh-huh. o gent molt, molt coneguda, i no fa falta, no? Potser fa un clàssic d'aquests i et funcionarà molt bé, no?
1: Uh-huh. El que comentàvem, no? Depèn de la persona que porti, depèn del que vulguis uh-huh. transmetre també, doncs, una lectura. Un altre tema també, que aquestes lectures doncs, que tracten temes més punyents, la següent recomanació hauria de ser una més relaxada,
0: sí,
1: no?
0: Sí, una part important del conductor, o del que fa la selecció de la programació, jo sempre dic el menú, ¿vale? Uh-huh. del club de lectura, és que ha intentat equilibrar, no? Realment, i que sigui prou variat, perquè el missatge del que vols presentar, no? aquest tipus de proposta, funcioni, però també donis a vegades un cert aire, no? O sigui, Kureishi, per exemple, fa aquestes crítiques, però ho fa d'una forma que permet agafar aire, no? Per exemple, no? O això, o la mida, no? Pot ser llibres curts però punyents, o més llargs però més lights, no? Mm-hmm. Vull dir que realment has d'intentar fer un equilibri, no? De vegades d'aquest, i això, barrejar, per exemple, novetats amb... A nosaltres no ens agrada tant agafar novetats, esperem sempre més recuperar llibres, uh-huh. Però també clàssics, no? Baixar aquesta barreja perquè el còctel sigui un poc més variat, no?
1: Uh-huh. Uh-huh. Doncs agafant el concepte de menú, Héctor, quin seria el següent plat?
0: Doncs, per exemple, no? Accedim a una idea, no? D'agafar, d'anar a descobrir autors, no? Uh-huh. Per exemple, la Han Kang també va ser Premi Nobel, i aquí a la biblioteca va agafar La Vegetariana, no? Per exemple, per llegir. La Vegetariana és un llibre que denuncia molt la situació de la dona, que ja dèiem, agafar temes concrets que et permetin parlar, no? A Corea del Sud, per uh-huh. exemple, a partir d'una dona que es revela començant per ser vegetariana. Que sembla que allà és, no? Era, llavors, això, aquest fet la posa en contra de tota la família. No? Uh-huh. Vull dir que realment et fa un retrat bastant dur del que implica ser dona allà i la pressió social i de la família que al voltant de la vida d'aquesta dona, no? I la veritat és que el llibre és també bastant dur, és molt fàcil de llegir, però no coge prisioneros. Per tant, a vegades és raro, perquè a més aquests llibres et permeten a més veure com narra aquesta gent diferent mm-hmm. de nosaltres, plantejant temes diferents i forma de narrar-ho. I la Han Kang, per exemple, això és molt clar. Vull dir, és una forma molt asiàtica de narrar. Segurament hi ha coses que donen per fet que ells entendran, com a lectors, però potser tu no, o així. Per tant, sí que estàs una mica desplaçat, no? Mm-hmm. Perquè no tens tantes referències, però és veritat que el club de lectura, per exemple, també ho ha de permetre, no? Aquest tipus d'experiència, no? De veure, nosaltres hem fet una vegada els cicles de literatura una mica més exòtiques perquè els lectors del club s'apropin a lectures africanes, asiàtiques, mm-hmm. d'Oceania, vull dir, realment allà anar una mica més enllà, no? Del més proper.
1: Mm-hmm. Sí, entenc altres maneres de veure el món, no? D'entendre'l també a través d'aquestes veus internacionals. Què més tenim, Héctor?
0: Doncs un tema que sempre funciona molt bé, molt bé, molt bé, per exemple, és la família. Mm-hmm. Sí, un tema, aquí parlem de diferents temàtiques, de diferents sí. matèries que pot ser en el llibre, però la família sempre és un d'aquells clàssics, que pot funcionar molt bé, perquè, oye, nosaltres també vam fer un club de lectura que es deia Campo de Batalla a la Família, perquè on ha de passar tot, al voltant, no? Parlem mm-hmm. de la Han Kang, que era una mica això, però, per exemple... Aquí sí que pots també fer aquesta... En clàssics també, però, per exemple, autores catalanes que et permeten... I aquí sí, tenia aquesta aproximació, aquesta proximitat, no? Mm-hmm. A la teva societat mateixa, no?
1: D'acord.
0: Tenim aquí, per exemple, un llibre que es diu Les possessions, de la Lucía Ramis, mm-hmm. i parla justament d'això, no? D'un tema d'una filla amb el seu pare, que el pare ja es fa gran, vull dir que realment li permet reflexionar sobre... una situació que passa a moltes famílies, no? Aquests conflictes quotidians, mm-hmm. a més quan els pares ja es fan grans, que comencen aquí potser a perdre una mica l'oremus o van canviant, no? La forma mm-hmm. de pensar. O, per exemple, aquest, La nada es verdad, de la Verónica Raimo. Aquesta és una lectora argentina, per exemple, i també parla una mica d'això, no? De infància, adolescència, en un barri de... Ah, no, perdona, italiana. Aquest era italià. Exacte. Mm-hmm. Era un premi Estrega. De Roma, per exemple, no? I aquest tema de família veiem que és bastant habitual en els llibres és una temàtica, no? Podria ser una temàtica directament un subgènere, no? I per exemple aquest funciona també molt bé per això, no? Perquè és mediterrani també, però es permet veure la família en un altre punt de vista, en un altre país, no? Per exemple.
1: Mm-hmm. Mm. Queden comentat aquestes recomanacions de la família, ens queda un minutet, Héctor, per tant, breument comentem aquestes últimes recomanacions.
0: Exacte, doncs mira, farem dos ràpidament. Mm-hmm. Un és Flores per Algernon, de Daniel Keyes, aquest és molt curiós. Aquest et fa una mica de repte al lector perquè comença a escriure d'una forma... És un experiment on d'un noi que és discapacitat, mm-hmm. el fan més llest a partir d'un experiment i després es veu com canvia la forma de ser del noi a partir de l'experiment que acaba el fa més llest. Mm. I la gràcia és aquesta. Aquí és un joc narratiu, quasi de ciència-ficció, on veiem com ens permet veure com canvia la persona. No? Aquí mm-hmm. parlem de la persona com a matèria del llibre. No? Realment, com pot evolucionar la persona per aquest fet, no? Com passa de ser una persona molt humil a ser com una mica més egoista o més egocèntric, no? Mm-hmm. Que realment et dona aquesta part molt més propera de la gent, no? O, per exemple, anem a, hi ha altres temes que podríem tocar, és aquest del vestit azul de la Michelle Desbordes, que parla d'una persona famosa, vale? Aquest cas és la dona del Rodin, vale? De l'escultor, que va estar ingressada en un manicomi. Per tant, aquest és una altra aproximació, que és parlar de gent coneguda que ha patit per algun tema pues, greu, no? Per exemple, en aquest cas, pues, segurament la van internar de forma errònia, no? Uh-huh. Amb la llet, al manicomi d'algú conegut, no? Que és de la dona del Rodin, i ella també era una artista que va quedar oblidada. Per tant, aquestes vegades hi ha llibres que permeten jugar dos nivells, no? Recuperar inclús a persones reals que han quedat oblidades en el temps, no? Vull dir que són temes que es pot tractar en diferents clubs de lectura, no?
1: Déu-n'hi-do, doncs ja veiem, els clubs de lectura, si més no, serveixen per compartir aquesta estona, també doncs, per poder parlar d'aquestes lectures, que al final doncs, moltes d'elles t'acaben fent pensar. Si algú del que ens està escoltant doncs, li ha cridat l'atenció amb aquestes lectures, doncs les podeu trobar aquí a la biblioteca, com sempre. Héctor, l'Erita, que ens acompanyis una setmana més amb totes aquestes recomanacions, i ens trobem a la propera, que vagi molt bé.
0: La propera, Carla.

0: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
1: D'aquesta manera marxem. Recordeu que podeu recuperar el nostre programa a través de la pàgina web radiomollet.com. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions. Són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Avui dijous, dia 4 de juny, és Corpus, una festa religiosa cristiana que se celebra amb catifes de flors, cultura popular i l'ou com balla. A Mollet cada any des del Casal Cultural organitzen, en coincidència amb aquesta celebració, una jornada on les catifes de flors són les protagonistes. Des de fa 32 anys que diverses entitats de la ciutat col·laboren amb el Casal Cultural per mantenir viva la tradició i aquest dissabte 11 catifes de flors guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. El procés comença dies enrere amb un dibuix d'allò que es vol representar i ja el mateix dia es marca el terra amb guix o bé amb plantilles. Del procés n'ha parlat Teresa Llavina, membre de la Comissió de Catifaires del Casal Cultural.
1: És que hi han dues coses. Una, primer, és el que acabem de dir, el dibuix, el plotter que es posa a terra i que es escollia el dibuix, i l'altra cosa és preparar els materials i aleshores, dues coses, persones que s'agenollin a terra i que posin els materials, i llavors també hi ha un altre equip important, que és el de que està assentat, però que tallen els clavells, tallen per poder posar els pètals en els dibuixos que correspon.
0: Més enllà de les catifes de flors, un altre element representatiu de Corpus és l'ou com balla, una tradició en què es col·loca un ou buit damunt el raig d'aigua d'una font perquè giri i sembli que balla sense caure. La font es decora amb flors i fruites i simbolitza la vida i la felicitat, i enguany des del Casal Cultural han dissenyat ells la decoració de la font. I seguim parlant del Casal Cultural, i és que acull aquesta tarda la presentació del projecte El Batec de la Terra, un documental que està fent la Comissió per la Defensa de Gallecs. En l'acte hi participaran Marina Dunyà com a membre de la comissió i el director del documental, Agustí Coromines. També hi serà present el cantant i folclorista Jaume Arnella, molt vinculat a Gallecs. El projecte El Batec de la Terra es va presentar en el marc d'una festa celebrada a Gallecs el mes de setembre de 2025. L'objectiu és recollir en el documental tota l'experiència històrica de Gallecs per poder treballar el present i futur d'aquest espai. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pagar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

What is that?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui dels resultats de la consulta, cada avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Mentre USTEC defensa el sí, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i de fet mantenen les mobilitzacions amb noves vagues avui convocades a Ponent i al Pirineu. De fet, anem ara fins a Tàrrega, on té lloc la manifestació d'aquest territori. Allà hi tenim el nostre company, l'Oriol Gordillo. Oriol, com va tot plegat? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs des de fa tot just 10 minuts i contra tot pronòstic, prop de 200 mestres i professors tallen una de les sortides de Tàrrega cap a l'autovia A2. Prop de 200 mestres i professors s'han mobilitzat aquest matí a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada al sector educatiu. La protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de trens. Des d'on els manifestants han iniciat una marxa lenta fins a la rotonda d'accés més propera a l'A2. Una de les principals portes d'entrada del municipi, que ha estat blocada gairebé 3/4 d'hora. Amb música reivindicativa, pancartes i proclames de Niubó dimissió, els convocants denuncien la sobrecàrrega laboral, la manca de recursos i l'augment de les necessitats educatives als centres. Els sindicats asseguren que el malestar és generalitzat i reclamen més inversió, reducció de ràtios i estabilitat per al personal docent. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical i Emili Llorente de CGT.
3: Com a intersindical hem apostat per demanar el vot al no, perquè entenem doncs, que aquest preacord, tot i que són, té alguns avenços, evidentment, no és suficient per al pla de xoc que necessita l'educació en aquest país.
4: Des de CGT tenim clar que aquest preacord no soluciona l'emergència educativa del país i, per tant, també tenim clar que no firmarem i que continuarem la mobilització.
2: D'aquí tot just una hora, a les 12 del migdia, estarem atents a la resposta in situ i a la reacció d'aquesta munió de mestres i professors al preacord que han de tancar govern i sindicats majoritaris.
1: Així és, Oriol, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Catalunya concentra precisament el gruix de l'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. I el ple del Parlament acull avui el debat de la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra i també els comuns. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
6: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:45 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
7: Sí?
8: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
7: Ho sento, però ja tinc pla.
8: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
7: Però què dius? És una cosa més important.
8: Doncs explica't.
7: D'acord, és un programa de ràdio.
8: Un programa de ràdio?
7: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
8: I quin és aquest programa?
7: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
8: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
7: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
9: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
10: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 704, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Continuem amb la història de l'alpinisme modern. Passem d'uns tímids intents d'escalar el Mont Blanc a començar a prendre's la cosa més seriosament. Avui, capítol 3, el Mont Blanc, segona part. Varen haver de passar 8 anys perquè es dugués a terme un nou intent d'escalar el Mont Blanc i una nova generació de guies, molts dels quals encara no havien nascut quan Saussig va oferir la recompensa, es varen llançar cap a la muntanya. El 1785 van començar una sèrie d'intents que any rere any varen servir perquè els guies anessin acostumant-se al terreny i millorant a poc a poc la seva rudimentària tècnica. I d'altra banda, també per deixar de banda els seus temors. El mateix Saussig, que llavors tenia 45 anys, va decidir participar en un dels assalts acompanyats per 9 guies, sense èxit. Totes les temptatives es realitzaven per la vessant nord-oest, ja que es considerava la ruta més lògica. I en 3 ocasions varen assolir el cim del Dom de Goûter, a 4.389 metres, però cada cop es trobaven amb l'aresta final que duia al cim i a partir d'aquell punt eren incapaços de continuar. Així doncs, si bé Horàs Benedict de Saussig va ser qui va pujar en marxa l'empresa, a Chamonix hi havia un home diferent de la resta de guies i que mirava la muntanya com un problema per resoldre. Aquest home, figura capital de la conquesta del Mont Blanc, va ser Michel Gabriel Paccard. Fill d'un notari, va néixer a Chamonix l'any 1757 i es va formar a Torí i a París, on va estudiar medicina. El 1781, Paccard va començar a exercir com a metge al seu poble natal i de seguida es va dedicar, gràcies a la seva aguda intel·ligència i a les seves dots com a escalador, a investigar sobre els problemes de supervivència en l'alta muntanya. Home de formació científica, no es conformava en acceptar perquè sí les opinions dels demés i va començar a estudiar distintes rutes i observar la muntanya des de diferents angles. Com que no es podia permetre el luxe de contractar portadors, efectuava totes les seves temptatives acompanyat d'algun amic o parent a qui aconseguia convèncer. Amb tot aquest panorama va realitzar uns 5 intents i finalment va arribar a la conclusió de que la millor ruta per atacar el cim era no per la vessant nord-oest, pel Dom de Goûter, sinó per la vall del Gel. Estava convençut que tots els precipicis que l'envoltaven podien salvar-se per una dreta rampa de neu, actualment coneguda com l'Ancien Passage, que duia cap a un terreny més fàcil. Tots els guies opinaven que aquella via era impossible, però ell havia estat observant la ruta amb el seu telescopi durant 3 anys, fixant-se en tots els llocs on s'hi podien produir allaus i observant els canvis que es produïen en el gel, fins que es va convèncer que es tractava del millor camí cap al cim. En Paccard no perseguia la fama. Era un home modest que parlava poc dels seus avenços. El seu afany per assolir el cim es devia més al seu afany d'aconseguir-ho en nom de França com per al seu interès científic. Anhelava realitzar mesures baromètriques i altres observacions per tal de determinar l'alçada de la muntanya i demostrar que el seu Mont Blanc era el cim més alt de tots els Alps, la qual cosa en aquells temps no era generalment acceptada. Així doncs, Paccard va planejar dur a terme l'intent durant la primera lluna plena d'agost de 1786. Inicialment tenia previst d'anar-hi amb un amic, però al final aquests no li va estar possible i va haver de contractar a Jacques Balmat. Aquest era un jove camperol que es guanyava la vida caçant isards i recollint cristalls de roca. Era bon escalador, fort i valent, però a la vegada xulo i cregut. Per la qual cosa els demés guies de Chamonix no el consideraven un bon company. 2 mesos abans havia format part d'un dels grups que havien arribat al Dom de Goûter. En Paccard se'n va guardar prou d'explicar-li que la seva intenció era anar per una ruta diferent, ja que sospitava que l'entusiasme de Balmat s'esvairia tan bon punt li digués que per on realment volia pujar era per la tristament famosa Vall del Gel, on el 1775 havia fracassat la primera temptativa dels 4 guies. Tarda del 7 d'agost, aquells dos homes van sortir de Chamonix. Era un grup molt reduït i mal equipat per una empresa com la que anaven a escometre. Anaven molt carregats. Doncs, a més de les mantes i el menjar, havien de carretejar amb aquells pesants

0: barca de dues perxes d'uns 3 metres de llargada, les quals es van utilitzar en diverses ocasions per col·locar-les travessades damunt les esquerdes i així poder-les creuar. Encara més perilloses eren les petites esquerdes dissimulades sota la neu. Fins a 4 cops van haver de tirar-se al damunt de les perxes per poder sortir del malpàs gatejant sobre elles. Fins a aquell punt, en Balmat estava convençut que seguien la ruta tradicional, però quan en Packard, en comptes de girar a la dreta en direcció al Dom de Boter, va seguir recte cap a la Vall d'Augel, se'n va adonar de les veritables intencions del doctor. Penetrar dins d'aquell congost i provar una ruta que els guies havien declarat impossible. I què va passar després? Seguim la setmana que ve.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous dia 4 hi ha la programació del segon semestre de 2026. A les 20 hores, en el local del club, vocal Alfons Fernández. El mateix dijous dia 4, extrem. Matinal, grup dels dijous. Llinars del Vallès, poblat ibèric del Far. Vocals Francisco Vera i Carlos Revilla. Recorregut 8 quilòmetres amb un desnivell positiu de 323 i negatiu de 323. 4 hores de durada, dificultat baixa. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí i el transport en vehicles particulars. Dissabte 6, senders. GR2, etapa 2, Boadella de l'Empordà, a Lladó. Vocal Jordi Luqué. Recorregut 16,7 quilòmetres, més 3,1 opcional. Amb un desnivell positiu de 510 metres, més 220 opcionals. I negatius de 410 metres, més 220 opcionals. I 4 hores, més 1,1 d'opció. Dificultat mitjana. Cal portar, esmorzar, dinar, aigua i equip personal. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 20 euros als socis, 26 euros no socis. Observacions. Una petita desviació en la ruta, opcional, ens permetrà fer el cim de Santa Magdalena, que és un 100 cims, amb vistes a la banda i banda de l'Empordà i els Pirineus. Diumenge 7, tothom, catifa floral del Corpus a la Rambla. Vocal Maria Teresa Llavina. Cal apuntar-se per saber quines persones comptem. De 7 a 7:30 del matí es començaran a preparar les catifes.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
3: Rebuscado entre tus cosas.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. L'atur continua baixant a Mollet del Vallès. El mes de maig s'ha tancat amb 2.200 persones sense feina, una xifra que representa una disminució de 54 persones respecte al mes d'abril, segons les darreres dades d'ocupació publicades. Juan Jiménez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, ha valorat positivament aquestes dades i ha destacat el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, que ha qualificat de rècord.
1: L'atur continua baixant, per tant, són bones dades. Cert que ha baixat 54 persones, però encara tenim a Mollet 2.200 persones que estan sense feina i no en troben. Les persones afiliades a la Seguretat Social, que estem amb dades rècord. ¿Vale? I això també no només genera estabilitat i ocupació, sinó també genera recursos públics per donar sortida als serveis que tenim i que necessitem.
0: En comparació amb el mateix període de l'any passat, les dades també mostren una reducció significativa del nombre de persones desocupades, un fet que reforça la sensació d'estabilitat i recuperació en diversos sectors econòmics del municipi. El mes de maig de l'any 2025, el nombre de persones a l'atur era de 2.458, el que representa una davallada interanual amb 258 persones. I també us informem que la Generalitat de Catalunya ha presentat el pressupost del Departament de Salut per al 2026, que arribarà fins als 13.840 milions d'euros. Aquesta xifra representa un increment de 2.428 milions respecte al pressupost de l'any 2023 i suposa aproximadament el 30% del pressupost global de la Generalitat. El govern defensa que aquest augment permet reforçar el sistema sanitari públic i millorar l'atenció als ciutadans. Tot i l'increment pressupostari, des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública Mollet Baix Vallès consideren que la partida continua sent insuficient. Antonio López, portaveu de l'entitat, ha assegurat que la despesa actual encara està lluny de les necessitats reals del sistema sanitari català i reclama arribar als 17.000 milions d'euros per garantir un servei de qualitat. Això és tot. Més informació de caire local en una hora.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:15 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments dels resultats de la consulta, cada avalau ve rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària, juntament amb Comissions Obreres i UGT. Una consulta que tot just ha finalitzat ara i de la que en sabrem imminentment el resultat. Recordem que l'acord preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexenis i també la incorporació de més de 6.000 professionals al sistema educatiu. Actualment, en aquests moments, prop de 60.000 vots han estat emesos d'un cens total d'uns 99.200. Com dèiem, seguim pendents d'aquests resultats, d'aquesta consulta que fins ara ha rebut al voltant del 61% de la participació. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix de l'afectació, precisament amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat també una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i també comuns en matèries com ara salut, educació, habitatge i també drets socials. La votació final està prevista pel proper 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de violència. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. La policia també avisa de les denúncies de desaparició per tal de comprovar possibles coincidències, volíem dir, amb els cossos. I pel que fa al temps, avui el temps farà un gir radical amb retorn dels ruixats i les tempestes a bona part del país. Les primeres precipitacions arribaran al migdia, al Pirineu, Prepirineu i també a la serralada prelitoral i s'estendran després cap a la Catalunya central i també al litoral. I recordem que a hores d'ara continuem pendents. No han sortit encara aquests resultats d'aquesta consulta del sector educatiu que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'atur continua baixant a Mollet del Vallès. El mes de maig s'ha tancat amb 2.200 persones sense feina, una xifra que representa una disminució de 54 persones respecte al mes d'abril, segons les darreres dades d'ocupació publicades. També us informem que la Generalitat de Catalunya ha presentat el pressupost del Departament de Salut per al 2026, que arribarà fins als 13.840 milions d'euros. Tot i l'increment pressupostari, des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública Mollet-Baix Vallès consideren que la partida continua sent insuficient. I també parlarem del fet que joves i grans han compartit espai aquest dimecres a la jornada de cloenda dels nostres mestres. L'Ajuntament de Mollet ha recuperat, després de la pandèmia, el projecte intergeneracional que té per objectiu preservar la memòria viva de la ciutat i reconèixer totes les persones que han contribuït a construir el Mollet actual. I per acabar, el Casal Cultural ha organitzat per aquest dissabte la jornada de catifes de flors. En total seran 11 catifes, les quals guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Benvingudes i benvinguts al programa del FEM Salut. En el dia d'avui volem parlar de la nutrició en els infants, i és que justament la nutrició és important a l'època de la infància, també a l'adolescència, a la joventut, no? En totes les etapes de la vida, però evidentment la nutrició doncs marcarà també segurament el nostre desenvolupament físic, cognitiu i fins i tot la salut que tindrem en un futur. És per això que ens acompanya la cap del Servei de Pediatria de la Fundació Sanitària Mollet, que és la doctora Pilar Gussinyer. Benvinguda, Pilar.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Anem a parlar d'això, de la importància de la nutrició en els infants. Deia que, de fet, és un dels pilars bàsics, no?, de la salut en general, però, clar, sobretot allò, quan són allò nadons, no?, quan són infants, és, doncs, hem de posar especial cura, no?
1: És molt important la nutrició a qualsevol edat. Ja sabem, des de que naixem fins que som grans, cadascú, cada persona en les diferents etapes de la vida tenim unes característiques diferents i necessitem una nutrició especial o específica per a aquelles edats. Sí, sí, és molt important.
0: I llavors, com podem allò... Clar, nosaltres quan parlem de nutrició, no?, o d'alimentació, últimament sempre sentim a parlar de la dieta mediterrània. Però clar, en la infantesa, quins serien aquests productes, aquests aliments que mai haurien de faltar, no? Allò de dir, escolta'm, això és molt important, que quedi integrat.
1: A veure, jo sempre dic que podem o hem d'aprofitar l'època de la infància per ensenyar i aprendre a menjar sa i equilibrat. Llavors, tenim la sort de tenir una dieta mediterrània que és espectacular per poder tenir una vida sana en el moment de la infància, però sobretot en el futur. Llavors, jo, a part de ser pediatra, la meva especialitat és endocrí. Llavors, veig molts nens que tenen obesitat i jo sempre els explico a les mares que tots hem de menjar igual, de forma sana i equilibrada. Llavors, la paraula dieta està prohibida. Llavors, em preguntaves què és l'essencial. Doncs els productes de sempre, no? Els hidrats de carboni, les verdures i les proteïnes.
0: És a dir, allò que seria essencial seria...
1: A veure, l'essencial seria menjar les verdures i hortalisses, després les proteïnes i després els hidrats de carboni. Clar, també tenim les fruites, que són superimportants. Val? I llavors, què seria? Per exemple, pues un plat hauria de ser la meitat de verdures i hortalisses. Val? Un quart seria les proteïnes, que seria la carn, el peix o els ous, i després l'altra part serien els hidrats de carboni, l'altre quart, que serien, pues, el que sabem, les llegums, que també són proteïnes, vale? La patata, l'arròs, la patata i el pa. Uh-huh. Llavors, això seria com la part més bàsica. I després, també és veritat, no s'oblidem de la llet, dels làctics, que també són molt importants per als nens perquè tenen el calci.
0: De fet, clar, nosaltres hem dit allò nutrició en els infants, però si comencem allò les primeres etapes, no? Ara veiem allò als nadons, que les famílies, no?, els hi comencen a... que és molt important allò que experimentin, no?, amb la textura, amb els sabors, perquè hi ha coses que així d'entrada veus allò quan són petits, que algunes coses els encanten i altres, doncs, bé, doncs proven, però van a parar al terra, no? Però és important, m'imagino, no?
1: Sí, els 6 primers mesos de vida ha de ser lactància materna exclusiva i, si no, pot ser lactància artificial. I a partir de 6 mesos han de començar a aprendre a menjar diferents textures, aliments de les diferents varietats que hem dit abans, no? Sempre vigilant que no s'ho ennueguin. Uh-huh. Vale? I després també anar vigilant que no apareixin possibles al·lèrgies. Però sí, és molt important el que toquin, xafin, tirin... marranegin. Uh-huh. Sí, això és molt important.
0: La doctora Pilar Gussinyer ens ha dit, jo sóc endocrina també i veig molts infants també amb problemes d'obesitat. Uh-huh. Ja fa anys que s'està parlant d'aquest problema. I és per això, perquè no fem aquesta nutrició equilibrada, no? Que dèiem allò de la dieta mediterrània i, de fet, sempre doncs ens aboca allò de dir, escolta'm, és que hem d'aprofitar els productes de temporada, de proximitat, no? Això és el que haurien de...
1: Tal qual.
0: Generar els nostres àpats, no?
1: I que no hi hagin processats i que també vigilar les quantitats, perquè a vegades pretenem que els nens mengin moltes quantitats quan necessiten poquet. Llavors, els hem de deixar també que ells es vagin limitant, perquè si els obliguem a menjar, podem aconseguir o que no vulgui menjar o que mengin de més. Llavors, sí que és veritat que amb l'obesitat tenim un problema important, perquè és salut d'ara, perquè a més també és la salut emocional, perquè vulguem evitar-ho o no, els nens pues, es fiquen els uns amb els altres i llavors molts nens d'aquests pues, pateixen de que es fiquin amb ells.
2: Sí, l'assetjament escolar, no? Sí, que és l'altre gran problema.
1: Sí. I llavors sí que és important que des de petits, això ara ho comentaven en el congrés que hem anat de pediatria, d'endocripediàtric, que dèiem que el més important per la prevenció i per al tractament d'una obesitat és crear uns bons hàbits des de petits. Sí. Vale? I que aprenguin que menjar verdura és bo, perquè a vegades, si ens fixem, quan parlem de dieta,
2: verdura no els agrada, el peix tampoc els acaba de fer el pes, però, els agraden les coses fregides, no? Arrebossats.
1: Sí, però a més, la culpa moltes vegades són dels adults, que diem, fer dieta, és que fer dieta, és menjar verdura, és menjar verd, és menjar amanida. Clar, aquests nens van creient que el menjar verdura, fruita, és com dolent, és, oi, que horror, no? Llavors, hem d'aprendre que menjar fruita i verdura és menjar sa i equilibrat i que ho hem de fer des de que som petits.
2: De fet, m'imagino que des de pediatria, també des de com a endocrinòlegs, l'important és, evidentment, parlar amb aquests infants, però també amb els seus tutors, cuidadors, amb les escoles, també fins i tot amb els propis centres hospitalaris, no? Perquè, bé, malauradament, hi ha infants que de vegades han de quedar ingressats durant un període de temps i no sé si també això es té en compte a l'hora de confegir, no?, aquests menús que després...
1: A veure, jo crec que els últims anys, ja fa bastants anys, des de l'escola, jo crec que també dels hospitals, estan intentant fer una alimentació sana i equilibrada. A més, estan assessorats des de l'ICS, vale?
2: L'Institut Català de la Salut.
1: Sí, que tenen pues, un grup d'assessorament amb nutricionistes i pediatres que estan fent pues, els menús escolars, els consells per alimentació a casa.
2: A més, aprofitem allò per dir que, si teniu allò curiositat, si entreu allò al Canal Salut, hi ha un apartat d'alimentació que, a més, hi ha propostes de menús que estan molt bé.
1: I estan molt bé, i a més també per la gent pues, que tenen diferents
2: patologies,
1: no?
2: patologies
1: i també creences, no? O sigui, està molt bé, molt bé. Clar, aquests hàbits alimentaris que s'han de fer des de que són petits, hem de tenir en compte coses que a vegades els pares no ho tenen present, no? A mi m'agrada molt aconsellar que dinin tots en família, tota la família davant del plat i que estiguin amb les pantalles tancades, que intentin no parlar de menjar, perquè a vegades quan són nenes o que tenen problemes de pes per excés o per defecte, comencen menja, o no menges, això no pots menjar, no. Que sigui un menjar pues, divertit, tranquil, que parlin de les coses que han passat durant el dia, sobretot pues, això, que siguin coses maques. I les pantalles, sobretot les pantalles fora.
2: Jo ara que vosaltres no veieu a la Pilar Gossinyer, però nosaltres sí, i jo pensava, dic, clar, també és molt important, no?, involucrar fins i tot en el procés d'elaboració d'aquells àpats, no?, en els infants, sí. Perquè també valoraran l'esforç que suposa allò al fer-ho i també el tipus de cuina, perquè jo li comentava, dic, clar, els agraden molt els fregits, els arrebossats, i potser no és el més de tant en tant.
1: De tant en tant, no hi ha res prohibit. Però, mira, m'agrada això que em dius, perquè moltes vegades el que faig és que involucrin els nens, o sigui, sigui com sigui, que tinguin un problema perquè és per accés o per defecte, que involucrin el nen, que vagin al súper, al mercat, que decideixin entre tots que menjaran, que el facin, perquè, clar, veient, i a més és una forma també de fer-los responsables, de que sàpiguen que estan menjant, què és bo i no, i què és no tan bo, no? I és molt divertit, perquè ells si ja saben que han de menjar l'hidrat de carboni, la proteïna i la verdura, el que faran és, ostres, mama, aquí falta potser verdura o falta l'hidrat de carboni. Llavors pots dir, ostres, doncs és veritat, doncs anem a buscar una mica de pa, no? I el torrem o...
2: Sí, eh? Sí,
1: perquè,
2: sí.
1: Que està molt bé això d'involucrar-los. Gràcies, perquè era una de les coses que tenia jo
2: doncs,
1: al cap.
2: Sí, sí, és important i també això, no?, que comentàvem allò de, que també aprens a valorar, no? I la doctora abans ens deia, també el tema de les proporcions, no? Que també és important tenir-ho present, no? No pecar per excés, no? Allò de dir, estar ben alimentat significa jo omplir el plat, no?
1: No, ells s'han de saber regular. Jo vaig estar molts anys en un ambulatori, vaig estar moltíssims, i em feia gràcia perquè a vegades volien que els nens petits es mengessin un entrepà que potser seria per un nen de 9 o 10 anys. Llavors els deia, clar, ells també han de saber limitar-se, saber estar aquí. No? Perquè el regular-nos també ens ensenya el que és necessari i el que no. Llavors sí que és veritat que els tamanys, no pot ser un nen de 6 anys que mengi com el seu germà de 12 anys, les mateixes quantitats, i que el de 12 anys mengi igual que el papa, o sigui, igual que la mama i el papa. No mengem iguals, o sigui, els adults, si som dona i home, no mengem igual, les mateixes quantitats, doncs és també, ja ves, una altra cosa importantíssima és l'activitat física. Clar, si fem molta activitat física, potser necessitem més hidrat de carboni, no? Més quantitat.
2: És a dir, hem d'escoltar el nostre cos, també, no? No allò de dir, els 5 àpats és correcte?
1: Sí.
2: Sí, els 5 àpats, sí.
1: Jo soc una defensora dels 5 àpats, sí, perquè així mantenim...
2: Sobretot, m'imagino, en aquesta etapa de la infantesa,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, perquè a més mantenim una sacietat, no? I tampoc evitem fer pujades i baixades de sucre. Llavors és molt important menjar els 5 àpats, perquè si no, a més, si ara ens trobem molts nens que no esmorzen el primer esmorzar, inclús a vegades el segon esmorzar. Què passa? Que jo no entenc com poden funcionar a l'escola, com tenen sucre per continuar funcionant si porten tota la nit sense menjar. Però és que, a més, després arriben a l'hora de dinar i arriben amb una gana increïble, perquè, clar, els falta sucre. Llavors és molt important aquests 5 àpats, sí. Jo sóc una molt defensora.
2: Deia, els hi falta el sucre, però no paquem allò de menjar massa sucre, eh? Allò, doncs, les gominoles, clar, i tot això, el tema de processats, vigilem.
1: Clar, quan diem sucres, diem sucres hidrats de carboni d'absorció lenta, que això vol dir, doncs, el que hem comentat abans, les patates, la pasta, l'arròs, el pa i les llegums. Sí, sí, no la fruita... La fruita també és un hidrat de carboni, absorció ràpida, molt bo, però l'hem de menjar sempre després del dinar, si pot ser, o amb algun hidrat de carboni d'absorció lenta.
2: La fruita sempre després, ho diem perquè també és una, sí, polèmica, allò que sense dir, no, fruites han de ser entre els àpats, però mai allò de, després de menjar. Depèn.
1: Justament en pediatria ens agrada just després de dinar, o sigui, com de postre, sí, perquè ens ajuda a absorbir millor el ferro. Vale? El lacti no, i la fruita sí, sí, sobretot si té vitamina C. I a més, evitem el pic de sucre que pot tenir la fruita quan està menjada fora de l'àpat.
2: Estem parlant allò d'alimentació infantil, llavors la recomanació d'una professional és excel·lent. Tema també de la ingesta, dèiem, clar, l'alimentació és important, també l'activitat física i també la ingesta de líquids, sobretot aigua.
1: Aigua,
2: no?
1: Aigua, aigua, aigua.
2: No, no, no hi ha refrescos, ni...
1: Ni sucs de fruita, encara que et diguin zero sucres, no. Aquí també hi ha altres colorants o... No, no, aigua.
2: De fet, allò d'aprendre a mirar les etiquetes també és molt important, no?
1: Importantíssim.
2: Perquè ara comentaven, tot i que posi zero, doncs potser no, aquest 0-0-0 no hi existeix, no?
1: No, no, no, i a més hem de pensar que hi ha altres productes, no hi ha colorants, i que no. No, com l'aigua no hi ha nada, no.
2: El tema aquest que ara dèiem, els sucs, la fruita és millor menjar-la com a fruita que no passa allò, no? Perquè sí, també tenim allò socialment, allò de, ai, doncs amb l'esmorzar un suc de, encara que sigui natural, eh? Però jo he sentit a dir allò que és millor que sí, sigui la fruita sencera.
1: Sí, perquè té la fibra, es menja amb la fruita sencera. Llavors també així evitem tenir pics de sucre, no? De pics de glucèmia que fa després que la insulina pugi, llavors el sucre baixa. Llavors sempre preferim la fruita sencera. Abans havíem dit sempre sucs de fruita, clar, és millor un suc de fruita natural que un suc d'abric, però si pot ser una fruita sencera, perfecte. Igual, aprofito per dir els citrats de carboni d'absorció lenta que siguin integrals. El pa que sigui integral, l'arròs integral i la pasta, si pot ser integral, també. Pel mateix, perquè ens dona sensació de sacietat i després mantenim el sucre en uns nivells més continus i també per la part integral, quan traiem la part integral, traiem les vitamines i els minerals. O sigui que necessitem que el pa tingui la part integral.
2: Està bé que comenti això la doctora, perquè de vegades allò pensem que el tema integral és més per una qüestió d'adults, però si ja des de ben petits no, ens acostumem a aquest tipus d'alimentació, segurament això ho passarem a integrar dins de, no, quan siguem adults, també.
1: Insistim, hàbitos. Els hàbits es fan de petits. I és la millor edat quan són petits, perquè ells van aprenent a cuidar-se ja des d'unes edats que et servirà per un futur.
2: Dèiem, per esmorzar, ara s'està recuperant el tema dels entrepans. Evidentment, m'imagino que la Pilar doncs és una defensora, no, d'aquests entrepans i no de comprar bolleria o temes...
1: Per suposat. Per suposat. Al col·le s'hauria d'anar amb un entrepà.
2: I no passa res, allò... Ja no, clar, l'entrepà sempre és amb un embotit. Jo una així d'entrada diria, ai, l'embotit, no?
1: A veure, sí que és veritat que no podem abusar, però podem fer un formatge, podem fer un pernil de gall dindi o pernil dolç, sempre que siguin, no, que no estiguin molt processats. Vale? Ens hem de fixar també en això. Tonyina natural, podem fer de truita.
2: Sí.
1: Clar, és que clar, de vegades no pensem.
2: Sí. No, de vegades no pensem, i és que també amb el tema dels ous hi ha hagut una revolució, no? Perquè abans eren gairebé prohibitius, ens deien només d'un cop a la setmana no, i ara doncs hi ha persones que diuen no, és que jo menjo dos al dia.
1: Sí, sí, és un dels aliments més rics que tenim. I tens raó, hem passat de que tenia colesterol i la gent amb colesterol no pot prendre i res d'això, i ara és un aliment proteic i greixós boníssim.
2: Sí. Ara que parlàvem allò, abans hem fet referència, no, al tema de l'obesitat, però també és veritat que hi ha infants amb diabetis, amb altres patologies, que llavors també s'ha de tenir una cura especial, no, amb el tema de l'alimentació.
1: Sí, clar, hem de pensar que les diabetes que veiem en els nens petits són diabetes de tipus 1. Vale? Llavors, no és el mateix que els de tipus 2, que estan més relacionats amb obesitats, resistències a la insulina. Els nens que tenen diabetes tipus 1 sí que necessiten una alimentació, a veure, més regulada. Jo sempre explico que els diabètics són les persones... els nens amb diabetes són, o els adults amb diabetes, són de les persones que menges més sa, perquè han de mantenir un sucre doncs, bastant regular. Llavors, han de menjar de forma més regulada, però jo crec que són els que mengen millor. Després, altra cosa són els nens que tenen celiaquia o els que tenen colesterol, que llavors aquests sí que han de fer una dieta. Vale? Perquè llavors ha de ser una dieta pues, per al colesterol, pues, baixar en colesterol, per la celiaquia pues, sense gluten...
2: Cada vegada trobem que hi ha més part de la població amb intoleràncies alimentàries.
1: Sí,
2: però... I això no té res a veure allò de... no? Hi ha persones que igual no són celíaques, però ja han deixat de, no? O han deixat de menjar gluten, o han deixat de posar la lactosa. Jo no sé si això, si ho introdueixes també ja de petits, això els afectarà també.
1: En això és veritat que jo no estic especialitzada. I llavors no et puc donar cap teoria. Sí que és veritat que la intolerància a la lactosa, sabem que a mesura que ens fem grans, deixem de tenir la lactasa que té els budells, no? Llavors, això sí que és més de l'edat, com si diguéssim.
2: Però sí que ha comentat la Pilar Gunyiser que és important, per exemple, que els infants prenguin làctics per al tema del calci.
1: Sí, sí, importantíssim.
2: Que també els adults els tenim una mica allò, doncs marcat allò amb una creu. Però és important, poden prendre làctics de vaca, no sé si d'ovella, de cabra, és
1: millor.
2: Del que
1: vulguin.
2: Del que vulguin.
1: Jo, és que, clar, ja saps que tot això són...
2: Modes, també.
1: Modes.
2: Sí, no, no, però és que ho però, són, Sí, llavors, hi ha tendències.
1: Sí, hi ha tendències. I jo per ara, a la infància, jo no trec la llet de vaca, si no és que tenen algun problema d'al·lèrgies o d'intolerància a la lactosa, que la passem sense lactosa. Però jo crec que és molt important prendre làctics per als ossos. Després estan les dietes veganes, vegetarianes, que poden tenir... Però, clar, en això sí que no podem...
2: Què passa, doctora, si un infant en una família vegana...
1: Llavors,
2: clar, perquè no, normalment allò, no? Els nens, allò segons no? L'àmbit familiar, doncs segurament tu educaràs aquests nens, no només a nivell allò cultural, sinó també alimentari, amb això que tu consideres que és el millor.
1: Home, el que aconsello sempre és que vagin a un nutricionista especialista en dietes veganes amb nens. I llavors que mirin que s'ha de suplementar o no. Això sí que és important, perquè ens poden faltar molts nutrients.
2: Clar, allò que dèiem, allò, les proteïnes, no?
1: Sí,
2: clar,
1: sí.
2: Quan parlem de proteïnes, normalment pensem allò en car, peix, no? Tot i que també els llegums s'entenen, però segurament has de fer un equilibri, un suplement, no?
1: O segons quina vitamina, doncs la vitamina B, o... Llavors, sempre aconsello, perquè jo no sóc especialista, llavors quan em pregunten, jo dic, sobretot aneu a un especialista, perquè jo m'hauria d'estudiar, com si diguéssim.
2: El que sí que és cert és que quan la doctora ens ha dit allò, la meitat ha de ser de, no? Un quart de proteïnes, un quart d'hidrats, l'altra part vegetal. Una de les tendències que també es parla molt, i jo crec que per als infants acostuma a ser atractiva, és la dels colors, que en el plat tingui color.
1: Clar,
2: no?
1: Després, viva la inventiva. Però sí que diem que quants més colors tenim en el plat, més varietat de vitamines, de minerals, de nutrients tenim. I després doncs podem fer coses molt divertides, ja que fem que ens ajudin a fer els plats, anar al súper, a fer... Doncs que també podem fer carites, colors... Bueno, cadascú...
2: I ho hem comentat així per sobre, però també és molt important la manera de cuinar els aliments, no?
1: Sí, sempre aconsellem que, a part de que no siguin processats, que no siguin comprats, no? Allò que estan preparats, que siguin, sobretot, fets al vapor, al forn, a la planxa, que després es pot... O sigui, no hi ha res prohibit. Això ha de quedar molt clar, perquè a vegades, si som molt estrictes, és veritat que hi ha una tendència de que ara la nutrició en els nens, doncs hem d'evitar els sucres refinats i hem d'evitar... Clar, jo crec que les prohibicions no ens va bé. Val? Llavors, els hem d'ensenyar que poden menjar de tot, però de la justa mesura, i que hi ha aliments que intentarem evitar, però que si hi ha un dia a la setmana que mengem pizza, doncs la menjarem i a gust.
2: Ostres,
1: i potser no serà tot un plat de pizza o i farem una amanida al costat, no? I algun dia podem menjar pues, un croissant? Pues clar que sí, no? Perquè si no ens posem molt estrictes i jo crec que això no ens ajuda a ningú.
2: No ens ajuda perquè, de fet, hem dit que l'alimentació és important allò en el desenvolupament no només físic i cognitiu, sinó també de salut mental, fins i tot, amb la qual cosa pensem que és un pilar bàsic de forma allò totalment global, ens hem de tenir en compte.
1: Total,
2: no?
1: Total. A veure, a més, la salut mental ara en la infància jo crec que és una de les coses més importants. És tot un altre tema. Però sí que és veritat que quan nosaltres parlem, per exemple, de l'obesitat, posem tres pilars importantíssims, que seria l'activitat física, l'alimentació i la salut emocional. Sí, perquè moltes vegades mengem, està ara molt de moda, l'hambre emocional. Llavors, hem d'ensenyar als nens que quan estan avorrits o si estan nerviosos o tenen algun problema, no és la solució el menjar. no?
2: Quedeu-vos amb aquest triangle, eh? Alimentació, exercici i salut emocional.
1: És importantíssim. I això seria, jo crec, que un altre tema molt interessant a tractar.
2: Doncs, doctora, se'ns ha passat el temps volant. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i donar-nos doncs, aquests consells en relació a l'alimentació infantil. Fins una altra.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Adéu-siau.
1: Adéu. Fins una altra. Adéu.

0: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.
1: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wailet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta'n les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 4 de juny de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'atur continua baixant a Mollet del Vallès. El mes de maig ha tancat amb 2.200 persones sense feina, una xifra que representa una disminució de 54 persones respecte al mes d'abril, segons les darreres dades d'ocupació publicades. La Generalitat de Catalunya ha presentat el pressupost del Departament de Salut per al 2026, que arribarà fins als 13.840 milions d'euros. Tot i l'increment pressupostari, des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública Mollet-Baix Vallès, consideren que la partida continua sent insuficient. Joves i grans han compartit espai aquest dimecres en la jornada de cloenda dels nostres mestres. L'Ajuntament de Mollet ha recuperat, després de la pandèmia, el projecte intergeneracional que té per objectiu preservar la memòria viva de la ciutat i reconèixer totes les persones que han contribuït a construir el Mollet actual. El Casal Cultural ha organitzat per aquest dissabte la jornada de catifes de flors. En total seran 11 catifes, les quals guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'atur continua baixant a Mollet del Vallès. El mes de maig s'ha tancat amb 2.200 persones sense feina, una xifra que representa una disminució de 54 persones respecte al mes d'abril, segons les darreres dades d'ocupació publicades. La tendència a la baixa es manté des de fa mesos i consolida la millora progressiva del mercat laboral a la ciutat. Aquest descens continuat de l'atur evidencia una evolució positiva de l'activitat econòmica local i una major capacitat de generació d'ocupació. Juan Jiménez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, ha valorat positivament aquestes dades i ha destacat el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, que ha qualificat de rècord.
2: L'atur continua baixant, per tant, són bones dades. Cert que ha baixat 54 persones, però encara tenim a Mollet 2.200 persones que estan sense feina i no en troben. Les persones afiliades a la Seguretat Social, que estem amb dades rècord. ¿Vale? Això també no només genera estabilitat i ocupació, sinó també genera recursos públics per donar sortida als serveis que tenim i que necessitem.
0: En comparació amb el mateix període de l'any passat, les dades també mostren una reducció significativa del nombre de persones desocupades, un fet que reforça la sensació d'estabilitat i recuperació en diversos sectors econòmics del municipi. El mes de maig de l'any passat, el nombre de persones a l'atur era de 2.458, el que representa una davallada interanual amb 258 persones. Tot i aquesta disminució, des de Comissions Obreres encara apunten alguns problemes estructurals que repeteixen mes rere mes. Juan Jiménez ha explicat que l'atur juvenil no es redueix de la mateixa manera i les dones continuen sent les principals desocupades. Tanmateix, el secretari general ha afegit que la reforma laboral continua donant molta estabilitat.
2: Algunes reflexions que fem des de Comissions Obreres. Una, l'atur juvenil no es redueix de la mateixa manera que l'atur de caràcter general. Per tant, hem de veure com orientem els nostres recursos per reduir l'atur juvenil. Dos, tenim la capacitat de seguir reduint l'atur de les dones, perquè encara representeu el 58%, una miqueta més del 58% al territori, les dones. Tres, la reforma laboral encara segueix donant estabilitat a moltes persones. Aquest mes passat, un 46% del contracte que s'han signat han sigut de caràcter indefinit.
0: Una altra qüestió que influeix en les dades de l'atur, segons detalla Comissions Obreres, és el procés de regularització de les persones migrants. Juan Jiménez s'ha mostrat convençut en arribar a la plena ocupació, tot i el context actual marcat per la inestabilitat política.
2: Estem molt a prop d'arribar a la plena ocupació. Sabem que la plena ocupació no és al 100%, al 0%. La plena ocupació s'està parlant de que amb un 4%, més o menys, estaríem parlant de la plena ocupació. Tenim les millors dades del 2008. És cert que tenim molta inestabilitat política, a tot arreu, és cert que a Catalunya ara més pressupostos, no tanta, ¿vale? Per intentar veure quin serà el futur. I hi ha molta inestabilitat que pot tenir conseqüències. Estem veient com estem tenint algun expedient de regulació d'ocupació, com estem tenint algun ERTE, que feia mesos que no tenim.
0: Les xifres de la resta de la comarca també són favorables al Vallès Oriental. L'atur ha disminuït en 370 persones, deixant actualment a 16.542 aturats i aturades a la comarca. Des de Comissions Obreres apunten al fet que en els pròxims mesos l'atur hauria de continuar a la baixa, tenint en compte el període estival en què el sector serveis augmenta.
1: Mollet al dia. Notícies.
0: La Generalitat de Catalunya ha presentat el pressupost del Departament de Salut per al 2026, que arribarà fins als 13.840 milions d'euros. Aquesta xifra representa un increment de 2.428 milions respecte al pressupost de l'any 2023 i suposa aproximadament el 30% del pressupost global de la Generalitat. El govern defensa que aquest augment permetrà reforçar el sistema sanitari públic i millorar l'atenció als ciutadans. Segons l'executiu català, els nous comptes contemplen més inversions en infraestructures sanitàries, tecnologia i reforç dels serveis assistencials. També es preveu ampliar alguns programes d'atenció primària i reduir les llistes d'espera, una de les principals demandes dels usuaris del sistema públic de salut. Tot i l'increment pressupostari, des de la plataforma en defensa de la sanitat pública Mollet-Baix Vallès, consideren que la partida continua sent insuficient. Antonio López, portaveu de l'entitat, ha assegurat que la despesa actual encara està lluny de les necessitats reals del sistema sanitari català i reclama arribar als 17.000 milions d'euros per garantir un servei de qualitat.
3: Bé, aquest pressupost és un pressupost que encara és minsa, és pequeño, perquè necessitem 17.000 i pico euros para que, sobretot el tema de l'atenció primària, llegará al 25%, que ellos dicen, que el gobierno dice que hemos pasado, pero no es verdad, porque se han de tener en cuenta que ponen muchas partidas que no son de la primaria, ¿vale? Y que no son. Por lo tanto, es un presupuesto que necesitamos más personal, necesitamos más medios.
0: La plataforma denuncia que molts centres de salut continuen patint manca de professionals i una elevada pressió assistencial. Segons expliquen, la situació afecta especialment l'atenció primària, on els usuaris sovint han d'esperar dies per aconseguir visitar amb el metge de capçalera. També alerten del cansament acumulat entre el personal sanitari. Actualment a Catalunya s'està debatent una proposta perquè l'accés a tota la sanitat pública sigui completament gratuït i universal, eliminant o reduint alguns copagaments i facilitant que qualsevol persona resident pugui rebre atenció mèdica sense barreres econòmiques. Antonio López ha comentat que hi estan treballant també des de la plataforma molletana.
3: S'està, d'alguna manera, deteriorant els serveis públics, en aquest cas la sanitat pública, para que entre la privada, y en esto nosotros no estamos de acuerdo, puesto que no sé si lo sabéis, pero estamos preparando una iniciativa legislativa popular. Es una nueva ley para que toda la sanidad en Cataluña sea pública, ¿no? Y que hay unos 40 o 50, entre ellos el de Mollet, de hospitales que ya han cubierto su relación con la Generalidad, ¿no? Y por lo tanto lo que pedimos es que haya una nueva ley para que estos servicios se den de forma directa.
0: La plataforma en defensa de la sanitat pública Mollet-Baix Vallès ha insistit en el fet que cal augmentar tant els recursos econòmics com la contractació de personal mèdic i d'infermeria.

0: A partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamarsa. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia Mollet, que és avui des de les 9 de la nit i fins les 9 del matí de demà, la farmàcia La Fargue, situada al carrer Can Flaquer número 19, al barri de Campantiquet.

0: Joves i grans han compartit espai aquest dimecres en la jornada de cloenda dels nostres mestres. L'Ajuntament de Mollet ha recuperat després de la pandèmia el projecte intergeneracional que té per objectiu preservar la memòria viva de la ciutat i reconèixer totes les persones que han contribuït a construir el Mollet actual. En aquesta edició, 16 mestres han parlat de la recuperació de les llibertats democràtiques, com van viure la lluita antifranquista i transformació social i urbana de Mollet durant els anys 60 i 70, tot posant al centre una generació que va viure moments de dificultats, però també de força col·lectiva, solidaritat i compromís veïnal. Els alumnes de quart d'ESO del Centre d'Estudis Mollet han estat els encarregats de recollir aquesta memòria oral i copsar de primera mà la vida de la ciutat fa 60 anys. La Cia Romero, alumna del SEM, ha afirmat que ha estat una experiència molt gratificant perquè han tingut una mirada subjectiva i personal de la història de la ciutat.
1: Doncs mira, descobrir el seu testimoni ha sigut una experiència gratificant perquè quan tu mires un llibre de text d'història, mires la versió que t'han explicat els historiadors, veus una opinió en teoria objectiva, però quan t'ho expliquen ells, tenen un filtre que és típic d'aquella persona que ho ha viscut. Per tant, quan t'expliquen el seu esdeveniment en persona, té el punt de dir, mira, aquesta persona ho ha viscut i aquesta persona té les vivències i, per tant, aprens més que llegint en un llibre. Per tant, gràcies a aquest projecte hem pogut aprendre memòries orals d'una manera que no hauríem pogut d'una altra manera.
0: És a través de les mirades dels mestres que els alumnes han descobert com es va produir la transformació de Mollet, tenint en compte el context de l'època molt marcat per l'arribada de noves famílies a la ciutat, les reivindicacions per aconseguir escoles, aigua, carrers dignes o espais de participació, així com el paper de moltes dones que sovint en l'anonimat van impulsar les lluites comunitàries. L'Antonio Sánchez és un dels mestres que ha participat en aquesta edició. Conegut a Mollet com El Gato, arribava a la ciutat l'any 1960 i es va instal·lar al barri de Planellador. En la seva trajectòria va participar activament al centre parroquial les Joventuts Comunistes, fet que el va obligar a fugir de la ciutat i posteriorment va militar al PSUC, que en referència al projecte Antonio Sánchez ha explicat que no només han fet memòria històrica, sinó que també han projectat cap al futur.
2: Hemos intentado desde los mestres hacer no una memòria exclusivamente nostálgica, sino una memòria con proyección de futuro. Que por otra parte era obvio y era lo que ellos también habían pedido. El que pasa es que lo que han conegut de Mollet es això dels anys 60 i 70 i poca cosa més, perquè lo de més ja era més que memòria, realitat i present.
0: Els nostres mestres és un projecte que posa el focus en recuperar i posar valor a la memòria històrica de les persones grans i establir espais de relació entre generacions que permetin construir una societat més justa, integrada i solidària. En aquesta línia, Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha comentat que el projecte se centra en aprendre, parlar i trencar estereotips perquè la memòria esdevingui col·lectiva.
3: Agafin testimoni de les persones grans que van viure aquella època i que van participar d'aquests moviments socials i veïnals, que aprenguin, que entre ells també doncs, parlin, es coneguin, que al final trenquin estereotips d'una banda per una altra i al final que aquests adolescents, no, aquests estudiants de Mollet, doncs, siguin capaços de convertir aquesta experiència, aquesta memòria d'aquestes persones grans de Mollet en una memòria col·lectiva que puguem gaudir tots.
0: D'aquesta manera, Mollet ha recuperat un programa

0: intergeneracional que conserva la memòria d'on venim per decidir cap a on volem anar. Una iniciativa enriquidora per parts iguals que permet a les noves generacions connectar amb el seu passat i desenvolupar competències comunicatives d'anàlisi, pensament crític i empatia. I avui dijous, dia 4 de juny, és Corpus, una festa religiosa cristiana que se celebra amb catifes de flors, cultura popular i l'ou com balla. A Mollet cada any des del Casal Cultural organitzen en coincidència amb aquesta celebració una jornada on les catifes de flors són els protagonistes. Des de fa 32 anys que diverses entitats de la ciutat col·laboren amb el Casal Cultural per mantenir viva la tradició. I aquest dissabte, 11 catifes de flors guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. Els catifaires hauran de matinar dissabte per començar les seves creacions en les quals hi han estat treballant des de fa setmanes. El procés comença dies enrere amb un dibuix d'allò que es vol representar i ja el mateix dia es marca el terra amb guix o amb plantilles. També es recullen els materials com són pètals de flors, fulles o herba que es col·loquen manualment seguint el patró del disseny. Del procés n'ha parlat la Teresa Llavina, membre de la Comissió de Catifaires del Casal Cultural.
1: És que hi ha dues coses. Una, primer, és el que acabem de dir, el dibuix, el plòter que es posa a terra i que es escolli el dibuix, i l'altra cosa és preparar els materials i aleshores, dues coses, persones que s'agenollin a terra i que posin els materials, i llavors també hi ha un altre equip important, que és el de, que està assentat, però que tallen els clavells, tallen per poder posar els pètals en els dibuixos que correspon.
0: Més enllà de les catifes de flors, un altre element representatiu de Corpus és l'ou com balla, una tradició en què es col·loca un ou buit damunt el raig d'aigua d'una font perquè giri i sembli que balla sense caure. La font es decora amb flors i fruites i simbolitza la vida i la fertilitat. Enguany, des del Casal Cultural han volgut fer un pas més i la Glòria Nogués, directora del Casal, i la Teresa Llavina han comentat que en aquesta edició han dissenyat ells la decoració de la font de l'ou per fer-s'ho seu.
2: Ho farem nosaltres, tenim el repte i ho volem fer nosaltres. L'artista que ho està preparant està acabant de concretar, sí. És que, bueno, clar, que ens vingui un... A veure, que evidentment valorem moltíssim si ens ve algun professional a fer-ho, però bueno, és que les catifes, goita com ens en sortim, bueno, gràcies a ells, no?, sobretot, i coi, lo com balla també ha de ser. I aquest any, per almenys, ho intentarem.
3: Ho intentarem,
1: sí. Molt. És que és important també que sigui el voluntariat perquè tu fas més teu, en principi,
2: sí.
1: A l'ou com balla, també és, i quan ho veus acabat i més o menys tens la idea i ho veus fet, és una satisfacció.
2: Absolutament.
1: De dir, que maco, que ho he fet bé.
2: Sí, absolutament.
0: Des de la Comissió de Catifaires del Casal tenen per enguany una fita molt destacada i és que han demanat participar en la confecció de la catifa de flors que guarnirà la Sagrada Família en el marc de la visita del Papa Lleó XIV, que es farà el pròxim dimecres 10 de juny. Així ho ha explicat Josep Cot, portaveu de la Comissió Molletana.
4: Catifes de la Catedral de Barcelona les fem sempre els catifaires de Mollet. Per tant, un any més farem les catifes de la catedral. I aquest any és complicat perquè sobrevé la visita al Sant Pare i volem fer una catifa a Barcelona.
3: També a la Sagrada Família.
4: A la Sagrada Família, i per tant ja ho tenim demanat i esperem que tirem endavant.
0: Així doncs, Mollet tornarà a celebrar aquest dissabte una jornada festiva i plena de tradició i colors on les catifes de flors i la cultura popular seran les protagonistes. I continuem parlant del Casal Cultural, i és que acullen aquesta tarda la presentació del projecte El Batec de la Terra, un documental que està fent la Comissió per la Defensa de Gallecs. L'acte, com dèiem, tindrà lloc aquesta tarda i participaran Marina Dunyà com a membre de la comissió i el director del documental, Agustí Coromines. També hi serà present el cantant i folclorista Jaume Arnella, molt vinculat a Gallecs. Tot l'acte serà conduït per la periodista Laura Ortiz. El projecte El Batec de la Terra es va presentar en el marc d'una festa celebrada a Gallecs el mes de setembre de 2025. L'objectiu és recollir en el documental tota l'experiència històrica de Gallecs per poder treballar el present i el futur d'aquest espai. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'atur continua baixant a Mollet del Vallès. El mes de maig s'ha tancat amb 2.200 persones sense feina, una xifra que representa una disminució de 54 persones respecte al mes d'abril, segons les darreres dades d'ocupació publicades. La Generalitat de Catalunya ha presentat els pressupostos del Departament de Salut per al 2026, que arribarà fins als 13.840 milions d'euros. Tot i l'increment pressupostari, des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública Mollet-Baix Vallès, consideren que la partida continua sent insuficient. Joves i grans han compartit espai aquest dimecres en la jornada de cloenda dels nostres mestres. L'Ajuntament de Mollet ha recuperat, després de la pandèmia, el projecte intergeneracional que té per objectiu preservar la memòria viva de la ciutat i reconèixer totes les persones que han contribuït a construir el Mollet actual. El Casal Cultural ha organitzat per aquest dissabte la jornada de catifes de flors. En total seran 11 catifes, les quals guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora per seguir-vos apropant tota l'actualitat de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Que vagi molt bé i fins demà.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió, dissabte a les 9 del matí. Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pegar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Portaveus municipals.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dijous i com cada setmana és el torn del Partit Popular de Mollet i en la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Susana Calvo, a qui saludem. Bona tarda, Susana.
2: Hola, bona tarda.
1: Avui, com sempre, farem aquest repàs de l'actualitat de Mollet per comentar tot allò que està passant a la nostra ciutat i comencem posant el focus en la salut mental. I és que Mollet del Vallès és una de les 11 ciutats de Catalunya que formarà part d'un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona que pretén crear una xarxa local de salut mental que, de fet, doncs, ha d'esdevenir aquest espai de trobada intramunicipal de col·laboració i treball doncs, compartit amb diferents municipis. Susana, comentem aquesta xarxa local de salut mental. Què us sembla doncs, que Mollet sigui una de les ciutats on s'implementi aquest projecte pilot?
2: Bueno, doncs és superbé perquè bueno, no hem tingut constància pels mitjans de comunicació, ningú ens havia informat del tema, però jo crec que podem estar ben contents que a Mollet hagi sigut escollida doncs, per la Diputació de Barcelona dintre d'aquests 11 municipis per la prova pilot de desplegar aquest projecte de benestar emocional i promoció de la salut mental en el marc del Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027. Bueno, com diu el nom, no? Jo crec que aquesta iniciativa el que té com a objectiu és consolidar la xarxa local de benestar emocional i salut mental en tots aquests municipis que hi participaran. Bueno, tindrem l'ocasió doncs, de veure doncs, com aquesta xarxa a Mollet doncs, treballa per reforçar la coordinació doncs, entre els serveis que ja treballen amb el tema de salut mental i sobretot amb els professionals que són els que més coneixen doncs, el tema. I, bueno, i podrem veure doncs, com parlarem de detectar de noves necessitats i com es poden impulsar accions innovadores i sobretot perquè donarà peu a reactivar la taula local de salut mental. Ja sabeu tots que és un tema que hem parlat en moltes ocasions a Mollet degut a aquesta demanda no?, que hi havia de la salut mental de les 24 hores, que per cert, com ja he comentat també, doncs nosaltres vam tenir una reunió fa poc amb un dels diputats perquè estem molt amunt a sobre d'aquest tema i bueno, i plantejàvem doncs, que es pressionés no, a la Generalitat de veure si podíem aconseguir d'una vegada per totes doncs, gaudir d'aquest servei de 24 hores perquè tots sabem no, el que és l'malaltia de la salut mental. No és una malaltia que tingui una hora d'aparèixer, vull dir, la persona que la té o la que la sofreix doncs pot ser doncs, que li doni un brot a hores doncs, no hi hagi un cap o una atenció, per això sempre es demana doncs, les 24 hores. A més, també m'heu sentit moltes vegades que quan parlem de salut mental o de qualsevol àmbit de la salut hem de tenir molt clar que això no són ideologies polítiques. Estem parlant d'un tema vital, de qualitat de vida dels nostres ciutadans i tots nosaltres tindríem que anar de la mà per aconseguir, doncs, en aquest cas, doncs, que Mollet pugui gaudir d'aquest servei i, en aquest cas, de la xarxa local, doncs, contentíssims. I, a més, com també he llegit, Mollet abarcarà aquesta xarxa, però abarcarà diversos municipis de la comarca. Per tant, Mollet serà un referent i, com no podia ser d'una altra manera, doncs, ens congratulem moltíssim i esperem doncs, que puguem portar idees i que funcioni bé i que aquesta prova pilot doncs, tingui aquest objectiu i que es pugui complir, no?
1: I és que precisament, Susana, en els darrers anys, sobretot arran de la pandèmia, la salut mental és un tema doncs, que ocupa gran part del que són les polítiques locals.
2: És que és un tema molt preocupant perquè i s'ha d'entendre molt bé, perquè hi ha malalties i malalties. Hi ha algunes que es detecten fàcilment, es poden veure, es poden fer un seguiment, però la salut mental és complicada, perquè és el que es dic. No és que avui no sé, tinc una cosa i me'n vaig al metge i a veure què em dona i em recepta. La salut mental no funciona d'aquesta manera. I és veritat que sembla que per lo que s'ha anat veient a partir de lo que ha sigut la pandèmia, doncs això encara ha tingut més ressò. I jo crec que és una malaltia que molta gent l'està patint i que s'ha de buscar aquelles solucions més correctes. Però sobretot el que és molt necessari és que tots els professionals tirin per lo mateix i entre uns i els altres arribin a unes conclusions que es puguin aplicar i que puguin afavorir doncs, la vida i millorar la vida i qualitat de vida d'aquesta gent que ho està patint. Jo crec que és una malaltia que costa d'entendre, però realment s'ha de buscar quina és la millora per ells, perquè per ells i per les famílies que tenen un pacient amb salut mental, perquè no és fàcil, sincerament.
1: Doncs queda comentat aquest tema, Susana, i en parlem d'altres, de més festius, i és que aquest cap de setmana arriba aquí a la nostra ciutat una nova edició del Pintalis Fest, que enguany posarà el focus en el barri de Planellador.
2: Doncs, bueno, jo estic contentíssima doncs, que s'hagi recordat l'Ajuntament de que el barri de Planellador existeix. I ho dic així, amb una mica d'ironia, en el sentit de que m'heu escoltat moltíssimes vegades parlar del barri de Planellador, de que està bastant abandonat, i sobretot de la plaça on gaudirem d'aquestes activitats del Pintalis, no? Perquè és una plaça que jo estic molt a sobre, doncs per un altre tema que és per mi molt primordial, que és la prevenció de qualsevol tipus d'accident. Tots sabeu que és una plaça que dona dos carrers, el carrer Cervantes i el carrer Sant Joan, que quan arriba l'estiu, doncs, els nostres nens, els nostres infants, els nostres joves surten a jugar a la pilota. És una plaça oberta i, clar, la pilota va d'un cantó a l'altre cantó. I en més d'una ocasió pues, passen els vehicles i han de frenar perquè la pilota ha caigut a mig de la carretera. Clar, hi ha nens que surten corrents, jugant, sense mirar. I podem tenir alguna desgràcia, que és el que volem evitar. Jo ja ho he demanat 50.000 vegades a l'Ajuntament, que es faci algun tipus d'actuació. No dic que es tanqui la plaça, ni molt menys, però jo crec que es podria fer algun tipus d'actuació que fos de prevenció. Es veu que l'equip de govern no entra amb les seves prioritats i com que també, com sabeu, no podem demanar cap tipus de moció perquè no podem demanar cap actuació a l'equip de govern, doncs hem de fer-ho amb preguntes, amb pregs o trucant al regidor i explicant-ho. Però bueno, el dia d'avui no tenim solució. L'única cosa que hem vist és que ara, pues, també per la premsa, es farà doncs, aquesta fira que per mi és espectacular. Jo crec que és una fira de creativitat i art urbà que a vegades costa d'entendre, però que la veritat després veiem com ha acabat l'obra i són murals espectaculars. I hem d'aprendre, no? Perquè quan es fan aquestes fires, en aquest cas el Pintalis Fest, és promoure i valorar l'art mural com una expressió d'art artístic, no? I jo crec que a vegades costa una mica d'interpretar-los, però jo crec que es gaudeixen i, a més, ens ha quedat la plaça molt neta i això ja val la pena. He pogut veure que aquest any tot va enfocat amb la maternitat. Jo he estat mirant una mica, he anat a xafardejar una mica els murals, encara no li he vist el sentit, però suposo perquè no estan acabats, la veritat sigui dita. I, bueno, i passarem un cap de setmana bastant festiu, amb pintura, amb mural en directe, amb actuacions, tindrem els castellers, tindrem els espiadimonis, la cuca molla, també hi haurà sardanes, ball de sardanes i jocs infantils. Bueno, serà un cap de setmana festiu, que tot va bé, perquè, com sabeu, i també ho he dit en més d'una ocasió, haver-hi una festa al carrer significa que tot el comerç que hi ha al costat, a l'hostaleria que tenim al costat, també hi podran gaudir. Això significa que podran fer uns calarons amb les Coca-Coles que ens prenem o amb les cervesetes que anem també, no? Llavors, sempre que hi hagi activitat al carrer, els nostres autònoms, els nostres comerciants, els nostres hostalers doncs es poden beneficiar. I jo crec que això és el que beneficia les fires i aquestes activitats que donen vida al carrer i donen vida a la ciutat. Jo estic contenta, però que també vull deixar molt clar que jo convido a tothom que vingui, que s'ho passarà molt bé. A més, veurem espectaculars murals, però que una vegada que acabi aquesta fira, el problema de la plaça Joan Mirau seguirà exactament igual. Llavors, a mi em sembla molt bé que es facin fires i aquests espectacles, que ho gaudirem molt, que donarà molta vida al barri, però que l'Ajuntament, que l'equip de govern, millor dit, tindria que prendre consciència que hi ha altres necessitats al barri, com aquesta prevenció que us dic, que també té molta importància i que crec que el dia d'avui no ho tenen en consideració.
1: Doncs queda comentat aquest festival, aquest Pintalis Fest, que tindrà lloc aquest cap de setmana, i parlant d'activitats que tenen lloc al carrer, posem també la mirada al cap de setmana passat, perquè arribava a la nostra ciutat una nova edició del Festival Internacional a l'Arlequí. Susana, suposo que us hi vau poder passar, com sempre, a gaudir d'algunes pinzellades d'espectacles.
2: Doncs sí, perquè la veritat és que també toca, eh? No sempre treballar, també va bé sortir al carrer i passar-s'ho bé, no? I a més, sempre doncs, som conscients que a Mollet hi ha una gran oferta cultural i, a més, hi ha fires com aquesta Festa Internacional d'Arlequí, que ja és un esdeveniment propi i fixa any darrere any. A més, és un dels esdeveniments culturals més destacats que tenim a la ciutat i, com sabeu, també doncs, dedicat a les arts escèniques que es fan al carrer i que inclou molts espectacles per totes les edats, des dels més petits als més grans. A mi m'agrada molt el teatre i la veritat és que m'agrada que es faci a Mollet, perquè moltes vegades, sí, tenim les obres de teatre que es fan a Can Gomà, però moltes vegades has de sortir a estar del teu municipi si vols veure teatre. I quan veus aquestes fires que amb companyies de tot arreu, doncs pots aprendre moltíssimes coses perquè tothom interpreta la seva obra d'aquell país on ve, no? I hem volgut veure pues, que hi ha companyies internacionals que provenen de països de tot el món i això enriqueix molt. Jo, la veritat, que amb el teatre disfruto molt. Les meves filles són més de màgia, que també han disfrutat moltíssim i, a més, no hem d'oblidar mai, no?, doncs que aquesta festa de l'Arlequí és per commemorar també doncs, el nom, el que és la figura de l'Arlequí i de retre un homenatge, com sempre es fa, a l'artista Joan Abelló que van tenir aquí a la ciutat. I jo crec que val la pena, i també per enllaçar-ho amb l'altra festa que us deia, és que tot qualsevol festa que es faci a Mollet ve moltíssima gent, perquè són festes molt, molt populars. No solament la gent de Mollet que surt a passejar, sinó gent que ve d'altres municipis del costat i del no costat, perquè jo a vegades, moltes vegades, pues, truques no, a amics, anem a Mollet, sopem allà i anem a veure la fira. I jo crec que això el que fa és enriquir i, sobretot, potenciar el teixit social i econòmic de la ciutat. Dona vida als carrers, dona vida als comerços, dona vida als hostalers, perquè quan surts no solament vas a la festa, doncs prens una cervesa, et sents a una taula, sopes, dines, compres, i això el que fas és donar una mica d'impuls doncs, a tots els nostres comercials, que sincerament falta fa amb la que els està caient amb totes aquestes normatives que hi ha. Per tant, amb una festa, amb una activitat, això qui no solament guanya qui fa l'activitat, no solament guanya en els ciutadans que la disfrutem, sinó tots els nostres comerciants que també poden aprofitar aquest cap de setmana.
1: Doncs queda comentat també el festival L'Arlequí i amb això, Susana, posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Com sempre, agrair-te que ens acompanyis una setmana més i ens trobem a la propera per seguir comentant l'actualitat de la ciutat. Que vagi molt bé, Susana. Adéu-siau.
2: Gràcies, com sempre, per escoltar-me.

0: Racó Animal.
1: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
0: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
2: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a 7:00 PM i en redifusió, dissabte a 9:00 AM.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Benvinguda, Naila. Naila Martínez, My Nutritionist. Hola.
2: Hola, Pili, què tal?
1: Què tal?
2: Doncs
1: jo
2: molt bé.
1: Tu també.
2: Aquí sempre estic bé, jo. Després fora d'aquí ja ho veurem, però aquí jo sempre estic bé.
1: Sí, sí, sí. Estem bé. Jo també penso, com estàs? Bé. Si anem al detall ja, doncs els detalls hi ha altres coses que potser ja no tant. Però,
2: però
1: potser
2: als nostres oients no els interessa.
1: No cal tocar en detalls. Avui parlem d'economia, no només de menjar saludable, sinó d'economia. Perquè tenim aquesta imatge col·lectiva, no?, que menjar saludable és car.
2: Doncs
1: home,
2: sí.
1: La cistella de la compra és cara.
2: Sí, cada vegada més. Hem de dir que d'entrada tot està pujant de preu, per tant podem dir que la cistella en general és cara, però doncs hem de... O el que vull avui és posar una mica de llum, no?, amb aquesta frase de menjar saludable és molt car, perquè realment no tindria per què ser així.
1: Doncs com ho fem per tenir una cistella sostenible econòmicament
2: doncs
1: i saludable?
2: D'entrada, primer, entendre què és menjar saludable, val? Perquè sí, clar, si associem menjar saludable a productes ecològics, supermercats healthy, llavors d'aquestes estranyes, no?, que cada vegada n'hi ha més, que no sabem ni com es diuen, snacks que ens venen amb publicitat saludable, productes proteics o receptes d'Instagram amb 50 ingredients, no?, doncs la realitat és que sí, que si fem això, realment podríem dir que l'alimentació o que menjar saludable és més car, però la realitat és que la base d'una alimentació saludable no té per què ser aquests aliments, que la base és bastant simple. Parlem del mateix de sempre, Pili. Llegums, verdures, fruita, arròs, pasta, pa, ous, fruits secs, oli d'oliva, peix i aliments poc processats en general. Sí, és cert que alguns d'aquests aliments han augmentat el seu preu, però al final, si la base de la nostra alimentació són aquestes legums, aquestes verdures, aquestes fruites de proximitat, de temporada, doncs la cistella de la compra no té per què augmentar més el seu cost. O sigui, de fet, molts dels aliments més interessants nutricionalment, com aquests que he comentat, són els més econòmics.
1: Uh-huh.
2: No? Parlo de les legums. És que,
1: per exemple, saps, no?
2: Que
1: Sí.
2: Hi ha molts, però les legums, llenties, cigrons, mongetes, són una molt bona font de proteïna, són una molt bona font d'energia, perquè aporten hidrats de carboni, ens aporten ferro també, ens aporten fibra, perquè anem escassejats de fibra a la població en general. Per tant, doncs, a part de vitamines, minerals, i quan les consumim també ens aporten sacietat. Sí? I no parlo de me menjo els legums per després no menjar, Parlo de si jo menjo els legums em sacien, la quantitat de menjar que jo al final menjo durant el dia serà menor. És a dir, si jo incorporo aliments rics en fibra, aquesta fibra m'ajuden a que la digestió sigui més lenta i que, per tant, estigui saciada durant més estona. No? I per tant, si jo me menjo unes legums i em sacien durant 3 hores, aquelles 3 hores no aniré a buscar una altra cosa, que probablement sigui algo que hagi comprat processat i més car, sí? Perquè no em sacia. Llavors, les legums són una molt bona font per tenir a casa barata, no? I nutricionalment completa. Després també, important, sobretot si ens costa més cuinar, utilitzar verdures congelades, per exemple. Per què? Perquè redueix el malbaratament. Vale, moltes famílies que em diuen és que Naila, compro les verdures, però clar, sí, potser les compro de temporada, de proximitat, però és que després se me fan malbé perquè no les acabo utilitzant. Doncs comprem, si us passa això, compreu verdures ultracongelades, que ultracongelades al final és que les han collit i les han congelat directament i moltes vegades tenen conserven més les propietats que en algunes verdures refrigerades. Per tant, les comprem congelades i això ens fa que utilitzem la quantitat que necessitem per aquell àpat i la resta se'n torna al congelador i no malbaratem, no? I no llancem aliments i, per tant, perdem, no? Perquè és una pèrdua econòmica.
1: No, sí.
2: Després, aprofitar també, intentar fer cuina d'aprofitament. Clar, fa uns dies, Pili, parlàvem que ens costa cada vegada més cuinar, com
1: sí,
2: perquè encara no haver
1: encara
2: de pensar...
1: Encara li dono voltes que recupereu el podcast de si ara cuines el futur o no. Sí. Que ara li dono voltes, eh? D'això sí. N'hem de tornar a parlar.
2: N'hem de tornar a parlar. Però clar, si parlem que cada cop cuinem menys, fer cuina de reaprofitament potser ens costa, no? Perquè abans bueno, la meva mare feia molta cuina d'aprofitament, perquè al final compreu un pollastre sencer, aquell pollastre se n'aprofita i tot gairebé, no?, d'aquell pollastre. Ara, clar, si algú compra un pollastre...
1: Sí.
2: La feinada és... Què es fa amb tot allò, no? És entendre que... Però bé, la cuina d'aprofitament bàsicament és doncs que si jo estic cuinant verdures perquè no se me facin malbé, en cuino de més i les puc congelar o les puc guardar per després a la nit per fer aquest acompanyament, val? És a dir, que quan cuinem, cuinem una mica de més, aprofitem ja que ens posem a la cuina i això ho podem guardar.
1: O després inventar-te receptes, no?, amb aquells, allò, pues, amb els cigrons, les llenties, amb aquestes coses
2: després,
1: que, has fet de més i ho barreges i ja està.
2: Hi ha bases que ho toleren tot, val? Les llegums,
1: sí.
2: L'arròs i la pasta ho tolera tot. O sigui, tot vull dir... Sobretot, què és el que més ràpid es fa malbé, a part de la carn i el peix? Pues les verdures, no? Si ja estan madurades. És que amb un arròs li pots posar les verdures que vulguis. És que amb una pasta li pots posar les verdures que vulguis. I amb unes llegums també.
1: I fins i tot carns i peixos.
2: I carns i peixos. O sigui, que la pasta, l'arròs i els llegums són una molt bona base per aprofitar allò que se'ns està, que hi ha a la nevera, ja dius, bueno, és que això ja ho cuino avui o no, no? Llavors, ostres, són tres bases que ens permeten posar-hi aliments i que després també posar verdures a les amb aquestes bases, els hi dona sabor. És que les verdures són... Quan parlem del xup-xup, no? Que no és necessari que fem un gran xup-xup, però quan parlem d'un sofregit de verdures és que són les que realment donen sabor. Perquè si no, doncs, trobem una pasta, un arròs bullit, és insípid, no? I moltes vegades acabem comprant salses que potser estan molt potenciades en sabor, però de forma artificial, no realment amb el sabor que té una ceba, un all, uns pebrots, no? Que ja us dic que això, dius, ostres, quina mandra haver-ho de tallar. Si és que venen bosses congelades.
1: Exacte.
2: I dius, és que és molt car. Més car és que ho compris i no ho cuinis i que ho haguis de llançar, no? O més car, perquè, i això també és important, encara que ens sembli que menjar és molt car, o sigui, més quin cost té o quin cost tindrà la meva salut, no? O el no cuidar la meva salut al cap dels anys, no? Després també hi ha una cosa important, que és que moltes vegades ens fixem en que és molt car les menjades principals, però allò que comprem per la perifèria, que jo li dic, no en som conscients, no? Refrescos, galetes, productes industrialitzats, snacks, menjar preparat, el delivery, no? El takeaway, el portar a casa, o sigui, això és molt car,
1: és que
2: realment.
1: Si tu vas amb una llista de la coixó, podem comprovar tots i totes. Sí. Segurament ho haurem comprovat totes i tots. Si vas amb una llista ben marcadeta, ben pautada i et limites a la llista, el carro és molt més barat que si vas un dia a la babalà amb gana i comences a posar allà, vinga, no?
2: Sí, sí. Si aneu amb una organització, no? Jo sempre dic que el diumenge, una hora al principi, després en mitja hora ho tindreu, de fer una programació del que voleu menjar durant la setmana, fer-vos la llista de la compra. Si és que ara la intel·ligència artificial us ho fa, la llista de la compra, i poses inclús l'organització de la setmana, no? Fiques l'organització de la setmana, fas la llista de la compra, ja la tens, i allò ho compres per després cuinar. Primer, arribaràs i no hauràs de pensar. Perquè quantes de nosaltres pensem en fer el sopar 5 minuts de començar a preparar-lo?
1: I tant.
2: I llavors entra l'angoixa, entra la culpa, no?
1: La culpa,
2: obres la nevera, la tanques 50 vegades a veure si apareix alguna cosa ja cuinada, no? I això no.
1: Ostres, això seria magnífic.
2: Clar, si ho tenim... Sí, no sé si algun
3: sí,
2: cop ens passarà això.
3: Sí, perquè també de compartir coneixement.
2: O sigui, és molt millor quan... Després de tot el dia de treballar, si tenim fills, motxilers, deures, dutxes, pijames, si ja tenim pensat el que hem de cuinar, si ja ho tenim apuntat i tenim els ingredients a dins de la
3: nevera,
2: és que anirem amb el pinot automàtic i ja ho cuinarem i ja s'ha acabat. Però si no ho tenim pensat, ostres, jo a les 8 de la tarda, Piri, ja dies que
1: ja
2: tinc
1: no
2: un
1: pots.
2: Mono amb un platillo dins que em diu salva-ho com puguis i vés-te'n a dormir.
1: També el compartim, aquest mono.
2: Per tant, salva-ho com puguis és, mira, què tocava avui? Ah, mira, que tinc
1: truita.
2: Truita, vale, doncs pues truita, perfecte. Truita, quatre fulles d'enciam i una patata al microones. Ja ho tinc salvat, vull dir, i no és car això, no és car, val? O sigui, que hem de marxar de menjar saludable és car, no és necessari anar a comprar productes ecològics, productes productes superhealthy i tot això de bio, no? I tot, és, tot el màrqueting que ens posen als,
3: el treball que
2: als productes del supermercat,
3: per entitats de la nostra...
2: que al final és utilitzar aquesta base que hem dit, llegums, verdures, fruites, carn, peix, que podem anar a comprar carn i peix d'oferta, no? I que, a més a més, si augmentem el consum de llegums i ous, no n'haurem de comprar tanta, no? I per tant, també això equilibrarà el cost de la cistella. Cuinar plats senzills, receptes ràpides, utilitzar congelats, com hem dit, repetir menús. No passa res si avui mengem pasta i demà també mengem pasta. A la setmana hi ha 14 oportunitats d'àpats entre dinar i sopar. Perquè dos dies mengis seguits pasta, no explota ningú, val? No ve un policia a dir-nos, t'has equivocat, ja no estàs fent equilibrat i saludable, això no passa, val? Per tant, aprofitem, ja que estem cuinant avui, escolta, pues si avui estàs inspirada, cuina per dos, i, no? O si dineu a casa, doncs cuineu una mica més i ja teniu la base per sopar, no? O sigui, intentem agilitzar-nos, que menjar saludable ni és car ni ha de ser complicat, perquè si no ens paralitza i al final no fem res.
1: Naila, gràcies, gràcies, gràcies per ser-hi.
2: A vosaltres per escoltar-me.
1: Petons.
2: Adéu-siau.
4: Continguts en xarxa.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat unes temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
2: És una documentació extraordinària, tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: Sí?
5: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
4: Ho sento, però ja tinc pla.
5: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
4: Però què dius? És una cosa més important.
5: Doncs explica't.
4: D'acord, és un programa de ràdio.
5: Un programa de ràdio?
4: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
5: I quin és aquest programa?
4: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
5: Doncs sembla divertit,
6: pensem que
5: però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics.
6: Grans,
5: no ho fan cap altre dia?
4: A mi m'agrada escoltar els divendres a les 5, però també els repeteixen els dissabtes a les 6,
6: a vegades ens pensem que només pot recercar i innovar l'ADN, qualsevol recerca i innovació, les preguntes.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65 de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama ara començar la negociació de zero.
2: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
0: Compareix ara mateix d'urgència la consellera d'Educació, Esther Niubó, reclama als sindicats del comitè de vaga responsabilitat i assegura que obrirà una ronda de contactes per fer una valoració conjunta sobre les necessitats del sector. De moment, demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, per cert, el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat l'acord. És dijous, 4 de juny de 2026, i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
3: El president Illa i els consellers Dalmau i Niubó s'han reunit un cop acabada la sessió, mentre que els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'ha rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
3: 3 de cada 4 persones ateses al CAL darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
4: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer sense sostre o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no?
0: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
3: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. N'hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
0: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
3: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista.
0: Els esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història. Joan Barberà.
5: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
0: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, i que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plugims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Moianès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de soi tenim l'Ivan López. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions davant d'aquest resultat i prepara noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Ara caldrà veure si Educació aplica les millores del preacord. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia, USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja en cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
7: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
7: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
0: Com us dèiem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent en aquests moments d'urgència al Parlament. De moment ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar aquest preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
3: Niubó, que s'ha reunit abans amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
9: Considerem que el preacord, el que vam doncs, poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. A mitja crides a la mobilització, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
10: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
11: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
12: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
13: Estem molt emprenyats. La Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar. Seguirem apretant.
10: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa, que consideren una crítica al govern, mentre que els socis, Esquerra i els comuns, demanen a l'executiu que torni a negociar amb els docents. Els comptes, per cert, han passat ja el primer tràmit per ser aprovats. Montcarvajal, bon dia.
14: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
15: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. Que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
14: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
16: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
14: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a remengar per arribar a un acord. Escoltem Jéssica Albiach dels Comuns.
17: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
14: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
1: Notícies en xarxa.
0: Es cronifica l'exclusió residencial, segons Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien, la major part, 3 de cada 4, de fet, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
4: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
18: La població en situació d'exclusió ha

0: Bisbe de Lleida, on ella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de l'utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
1: I nosaltres li vam dir, evidentment, aquí preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès elegeixen i decideixen. I el papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè està publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
0: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
2: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades, us les explicàvem ahir, que apunten que l'ús de vapejador s'ha disparat entre els adolescents els darrers anys.
0: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
3: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
0: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquest tipus de nou tabaquisme hauria d'estar directament prohibit.
2: Entrem en plan econòmic. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació plantejat per la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes, les d'Esplugues de Llobregat, de les comarques de Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
4: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa de les Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
5: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. A ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
4: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un quart de tres. Ens situem ara a Barcelona perquè el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu. Serà per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
8: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
7: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
2: I anem ara fins a Altafulla. Allà l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està

0: finançada pels fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
1: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadora al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
2: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
1: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
0: Avui és dijous de Corpus i a Reus es commemoren enguany els 700 anys de la celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca, amb cireres i els balls del seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
3: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
4: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
3: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
5: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
0: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar al Vendrell.
5: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
0: És moment per a la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocolectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes, presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
7: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat.
6: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocolectània fins al 20 de setembre.
0: La plaça de Sant Pere de Berga ha plegat aquest migdia centenars de persones en la primera patum de lluïment de les festes del Corpus. Amb un ull pendent del cel per l'amenaça de pluja, la plaça ha vibrat d'emoció amb el salt de les comparses. Els plens, però, no sortiran a la plaça fins aquesta nit, això sí, sempre que la pluja ho permeti. Ràdio Porret, Josep Genescà.
8: I la ciutat de Berga ja viu, com dèieu, la patum. Avui, però, també té una incertesa. És el temps. El temps que pot fer que es faci Batum o que no. Ens ho explicava l'Echerra, que és tinent d'alcalde i meteoròleg.
9: Possible que tinguem alguna estona de pluja encara més enllà de 9:45 del vespre, que és l'hora que comença la Batum completa, i per tant haurem d'estar amatents. Quan plou amb una certa intensitat, la Batum s'atura, i per tant no es pot descartar que haguem d'aturar la Batum, que haguem d'esperar que pari de ploure durant alguna estona. I...
8: Però més enllà també dels convidats que hi pugui haver al balcó de l'Ajuntament, aquest any s'han presentat 180 parelles per ballar els Àngels.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
10: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
11: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pot posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
10: Final catalana en competició europea amb triomf del Catalunya, l'entrenador del Barceloneta és Xus Martín.
12: El Catalunya ha fet dos grans partits, ha sigut mereixedor d'aquesta final. Crec que ha jugat molt bé tant el dia de Sant Jordi com avui a la nostra piscina. I és veritat que nosaltres, doncs, bueno, després del primer partit, que eren 5 gols de diferència, només tocava fer una èpica. Ho hem intentat. Doncs aquesta setmana hem tingut que recuperar l'equip perquè no ha sigut fàcil. Ha hagut pràcticament una setmana, pocs dies, però bueno, crec que els últims dies la gent ha tornat a recuperar una mica l'il·lusió.
10: En bàsquet, el Barça pot sentenciar avui el passi a les semifinals de la Lliga CB si guanya el Palau aquest vespre l'UCAM Múrcia. Escoltem el blaugrana Satoransky.
13: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
10: En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
14: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi, i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
10: L'objectiu del nou curs, tornar a primera divisió. El director esportiu Quique Cárcel està buscant el tècnic ideal per retornar al Girona a primera.
15: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots, no? Sabem que al final les energies els anem durant tots, vull dir, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però m'ha fet una energia que diu, hòstia, no? I això és el que va passant, i és una miqueta el que jo sento, no? Que jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar, doncs, a estar convençut ell més que ningú.
10: A la Lliga F, la portera francesa Román Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol.
16: Me siento muy valorada con ellos, y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego en el campo, en las redes sociales, y que es el club de mi vida. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero venir a España, el Español, es donde he encontrado mi casa. Sí, muy feliz de poder seguir un año más con el Español.
10: I a Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell ja ha venut més d'11.000 entrades per al partit de demà contra el filial del Real Madrid, partit de tornada, semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A.
0: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
18: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
19: Fisioteràpia i incontinència urinària.
20: L'incontinència urinària pot afectar la qualitat de vida de moltes persones, especialment dones. La fisioteràpia ofereix tractaments efectius per enfortir els músculs del sòl pelvià, reduint els episodis d'incontinència i millorant el control urinari. Amb exercicis específics i tècniques de biofeedback, es pot aconseguir una millora significativa en la funció del sòl pelvià.
18: Salut activa.
21: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
22: La incontinència urinària és un problema que afecta més prevalents a les dones que als homes, però tampoc se salven ells, no? I en aquest cas, a les dones els hi passa més sovint, sobretot perquè les que han tingut multitud de parts o que fan molta activitat física amb impacte, hi ha més possibilitat de natura perquè estigui tot al seu lloc. Un altre cop dona problemes i provoca incontinència urinària. Llavors, en els homes no passa tant perquè ells normalment els òrgans urinaris els tenen fora, nosaltres els tenim a dins i els hem d'aguantar més, no? Exercicis que poden millorar tota aquesta musculatura i evitar que tinguem aquest problema, som els primers que se solen ensenyar, són els de Kegel, que són un tipus d'exercicis que són per contraure la musculatura i ho pots fer durant el dia, asseguda, de peu, tant homes com dones, i ens ajuda a treballar i controlar tot el sòl pèlvic. El que sí que està ja prohibit, que abans sí que es feia i ara ja hi ha evidència científica i no és correcte, és fer l'exercici de l'stop pipí, que consisteix en que quan estàs fent pipí, doncs fas talles al pipí i després deixes anar un altre cop. Llavors aquest està ara mateix està contraindicat perquè pot provocar infeccions urinàries. O sigui que pots fer l'exercici sempre quan no deixis anar el pipí, pots aguantar i fer el moviment de la musculatura afectada. Llavors, també tenim el tema dels hipopressius, que són ara molt coneguts, i aquests treballen molt al transvers, tota la musculatura abdominal, del sòl pèlvic, i sempre que fem aquest tipus de treball i treball de força, sempre s'ha de consultar amb un fisioterapeuta especialista en sòl pèlvic perquè tingueu una bona pauta i els exercicis correctes per evitar fer-vos mal.
18: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
17: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
17: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama començar la negociació de zero, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia una nova ronda de contactes demà mateix.
23: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
24: Considerem que el preacord, el que vam doncs, poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: Demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat el preacord. És dijous 4 de juny de 2026 i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres, que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
1: Els socis de l'executiu, Esquerra i els comuns, demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'han rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
1: 3 de cada 4 persones ateses al darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
2: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no?
0: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
1: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
0: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
1: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les àrees més destacades de l'artista.
0: Als esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història, Joan Barberà.
10: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en la final en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
0: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plogims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua, en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Moianès i el Vallès, és on més aigua se n'espera. I forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xafa que arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama ara al govern que reobrin immediatament les negociacions mentre preparen noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no plantegen cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
23: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
5: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
25: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
5: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
0: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una compareixença al Parlament, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord. També ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
1: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió del matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
24: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada a la demarcació de Lleida. A mitja crítiques a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
6: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
7: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
8: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
9: Estem molt emprenyats. La Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
6: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels docents, que consideren una crítica al govern. Mentrestant, els socis, Esquerra i els Comuns, han demanat a l'executiu que torni a negociar amb el col·lectiu. Per cert, els comptes han passat el primer tràmit per ser aprovats. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als Comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
12: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
11: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
26: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
11: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a arremangar per arribar a un acord. Escoltem Jessica Albiach dels Comuns.
27: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies, i donem entre totes un cop de timó.
11: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
28: Notícies en xarxa.
0: Es cronifica l'exclusió residencial, segons alerta Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat, que vivien la major part, fins a 3 de cada 4, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que l'any 2024. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
2: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellar amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors de... Si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
13: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint la mesura del possible les relacions socials.
0: I mentrestant anem coneixent més detalls de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya. Avui s'hi ha pronunciat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, qui està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de l'utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar, ha dit, la polarització de la societat.
14: I nosaltres li vam dir, evidentment, aquí preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès el llegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè estava publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
1: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
0: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents en els darrers anys.
1: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
15: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
1: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Neumologia i ha assegurat que aquests tipus de nou tabaquisme haurien d'estar directament prohibits.
0: És gairebé 3:15, obrim plana econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat les últimes hores un preacord per rebaixar de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afectarà finalment 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
16: El text, pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors, redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
18: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Hacer una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
16: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
28: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a Barcelona. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes. Serà aquest estiu i per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos. Així tot, recomana als usuaris que facin servir la línia 5 del metro. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
4: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents, i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
3: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: No ens movem de l'àrea metropolitana. El Prat de Llobregat compta des d'avui amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de la AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. El Prat Ràdio, Víctor Asensio García.
10: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran 4 més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
17: Una aposta molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant, no?, en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar, no?, la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana, com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també, i que jo crec que va ser la gran revolució, no?, la gran revolució de les bicicletes, i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant, i que en això estem treballant, i igual que el bici.
10: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura. Compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
0: A Altafulla, al Tarragonès, l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i també a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada amb fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
19: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
20: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant ens interessa molt poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
19: L'actuació ha estat executada per la companyia Mixta d'Aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
1: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten símptomes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
0: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals del mar al Vendrell.
1: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
0: Avui és dijous de Corpus i Reus commemora enguany els 700 anys d'aquesta celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca amb cireres i els balls de seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
5: Reus viu aquest dijous l'inici d'un corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
7: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
5: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
0: Moment per la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocollectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades d'aquest artista. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
9: Amb tecnologia, el que es pot fer, es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per la societat.
8: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocollectània fins al 20 de setembre.
0: Amposta, a la sala B Teatre tanca el primer any de vida consolidant-se com el nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
21: Amb una programació que aposta pel teatre, la dansa i el cabaret amb perspectiva de gènere, la sala ha acollit una trentena d'activitats i festivals propis. Però més enllà de l'exhibició, la sala B destaca pel seu vessant social i formatiu. Des de la seva obertura al juny del 2025, l'espai ha superat totes les expectatives amb més de 2.500 espectadors i amb una ocupació mitjana del 80%. D'esta manera, els promotors veuen certificada la necessitat d'un espai com este i ja programen la nova temporada amb algunes novetats que ens explica el director Joan Guijarro.
22: Tenim 50 persones vinculades en diferents salles de teatre, la creació de dos festivals propis, l'Escèniques i el Salute, i hem elaborat residències artístiques en àmbit nacional i internacional, i també estretim enguany per primer cop relacions i vínculs en diferents festivals del territori, com seria l'Eufònic.
21: La sala B Teatre seguirà programant workshops professionals, tallers comunitaris, així com activitats de mediació cultural, combinant propostes de pagament amb activitats gratuïtes o a preus molt reduïts.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
23: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar a la final en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte culminen un curs espectacular.
24: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pot posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'estaf, com els de manteniment. Sento que el club és com una família que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
23: En bàsquet, el Barça pot sentenciar aquest vespre el passi a les semifinals de la Lliga ACB si guanya el partit contra el Camp Múrcia, que disputaran al Palau Blaugrana. La penya va perdre ahir el primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a la segona divisió A. I ha respost el director esportiu Quique Cárcel sobre l'adeu de Michel Sánchez.
25: Jo estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí, però el futbol té sentit comú en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants. És que no hi ha molt a parlar, és que jo crec que no hi ha ni debat, no, hi ha mirades, hi ha sensacions de tristesa, de connexions, que fa que sàpigues que això no s'ha acabat.
23: A la Lliga F, la portera francesa Romain Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol. A la primera federació, al Centre d'Esports Sabadell, viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un match on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
2: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar, no, el minut 10 hem d'anar tal, bàsicament perquè això és futbol i no són matemàtiques, i es poden ficar dos gols en un minut, tres gols en 5 minuts, quatre gols en 15 minuts. Llavors el que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
23: El partit demà a les 9 de la nit a la nova Creu Alta de Sabadell.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
28: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
3: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
4: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
5: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui conversarem amb una de les joves promotores d'una iniciativa que justament compta amb el suport de la regidoria de joventut i que tindrà lloc aquest dissabte, dia 6 de juny, al Parc de Can Mula. Estem parlant, no sé si haureu tafanejat allò, l'agenda de la pàgina web del consistori molletà, però hi ha una proposta que es titula 08 Sound Back to the Roots, i doncs volem parlar, que ens expliquin allò, aquesta iniciativa, que és el que faran. Hi haurà molta música i tallers, i comença a les 5 de la tarda. Parlarem amb una d'aquestes joves, que és la Carla de la Torre. Després també tindrem a l'espai que compartim amb les entitats veïnals. Avui ho farem amb la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa. També tindrem l'agenda referida tota la setmana, totes les activitats que hi hauran des d'avui i fins dimecres de la setmana vinent a la nostra ciutat. I a la recta final del programa tindrem a l'espai del Va de Lletra, avui des de la Biblioteca de Can Mula, Jordi Soletura. Però per començar, com sempre, un tastet informatiu que ens apropa la nostra companya Carla Ramos.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia.
0: Com és habitual, comentem allò un parell d'informacions destacades que s'hagin produït o es produiran en les properes hores a la nostra ciutat i comencem parlant?
1: Comencem parlant d'una activitat, una jornada que tenia lloc ahir, i és que joves i grans han compartit espai aquest dimecres en la jornada Els Nostres Mestres. L'Ajuntament de Mollet ha recuperat després de la pandèmia el projecte intergeneracional que té per objectiu preservar la memòria viva de la ciutat i reconèixer a totes les persones que han contribuït a construir el Mollet actual. En aquesta edició, 16 mestres han parlat de la recuperació de les llibertats democràtiques, com van viure la lluita antifranquista, la transformació social i urbana de Mollet durant els anys 60 i 70, tot posant al centre una generació que va viure moments de dificultats, però també de força col·lectiva, solidaritat i compromís veïnal. Els alumnes de quart d'ESO del Centre d'Estudis Mollet han estat els encarregats de recollir aquesta memòria oral i copsar de primera mà la vida de la ciutat just ara fa 60-70 anys. La Cia Romero, alumna del SEM, ha afirmat que ha estat una experiència molt gratificant perquè han tingut una mirada subjectiva i personal de la història de la ciutat.
2: Doncs mira, descobrir el seu testimoni ha sigut una experiència gratificant perquè quan tu mires un llibre de text d'història, mires la versió que t'han explicat els historiadors, veus una opinió en teoria objectiva, però quan t'expliquen ells tenen un filtre que és típic d'aquella persona que ho ha viscut. Per tant, quan t'expliquen el seu esdeveniment en persona, té el punt de dir, mira, aquesta persona ho ha viscut i aquesta persona té les vivències i, per tant, aprens més que llegint en un llibre. Per tant, gràcies a aquest projecte hem pogut aprendre memòries orals d'una manera que no hauríem pogut d'una altra manera.
1: És a través de les mirades dels mestres que els alumnes han descobert com es va produir la transformació de Mollet, tenint en compte el context de l'època, molt marcat per l'arribada de noves famílies a la ciutat, les reivindicacions per aconseguir escoles, aigua, carrers dignes o espai de participació, així com el paper de moltes dones que sovint en l'anonimat van impulsar les lluites comunitàries. L'Antonio Sánchez és un dels mestres que ha participat en aquesta edició, conegut a Mollet com El Gato. Arribava a la ciutat l'any 1965 i es va instal·lar al barri de Plana Lladó. En la seva trajectòria va participar activament al centre parroquial de joventuts comunistes, un fet que el va obligar a fugir de la ciutat i posteriorment també va militar al PSUC. En referència al projecte, l'Antonio Sánchez ha explicat que no només han fet memòria històrica, sinó que també han projectat cap al futur.
3: Hemos intentado desde los mestres hacer no una memoria exclusivamente nostálgica, sino una memoria con proyección de futuro. Que por otra parte era obvio y era lo que ellos también habían pedido. Lo que pasa es que lo que han conegut de Mollet es això dels anys 60 i 70 i poca cosa més, perquè lo de més ja era més que memòria, realitat i present.
1: Els Nostres Mestres, doncs, és un projecte que posa el focus en recuperar i posar valor a la memòria històrica de les persones grans i establir espais de relació entre generacions que permetin construir una societat més justa, més integrada i també més solidària.
0: Està bé, hi ha cada vegada més iniciatives de caire intergeneracional.
1: Exactament,
0: i,
1: sí.
0: I bé, a recuperar aquesta memòria quan després parles amb els joves i veus que no saben què és el que va passar fa 30 anys enrere, o 40, doncs és interessant.
1: És enriquit. Sí, en tot cas,
0: aquest
1: doncs, sí.
0: Tipus d'iniciativa. Més coses.
1: Comentem altres temes, i és que el centre, el Casal Cultural, acollirà aquesta tarda la presentació del projecte El Batec de la Terra, un documental que està fent la Comissió per la Defensa de Gallecs. L'acte tindrà lloc aquesta tarda a les 7 i participarà Marina Dunyà com a membre de la comissió, i el director del documental, Agustí Coromines, conduirà l'acte la periodista Laura Ortiz. També hi serà present el cantant i folclorista Jaume Arnella, que està molt vinculat a Gallecs. El projecte El Batec de la Terra es va presentar en el marc d'una festa celebrada a Gallecs el mes de setembre de l'any 2025. L'objectiu és recollir en el documental tota l'experiència històrica de Gallecs per poder treballar el present i també el futur d'aquest espai.
0: no és intergeneracional, però sí que també doncs, el que pretén és això, recuperar la memòria històrica.
1: Està tot molt lligat avui.
0: Molt bé, gràcies, Carles. Són informacions, a la una més.
1: Més, que vagi bé.
0: Igualment, anem a saber ara de la previsió meteorològica. Ens n'informen Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia, un dijous de temps molt regirat, molt tempestuós, i de fet, al llarg d'aquesta tarda, sobretot és quan acabarà descarregant a molts indrets del país. Aquest matí, amb alguna pluja, però de moment més esporàdica, i serà molt avançada la tarda i cap al vespre, quan aquestes tempestes s'acabaran escampant, ja diem, per molts indrets. Les més fortes, a cavall d'Osona, del Ripollès, la Garrotxa, la comarca del Berguedà, també el Mollanès i el Vallès Oriental. Les pluges una mica més isolades, amb poca precipitació, la veritat, cap a les comarques de l'Ebre, sobretot ja més cap al nord i també a les de Ponent. Temperatura encara xafogosa, però anirà baixant, així que vagi descarregant al llarg d'aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui ens volem fer ressò d'una jornada cultural que hi haurà aquest dissabte al Parc de Can Molà i que promou la Comissió Cultural 08 Sound. En representació d'aquesta comissió, avui parlem amb Carla de la Torre, que la tenim via telefònica perquè, evidentment, doncs, està treballant i ho tenia difícil per acostar-se aquí, al igual que la resta de companys i companyes. Així que li agraïm moltíssim que ens agafi el telèfon per explicar-nos què és aquesta iniciativa que compta amb el suport precisament del programa d'iniciatives juvenils que promou la regidoria de joventut del nostre consistori. Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia.
0: Com
1: moltes
0: estem?
1: Gràcies. Molt bé.
0: Escolta'm una cosa. Primer de tot, volem que ens expliquis què és aquesta Cultural 08 Sound.
1: Pues és un... Comencem aquest any, és el primer cop. Ens hem ajuntat tres amics i amigues i som un col·lectiu que, bueno, principalment l'únic esdeveniment que estem portant a càrrec és el Sound System i aquesta jornada cultural amb diferents tallers. I bàsicament volem que aquest cada any a Mollet passi això i fer possible des de tota la gent que es vulgui unir a aquest projecte tirar-lo endavant.
0: Llavors, vosaltres sou allò tres amics, amigues, no?
1: Sí.
0: Que teniu aquesta idea. Llavors, no sé si sou usuàries d'alguna de les activitats o tallers que fa la regidoria de joventut?
1: No, nosaltres, no. O sigui, és el primer cop que fem això. Tot va començar perquè, bueno, som de Mollet, hem estat creixent a Mollet i després, pues, com hem fet les nostres vides fora també i a tots ens ha agradat aquesta cultura del Sound System, hem anat seguint a diferents esdeveniments que es fa, pues, a Barcelona o llocs fora de Mollet i a vegades també tenim un perfil, doncs, que ens interessa molt les arts plàstiques. Aquí vam trobar que hi havia alguna cosa interessant i, com sempre, Mollet és la nostra casa. Vam dir, això ha de passar a Mollet també i ho vam voler apropar. I
0: total,
1: com que tenim tots menys de 35 anys, pues, va ser com una bona porta d'entrada a col·laborar amb joventut.
0: Us vau assabentar, no?, de que hi havia aquest programa de suport i us vau adreçar a la regidoria, vau explicar el vostre projecte. I què és el que us heu trobat? És a dir, esteu contents, contentes, allò, agraïts del suport que n'heu rebut?
1: Sí, de joventut moltíssim. Ara estem nerviosos amb els últims preparatius. El ser primer cop, pues,

0: mai saben quan és suficient, però amb moltes ganes de que passi. I amb joventut, la veritat, molt fàcil tot, com ha anat tot molt rodat, i crec que és molt bona iniciativa que anima a tothom que tingui un projecte a col·laborar des d'aquí.
1: Anem a explicar jo als nostres oients què és el que trobaran. És a dir, aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, l'entrada és gratuïta, ens podem acostar al parc de Can Molà, i què trobaran? Perquè heu anat canviant, no? Primer era el Cabosound i ara és Back to the Roots, no? Allò,
0: Sí,
1: la tornada als orígens.
0: Sí, bueno, era com anàvem una mica sobre la marxa, perquè va ser molt just quan ens van, o sigui, des que vam tenir la idea fins que es va com acceptar la iniciativa, també, pues això, el procés s'anava visualitzant amb tothom, que també està bé, però bueno, el que trobaran és, 080 és el nom del col·lectiu, però trobaran Back to the Roots, que és com la edició que hem com creat com per primer cop, que el que ens ha inspirat és la cultura Sound System, i que és una cultura que va néixer als anys 70, que tot va néixer des de la gent que hi havia al carrer, de les ganes de fer coses amb el que tenien, muntaven altaveus en una època de postguerra, i aquí començava com, no la festa, però sí com aquest espai d'oci on ballaven, conversaven, i generaven com converses com sinceres i properes, i volíem des d'aquí, amb el que tenim, construir aquest primer esdeveniment. Aleshores, el que ens imaginem i ens estem com creant són unes jornades que ens sembla una proposta com interessant, on l'art i tot tipus d'expressió i després la música en Sound System estan tota l'estona en constant diàleg. Què vol dir això? Doncs que els talls que estaven passant envoltant de la música doncs tinguessin tota l'estona una connexió amb el que els artistes i músics estaven fent. Aleshores trobareu, primer de tot, molta gent amb moltes ganes de passar-s'ho bé, il·lusionada pel projecte, i després diferents tallers que comencen a la tarda amb diferents propostes com des de diferents àmbits. Hi ha una que va més en estampació, que ho farem amb la Cabosseta, un estudi de Mollet.
1: Sí, que a més està aquí a tocar dels estudis de Ràdio Mollet,
0: sí,
1: està aquí al barri de Plana Lladó. Sí.
0: Sí, doncs on tot és lliure i gratuït del disseny de la samarreta, així que tothom que vingui que porti una samarreta i allà us les podeu estampar. Després tenim un taller amb unes noies que també acaben de començar, que diuen Plasma Taller, on elles volen fer com un, aquest és el taller més pràctic i plàstic que tenim, que amb, a través del so, del Sound System, volen generar com unes llums i després com estaran com penjades per l'espai. I cada llum pues, diuen, no, com un significat concret, com una espècie com de tòtems, de record i tot això. Després tenim un taller de dancehall, on és una dansa que també neix de la cultura Sound System, com, bueno, per moure, o sigui, és com molt també des del groove i tot aquest tipus de música, on farà un taller més des del moviment i com anar integrant tot el que està sonant amb diferents dinàmiques de ball. I per últim tenim una que no és un maquillatge convencional, sinó és una noia que, on aquest taller de dansa ho fa una noia que es diu Gero, que té un projecte que es diu Full Out Project, que va sobre això, i el de maquillatge ho fa una noia que es diu Maria Liptak, que el que fa és, des de performance, fa com un, o sigui, connecta amb la música, en aquest cas el Sound System, i que cadascú creï com un personatge. Ella li diu al taller de venir criatura, no? Que es senti una criatura, i després fa com una espècie com de recorregut pel parc on vas agafant diferents elements naturals, i amb aquests elements naturals ella crea criatures enganxant-los a la cara i així, com tot molt fantasia.
1: Ah, que, bueno, molt original. Trobo que heu trobat allò moltes complicitats, no?
0: Sí, clar, ens agradava que tot tingués com una connexió amb Mollet, com des d'aquesta idea de lo situat que dèiem del Back to the Roots, de fer amb el que tenim, no? Pues amb el que tenim al parc construir maquillatges, veiem amb el so que tenim allà, amb el que hem dissenyat nosaltres fem les samarretes, amb la llum, que és el que allà a l'espai també l'il·luminem. Era tota l'estona com intentar pensar els tallers des d'aquí. I després a la música ens acompanyen tres col·lectius, un és Migats, que sonoritza tot l'esdeveniment, que tenen molt recorregut i mouen molta gent, o sigui que són com bastant pioners aquí a Catalunya. I després tenim el Sound, acompanyat al micro amb Sabina Sounds, que són veïns d'aquí Santa Perpètua també. I per últim, un col·lectiu de Terrassa, també motivat, que es diu The Bass Warriors, que també ve amb Nati Costero, i bueno, faran primer tot una jornada de warm-up, que el que és que ajunten i van improvisant i van cantant en directe mentre va sonant el sound, i després cadascú es fa la seva sessió. O sigui que és un dia per activitats.
1: D'unidó, veiem allò que els tallers, no, per totes les edats, seran de 5 sí. a 8, no? De 5 de la tarda sí. a 8 del vespre, i després ja serà sessió musical fins sí. a la 1, teniu previst, no, de ser-hi?
0: Sí. Sí, sobretot això, per totes les edats, perquè algo que ens agradava molt, com des de la idea que estaven creant tot això i a poc cada any volem que sigui més realitat, és com que aquest tipus d'esdeveniments, a part de ser com un oci molt més sa, no una festa nocturna, com és un oci molt proper a la ciutat i que dona aquest tipus d'espai més obert, volíem que fos per totes les edats, però no és algo que posem inconscient, sinó com que ja són tallers que estan pensats perquè un nen, perquè l'àvia, perquè la família sencera, perquè el grup d'amics, com puguin com estar allà. O sigui, és algo que ho hem tingut conscient tota l'estona, i que ens encantaria com que passés. Així que també anima a tothom que no tingui por per l'edat, que sigui algú com de joves o el que sigui, que la intenció és com que sigui obert.
1: Molt bé. Escolta'm una cosa, Carla. Evidentment, l'estrena, no? La posada en escena serà aquest dissabte. M'imagino que ara sí, teniu molts nervis, sí. no? De que surti tot sí. allò tal qual ho teniu en el cap. Què és el que us està resultant més dificultós?
0: Ara, t'he de dir, ahir va ser el primer dia que vaig sentir que teníem més o menys tot. Només queden com quatre coses logístiques que farem dilluns, ahir, dissabte al matí. Però més que res, tots teníem una mica d'experiència com en aquest tipus de, pues, d'esdeveniments d'entitats, i a la vegada començar com, no dificultats, però ens ha sortit una mica rodat, potser més entendre com al ser el primer cop, quanta gent vindrà, al ser un sistema on no hi ha cap tipus d'entitat a Mollet que tingui aquest tipus d'iniciativa, pues, no saber com això ressonarà a la ciutat. Potser això, no dificultós, però sí que són més les grans preguntes que ens fan pensar una mica més.
1: És a dir, amb incògnites, eh? Ara esteu allò
0: sí,
1: amb dubtes.
0: Més
1: a veure
0: res,
1: quina...
0: Sí, més que res, no, coses logístiques al final vas fent, però com mai hi ha hagut alguna cosa així, doncs clar, algun dia pensem, bueno, potser la gent no ho coneix, això, potser, saps? Com no, mai hi ha hagut, no hi ha cap tipus d'entitat o cap tipus d'esdeveniment referent a Mollet, pues des d'aquí, pues després hem de calcular quanta gent vindrà, però a vegades ens escapa.
1: Home, heu estat agosarats perquè esteu competint amb el Primavera Sound.
0: Ja. Sí, són molt diferents, però bueno, la gent pot venir a fer una mica de prèvia i després anar al Primavera.
1: Molt bé. Escolta'm una cosa. Has comentat allò, la vostra idea és que aquesta proposta es consolidi, no?
0: La idea sí. O sigui, encara ens falta viure el dia de l'esdeveniment, però bueno, també com quan entres en aquestes iniciatives de joventut, tens 2 anys com per fer el projecte també. Aleshores, bueno, com dins d'aquest marc i de col·laboració amb joventut, pues, si tot funciona sí que volem que sigui algo que cada any vagi com a passant a la ciutat.
1: És a dir, que això, per exemple, nosaltres també parlàvem fa un parell de setmanes amb el grup de teatre, no?, d'Efecto Papallona, no?, que també doncs, era la segona ocasió que col·laboraven com a iniciativa juvenil. Mm. És a dir, que la vostra intenció és que, si tot surt més o menys allò com heu planificat, aprofitar aquests 2 anys del suport de la regidoria
0: sí.
1: per l'any vinent, no?, després fer balanç, què és el que ha fallat, què és el que ha funcionat bé, les dates,
0: sí.
1: suposo que ja us estan bé, no?, això al mes de juny,
0: sí.
1: trobeu que...
0: Sí, aquest, o sigui, nosaltres o sigui, aquest any ha sigut tot molt just, i ha sigut aquest el repte, com és que fa 2 mesos que estem dient que sí, amb joventut i hem muntat tot, però la intenció, ja que estem entrant per aquest tipus d'iniciativa, almenys els 2 anys, com... que això és el que et deia, que ens falta encara veure'ns el dia d'allà, eh? Però sí, com tots els aprenentatges, aplicar-los al següent any, 100%.
1: Doncs, Carla, esperem que sigui tot un èxit. Carla de la Torre, membre d'aquesta comissió cultural 08 Sound, moltíssimes gràcies per haver atès aquesta trucada de Ràdio Mollet i esperem també haver-vos donat un cop de mà en la difusió d'aquest esdeveniment, que tothom s'anoti a l'agenda. Hi ha molta activitat aquest cap de setmana, però la gent es pot moure per la ciutat i en un moment donat doncs, apropar-se al Parc de Can Molà en horari de tarda fins a la una de la matinada i gaudir de la música i també de tots aquests tallers que ens has anat comentant. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies i esperem a tothom que vulgui veure música en directe, ballar una mica el dissabte a Can Molà, així que gràcies.
1: Passar-s'ho bé,
0: sobretot. A veure si ens veiem per allà, també.
1: Ah, sí. Això. Moltíssimes gràcies, Carla. Una abraçada.
0: A vosaltres.
1: Adéu.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Ahir la vam tenir com a psicòloga. Avui la tenim com a presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa i d'aquí uns dies la tindré com a presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns. Però avui parlem del barri de Santa Rosa. Ens estem referint a Teresa Prades. Benvinguda, Teresa.
1: Bon dia
0: de nou.
1: Bon dia.
0: Escolta'm, anem a parlar de diferents temes. Veig que teniu molta activitat social.
1: Sí.
0: Des de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa.
1: Som molt sociables nosaltres.
0: És que la Rosa i la Teresa ens han anat allò comentant les diferents activitats que tenen allò d'aquí pocs dies. La primera d'elles, si no m'equivoco, el tema de les catifes.
1: Les catifes que
0: ens van venir des del casal i sí. Ens van comentar que participàveu aquest any amb una catifa.
1: Amb una perquè no tinc nens. Sempre fèiem la infantil, però sempre patia perquè no tenia nens, els nens no podien venir, és molt d'hora. Total, que aquest any, com que també ens fem grans nosaltres, hem fet una i aquest any ho hem muntat diferent perquè bueno, el tema de carnaval ens mou molta gent, però clar, ens passa que venen a carnaval i no venen a res més. Llavors els obliguem, entre cometes, a participar en una activitat. Llavors el que he fet és fer flors artificials i hem fet diversos dissabtes o diumenges, hem fet flors amb escurapipes. Ah. I amb cinta de ras.
0: Ah, molt bé.
1: I també...
0: I llavors, i quin disseny heu fet?
1: Bueno,
0: si es pot
1: el disseny de la catifa?
0: Sí.
1: No té un disseny concret. Vaig veure una figura Pinterest i vaig dir això.
0: Això és una mica abstracte, potser.
1: Sí, és com un arabesc.
0: Ah, està bé.
1: Unes figures arabesc. Llavors hi haurà una part de les flors que ens donen al casal. Llavors hi ha flors d'aquestes fetes artificialment i l'altra part que serà sal.
0: Uh-huh.
1: I ara estic mirant de fer unes flors amb culleres de plàstic.
0: Ah, molt bé.
1: Encara no les he fet.
0: Doncs queda poc temps.
1: Ha anat bé perquè hem fet aquests tallers els dissabtes, la gent fa caliu i bueno, ja fa festa i es relacionen entre ells i llavors fa grupet.
0: Uh-huh. És a dir, que és una manera, sempre ho diem, que el paper de les associacions de veïnes i veïns és precisament això, afavorir la convivència i la cohesió del barri.
1: Sí,
0: i a través de les activitats...
1: que no... Tots els de, bueno, els de Santa Rosa, tots treballem. Llavors, jo si no treballés per viure, faria moltes més coses, però clar...
0: S'ha de treballar, Rosa.
1: Exacte.
0: S'ha de treballar. Com és Santa Rosa, ens surt de dir-li Rosa, la Teresa.
1: Bueno, la meva mare es deia Rosa, em pots dir Rosa, si vols.
0: Escolta'm una cosa, ara que parlaves del grup de Carnaval, crec que esteu fent o no?
1: Bueno, vam anar...
0: Residències.
1: Sí, vam anar a les residències de Mollet, les residències d'avis de Mollet, a ensenyar el ball, i va ser molt emocionant. Jo no vaig poder anar, però bueno, els que hi van anar, i és allò que et fotries a plorar, però bueno, molt bé, molt contents, ballaven i anaven mirant a veure la disfressa de què estava fet i quin tipus de roba. Hi havia alguna que havia sigut modista, i ai, a veure, deixa'm veure, i anaven allà mirant. Bueno, va ser super emocionant i és una cosa que ja la instaurarem cada any, un cop s'acaba Carnaval.
0: És la primera vegada que ho fèiem.
1: És la primera vegada que ho fèiem i ens va faltar, no sabia que hi havia, no, que el va organitzar, no sabia que hi havia una altra residència, se'ns va colar aquella, però hi anirem a totes.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí. I és una experiència molt gratificant i que et fa plantejar moltes coses també.
0: I va sorgir allò com a iniciativa conjunta, algú va dir, escolta'm, per què no fem...
1: Bueno,
0: no?
1: Parlant en els carnavals que anem diversos, doncs hi ha colles de la costa que després, quan s'acaba el carnaval, van a les residències i, ostres, doncs nosaltres també ho podríem fer, no? Per aquesta gent que no pot accedir... I a partir d'aquí, bueno, el Marçal ho va anar consultant i molt bé, no? Hem publicat fotos per la protecció de dades i tot això, però que és una experiència que ha sigut molt bonica.
0: Uh-huh. Doncs queda anotat allò a partir...
1: Sí, sí, a cada any ara.
0: Ara cada any, allò, residències, totes les residències. Si alguna, doncs, diu, escolta'm, a nosaltres també, doncs, que es posin en contacte amb l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa.
1: Van quedar contents i ens van dir, oi, l'any que ve vindreu? I dic, sí, l'any que ve estem aquí.
0: Uh-huh, molt bé. Escolta'm, parlant d'activitat social... També crec que sou de les entitats que rebreu la distinció cívica per Mollet.
1: Ah, sí, Sí, el dia 12.
0: El dia 12, aquest divendres.
1: Aquest divendres, no l'altre. Sí, demà no l'altre.
0: L'altre.
1: Sí, sí, sí, després de... Bueno, és una cosa que ens agrada... Bueno, està bé, no?, que ens reconeguin la teva labor, no sé. I llavors la meva idea quan m'ho van dir és que no només anés a recollir-la jo com a presidenta, sinó que vingués una representació, doncs, de persones del passat, realment de qui els va crear, no?, que la Paquita... Conta, doncs, va tenir un paper molt important, i llavors vindrà un representant de la família Conta, que és la Roser, vindrà l'Anna, que és una mica la que ha estat també més anys en allà, i llavors aniré jo.
0: Ah, de fet, allò, quan van començar aquest espai, allò, en el posar les piles, venia l'Anna, acompanyada de la Teresa.
1: Exacte. I llavors, bueno, no sé com consisteix la cerimònia, no he anat mai, però bueno, fa gràcia que estiguin representant, no?, el passat i el present.
0: De fet, hem de dir que aquest any es donen allò un munt de distincions cíviques a nivell de persones individuals, d'entitats i també a persones a títol pòstum, malauradament.
1: Exacte.
0: De manera que segur que serà un acte molt emotiu.
1: Bueno, a veure, quan et donen la distinció, no te la donen només per la situació actual, no? Tu tens tota una evolució, llavors jo crec que s'ha de reconèixer, no només en la meva associació, a totes les associacions. L'associació actualment és fruit de tot el procés que ha sigut des de la seva creació fins ara. Uh-huh. Llavors això s'ha de reconèixer, jo crec, no només en la meva, en totes.
0: No, en totes.
1: I que mantenir-se costa... bastant.
0: No, si de fet allò van dir que s'havien quedat allò molts noms allò en el calaix, bueno, i que a veure si feia temps que no es feia aquest lliurament, a veure si es reactivava, no? Uh-huh. I si no es quedaven cada dos anys es poguessin fer aquests reconeixements.
1: Sí,
0: no?
1: Són totes sense ànimo de lucro.
0: Escolta'm una cosa, hem vist l'agenda... Prerrevetlla del barri de Santa Rosa.
1: Sí, perquè no és la revetlla, com que sempre la fem una setmana abans, pues hem posat prerrevetlla. Perquè quedi clar que no és la revetlla...
0: Que la revetlla, si voleu anar a algun altre lloc a celebrar-ho, que ho feu.
1: Sí.
0: Que hi ha altres barris que fan revetlla.
1: Aquest any no hi ha pont.
0: Bueno, hi ha aqueducte, qui pugui.
1: Què dius?
0: Bueno, hi haurà...
1: Gràcies.
0: És un dimecres, per això, que hi haurà persones que potser fan un aqueducte.
1: Bueno, sí, clar.
0: També pensa que també...
1: I algú fan una autopista.
0: Bueno, i hi ha persones que igual hi hauran famílies que potser ja comencen vacances al mes de juny.
1: També és veritat, sí, sí.
0: De fet, el dia 19 les escoles finalitzen.
1: Sí.
0: Amb la qual cosa és una setmana...
1: No, que pot marxar de vacances, perfecte.
0: El cas és que vosaltres el dia 20 feu la prerrevetlla.
1: Fem la prerrevetlla, llavors comencem a les 7 amb una ballada de country amb el José Coronado, que jo crec que és un profe...
0: T'anava a dir a l'actor.
1: No. Jo prefereixo en aquest, José Coronado. Sí, l'altre no sé.
0: És un professor, allò, que ho fa...
1: Jo crec que ho fa molt bé. Mira que jo sóc patosa, eh? I
0: ja s'ha après.
1: No he après, perquè jo ni ho intento. Però com a profe jo crec que ho fa molt bé perquè és molt didàctic.
0: Uh-huh.
1: Llavors val la pena. I si en saps, doncs també, perquè realment serà una ballada. Llavors a les 9 comença el sopar de germanor, que la gent ha de portar el menjar, no la beguda. La beguda ens l'ha de comprar nosaltres.
0: Molt bé. Seria allò sopar allò de germanor, de carmanyola, que
1: sí, que no posin l'ampolla sota la taula, amagada en allà. És que
0: hi haurà
1: no
0: barra, hi haurà la barra.
1: Exacte.
0: I la barra la porta l'associació i és una manera
1: és
0: de
1: tenir que no
0: teniu
1: aquarius. Bueno, doncs per una nit no beguis aquarius, però a poquina.
0: Molt bé.
1: I llavors hi haurà pues, les coques, no?, que aquest any també seran de l'àvia, igual que l'any passat, perquè ens han agradat molt i llavors cada any ho anem fent. Després hi haurà l'animació a partir de les 10 amb el Jordi Sayol, que és un DJ, i animacions de l'Oriol González.
0: És a dir, que hi haurà festeta, eh?
1: Sí.
0: Quantes persones preveieu? És a dir, vosaltres demaneu, m'imagino, no? Es talla al carrer, es
1: talla
0: al
1: carrer, es reserva espai d'aparcament, i que sempre pringa algú perquè no llegeixen, I què més? I bueno, doncs els contenidors i tot això, la tarima...
0: No, ho deia en el sentit de quin nombre de persones penseu...
1: Entre 230, més o menys, va ser l'any passat, 230, 240, 300. Ens movem sempre en aquesta franja.
0: Ah, molt bé. No, està...
1: Depèn de si coincideix, clar, amb festes de l'escola, que diria que aquest any no coincideixen. Crec que aquest any la fan el dia...
0: El dia 19 hi ha la festa que organitza jo la regidoria de joventut a les Pruneres.
1: Ah, bueno.
0: Però és el dia 19, que és allò, fi de curs.
1: Bueno, però és el 19.
0: És el 19, per això sí. Poden enganxar festa
1: i
0: festa.
1: I el Sant Gervasi em sembla que l'ha fet ja.
0: Uh-huh.
1: Crec que va ser el dissabte passat que va fer una festa, perquè jo sentia folla en parla. Sí. La meva gossa no volia caminar, o sigui que... No sé, depèn. Clar, és que... És el que diem sempre, no? Vull dir, portem molts anys i llavors tot són èpoques i entenc a la gent, pues...
0: I escolta'm una cosa, i aquesta festa de pre-rebetlla, podem dir ja que és com una cloenda de curs també per vosaltres, com a associació, allò de dir, escolta, en fi, ja tornarem al setembre.
1: És que nosaltres no parem.
0: Ah, no? No. Us poseu deures, allò, i per les vacances...
1: Estem tot el dia, perquè després de la revetlla, el dia a principis de juliol, fem la presentació del Carnaval. Estem tot l'any. Tot l'any aquí en dansa.
0: És a dir, que ja fareu la presentació del Carnaval de l'any...
1: Sí, de fet, l'estem preparant ja.
0: Mare meva.
1: Vam començar al març.
0: Ja.
1: Sí, sí. Aturem 15 dies.
0: A l'agost, o al juliol, o com ho feu?
1: No, al juliol, qui vulgui pot treballar, també. Mm. I a l'agost sí que parem, però bueno, es para, diguéssim, molt local. Els altres anem treballant.
0: Doncs ja sabeu, si voleu marxeta, al passatge de l'ombra, a veure si us feu socis i sòcies de l'entitat, no? No sé si a través d'aquestes activitats també aconseguiu, no sé, a través d'aquest
1: sopar,
0: no? Aquesta pre...
1: Sí, no.
0: Que gent que digui, escolta'm, i per ser soci...
1: Gent nova en el barri, també, que a vegades, ai, què esteu fent aquí? I dius, mira, us expliques una mica, però, bueno, costa perquè, bueno, doncs, perquè la societat és una altra història, no?
0: Uh-huh. Costa perquè és una activitat tot voluntari, eh? Això és el que es reconeix, que parlàvem allò de les distincions cíviques, especialment això, aquesta...
1: Una distinció a sobreviure.
0: No, home, a treballar, però en favor de la comunitat, no? A canvi de que et sents satisfet, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Alguna coseta més?
1: Sí, el tema del... Bueno, temps enrere, en el camí dels bandolers, que va petar en els bombers, vaig demanar, allà hi travessa molta gent i passen molts cotxes i no s'aturen, evidentment. I vaig demanar a l'alcaldessa i amb la Marina Escribano a veure si podíem fer un pas de vianants tipus el que hi ha en l'Alstom. Però clar, allò pertany a Santa Perpètua. I a Santa Perpètua van contestar que no es podia fer perquè la normativa diu que el pas de vianants s'ha de fer si hi ha una vorera. I com que allà no hi ha vorera, i suposo que com que no és el seu poble van pensar, passa palabra. Llavors els hi vull proposar perquè la gent pugui travessar per una altra banda en el que és la rotonda dels bombers, en els bombers hi ha un pas de vianants, doncs en l'altra banda que també es faci un pas de vianants en allà, allò pertany a Mollet. Sí que és veritat que s'hauria de continuar la vorera des de la parada d'autobús fins al camí dels bandolers, però bueno, no crec que sigui una inversió estratosfèrica.
0: Mhm. És a dir, que aquesta serà una petició que fareu allò per...
1: Li vaig comentant a la Marina Escribano, que és la regidora de barri.
0: Sí.
1: Però, bueno, vull entrar a una instància amb condicions i a veure si es pot fer.
0: Uh-huh. Bueno, de fet, serà un benefici no només allò per la gent del barri, sinó que molta gent...
1: De fet, la gent
0: no...
1: ja hi travessa, vull dir... Si veus
0: bueno, de
1: anar...
0: fet, allò, la part altra de la ronda, no? Quan passes allò a l'hospital, també al final s'ha posat allò un semàfor, no? I això, doncs, perquè clar, hi havia molta gent que creuava clar. Per allà, si ho veies en el parter.
1: Llavors, en aquell punt, clar, sí que és veritat que la gent, els que poden, doncs passen pel costat de la carretera i van parant a la illeta aquesta del mig de la via ronda, i llavors travessen, i de fet és el que tu dius, es veu ja que està trepitjat, exacte. No? Mm. Però, bueno, si ho fem en condicions...
0: Un tema de seguretat, de fet...
1: Uh-huh. Bueno, i que la gent també és conscient, vull dir, si t'estan dient que allà has de disminuir la velocitat, doncs disminueix-la, i si veus que algú vol travessar, tio, no et ve de 2 segons. Però bueno,
0: Civisme, civisme.
1: Incivisme.
0: Sí, malauradament hi ha incivisme, però nosaltres fem una crida al civisme.
1: Exacte.
0: Teresa, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Bon estiu a l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa.
1: Gràcies.
0: Ja en parlarem la setmana vinent com a federació.
1: Sí.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: I tot seguit, com és habitual els dijous, donem pas a l'agenda. En el dia d'avui ens la fa arribar el nostre company, en Josep Casasnovas. Bon dia.
1: Bon dia. Una setmana més us portem un repàs de les activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 10 de juny. Comencem l'agenda amb l'exposició Reconstruint les galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar, des de la nostra contemporaneïtat, el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Exposició L'Aparador, a càrrec de Jonas Forcini. Exposició de Jonas Forcini, fotògraf i artista visual. La seva obra com a autor se centra principalment en qüestions ambientals en el medi marí. Es pot visitar fins al 5 de juliol al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb l'exposició En femení, en nosotres, a càrrec de Diana Velázquez. Es pot visitar fins al 4 de juny al Centre d'Informació i Recursos per a Dones, CIR, Joana Barcala. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb la convocatòria de la nova edició del Mollet Art, Memorial Sesbas. El Museu Municipal Joan Abelló i l'Ajuntament de Mollet del Vallès convoquen una nova edició del Mollet Art, Memorial Sesbas, un certamen públic adreçat a artistes emergents amb l'objectiu de donar suport a la creació contemporània. La convocatòria no va dirigida a una disciplina o una tècnica concreta, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli. El termini de la presentació és fins al 14 de juny. Organitza l'Ajuntament de Mollet i el Museu Abelló. Primavera Jove 2026. Vespres gastronòmics. Begudes fermentades. Descobreix la màgia de les begudes fermentades en aquest vespre gastronòmic, on gaudiràs d'un show cooking sobre l'elaboració de la kombucha. Coneixeràs els fonaments de la fermentació i aprendràs a elaborar begudes probiòtiques. Vine a endinsar-te en aquesta tècnica mil·lenària, plena de beneficis per a la salut. Aquesta activitat està dirigida a joves d'entre 18 i 35 anys. Places limitades. Dijous 4 de juny a les 7 de la tarda al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Vine a donar sang al Mercat Vell. Cada dia es necessiten 1.000 donacions a Catalunya per atendre tots els pacients que les necessiten. Divendres 5 de juny, de 9:45 del matí i fins a les 2 del migdia. Ja per la tarda, des de les 4 i fins a les 9 de la nit, al Mercat Vell organitza el Banc de Sang i Teixits. Pintalis Fest 2026. Del 5 al 7 de juny arriba una nova edició del Pintalis Fest, el festival d'art urbà organitzat per l'Ajuntament de Mollet i Pintalis. L'objectiu, transformar diferents espais de la ciutat en intervencions murals en directe a les façanes. Primavera Jove 2026. Torneig de futbol 7 jove mixta. Torna al torneig de futsal jove, on els i les joves gaudiran d'un ambient fresc i ple d'energia, fomentant valors com el joc net i la cooperació. Activitat dirigida a joves nascuts entre els anys 2010 i 2013, amb dos inclosos. Divendres 5 al camp municipal Germans Gonzalvo. Cal inscripció prèvia al WhatsApp 616 823 059. Seguim amb la tarda de karaoke. Vine a gaudir i cantar les teves cançons preferides al Centre Cívic de Camp Antiquet el divendres 5 a 8:15 de la tarda. Organitza AMAM. Anem cap a dissabte 6 de juny amb el Mercadillo de segona mà, de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. Una altra activitat de la Primavera Jove 2026 és la Cabo Sound, Back the Road, música i tallers. Jornada cultural que proposa un espai de trobada on la música del sound system i l'art es combinen a través de tallers i activitats creatives obertes a tothom. Dissabte 6 de juny, matí i tarda, al Parc de Can Mulà, organitza l'Ajuntament de Mollet. També per dissabte 6 tenim la cloenda de la Lliga Escolar d'Escacs. Serà de 9 a 2 del migdia al pavelló municipal d'Esport Riera Seca. Organitza el Club d'Escacs Mollet. Seguim amb dissabte 6 i el torneig Ciutat de Mollet de bàsquet amb cadira de rodes. Serà de 4 de la tarda i fins a les 9 de la nit al pavelló municipal Planellador. Organitza el Club de Bàsquet Mollet. Tas de vins, dissabte 6, a les 8 de la tarda, al pati de l'Irmandade Nosa Galiza, al carrer Castelao 2, organitza la colla de torrats. Anem cap a diumenge 7 de juny, amb el Ball de la Gent Gran, a 2:15 de 6 de la tarda, a l'Esplai Sant Jordi, organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. També tenim la Festa Verda i de la Biodiversitat, celebració de ciutat que es convoca cada any i té per objectiu conscienciar sobre els valors mediambientals i la lluita contra el canvi climàtic. Durant la trobada s'organitzen diverses activitats i tallers per a totes les edats i públics, amb l'objectiu de mostrar la cara més verda i sostenible de la ciutat. Diumenge 7, d'11 del matí i fins a les 2 del migdia, al Parc de Can Borrell, organitza l'Ajuntament de Mollet. També per diumenge 7 tenim el Mercadet de Col·leccionistes. Serà de 8 del matí a 3 del migdia, a l'Avinguda Llibertat. Organitza l'Associació de Col·leccionistes de Mollet. Catifes de flors i mostra de tallers al Casal Cultural. Tornen a omplir la Rambla de catifes de flors i recuperen la tradició de l'ou com balla. Cada entitat de Mollet farà la seva composició floral per celebrar el Corpus. Diumenge 9, de 7 del matí i fins a les 9 de la nit a la Rambla Balmes. Organitza el Casal Cultural. I fins aquí les propostes que us oferim per aquesta setmana a l'agenda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels mestres al preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària a la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu i ho consideren una crítica al govern. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, afirma que els docents han fet una esmena a la totalitat al govern. Per Sales, ara la pregunta si Esquerra i els comuns donaran validesa al pressupost després del resultat de l'enquesta dels mestres.
2: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
1: Els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. La presidenta parlamentària dels comuns, Jessica Albiach, ha ungit aquest dijous al Departament d'Educació i al govern en conjunt a tornar a començar la negociació per resoldre el conflicte educatiu i que compti amb els sindicats, els partits i les famílies.
3: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar als grups parlamentaris, de convocar als sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
1: Hi ha preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé. Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més plantes a Girona i 8 a Reus. Com a alternatives als acomiadaments, les parts han pactat 68 recol·locacions a tot l'estat espanyol, de les quals 53 són Nestlé Espanya i altres són en Nestlé Global Services Spain, tots dos del mateix grup. I parlem d'Altafulla perquè posa fre als residus que porten les aigües pluvials cap a la platja amb unes xarxes de retenció al canal de la Rasa. La nova instal·lació minimitzarà l'arribada al mar de brossa diversa i restes vegetals que pugui arrossegar l'aigua de la pluja al seu camí. Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes, com deien, de branques i herbes i també la brutícia que arrossega l'aigua de la pluja a un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema ubicat pocs metres abans de la desembocadura al mar permetrà retenir sòlids que arriben tant de la Rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. L'actuació ha estat executada per Aigües d'Altafulla amb un finançament Next Generation i ha suposat 30.000 euros. I la celebració del Corpus ha arrencat a Reus amb la tradicional ballada de gegants i la mulassa a la plaça del Mercadal. Centenars d'infants a les escoles de la ciutat s'han aplegat a aquest espai per veure els elements festius aquest any precisament que celebren els 700 anys d'existència.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Aquesta és la sintonia del Bar de Lletra, aquest espai compartit amb la llibreria Lilla i amb la biblioteca de Can Mula Jordi Soletura, de manera que de cada setmana canviem. Avui toca biblioteca. Això vol dir que la nostra companya Carla Ramos s'ha desplaçat fins allà i jo he sentit que crec que parlen avui de clubs de lectura amb l'Héctor Calvet, el director de la biblioteca. Bon dia, Carla.
1: Molt bon dia, Emma. Com cada 15 dies hem vingut fins aquí a la biblioteca de Can Mula Jordi Soletura per oferir-vos aquest espai de Bar de Lletra i recomanar-vos tot un seguit de propostes que podeu trobar a la biblioteca municipal. I per fer-ho ens acompanya el seu director, l'Héctor Calvet, a qui saludem. Bon dia, Héctor.
2: Bon dia, Carla.
1: De què parlarem avui?
2: Mira, avui canviem una mica el concepte, no?, de les últimes propostes que us faig normalment. Mm-hmm. Avui no parlarem tant d'una matèria, d'una temàtica que potser està de moda, sinó parlarem d'un altre concepte, que és una activitat, no?, que és el tema dels clubs de lectura. Els clubs de lectura, com tots sabem, s'ha posat com molt de moda. No només sí. Les biblioteques fan clubs de lectura, centres cívics també en fan, inclús fan partits polítics, vull dir que altres grups. Hi ha gent a casa seva que està fent clubs de lectura. Mm-hmm. Però és veritat que quan la gent comença a plantejar-se com fer aquesta activitat, a vegades els hi falla alguna cosa, no? Què esperen una mica de les lectures? Jo vaig explicar una mica com funcionen les nostres, què esperem dels nostres clubs de lectura perquè es vegi en què apostem, no? Mm-hmm. I després farem una mica de recomanació de alguns llibres que poden funcionar molt bé. Alguns són clàssics de clubs de lectura de biblioteca de tota la vida i d'altres són propostes més modernes. Però perquè es vegi una mica el que es pot plantejar, no? Perquè, òbviament, el club de lectura és interessant perquè la gent es reuneix, mm-hmm. però sobretot has de tenir un llibre que et doni per parlar. I això no és sempre tan fàcil. No tots els llibres serveixen per un club de lectura, tot i que la gent a vegades pensa, no? Per exemple, evidentment que alguns són molt obvis i, jo què sé, hi ha gent que ens ha demanat aquí a la biblioteca leer La sombra del viento, el Cruz Zafón, i, òbviament, aquests llibres nosaltres no els plantegem, perquè, per exemple, en el nostre cas, sempre intentem que el club de lectura serveixi o almenys assoleixi uns seus objectius. Mm-hmm. Per començar, llegir llibres que normalment no llegiries, no? Que la persona que s'apunta al club de lectura normalment li obligues a llegir un llibre que potser la seva radar no existeix, no? Descobrir autors, descobrir obres, recuperar potser autors i autores o llibres que estan una mica oblidats. Vull dir, realment la idea és que aporti alguna cosa al club de lectura, no? I sobretot que la temàtica o de què va el llibre tingui un rafons. O sigui, mm-hmm. realment que aquell llibre tingui un pes. Vull dir que realment l'argument tingui un pes. Òbviament, nosaltres, novel·lites o coses de la setmana que són per passar l'estona, difícilment les agafarem per un club de lectura. Sempre intentem, i a vegades sabem que els plantegem reptes a les nostres tertulianes, als tertulians, i a vegades són llibres... Jo recordo una lectura que se'n recorda el club de lectura que jo porto, no? El Pla Nou, que és La carretera, del Cormac McCarthy, perquè fou com un drama, no? Perquè era, és molt fos, és un llibre sense esperança, vull dir, mm-hmm. però perquè veiem com a vegades el llibre pot provocar certes reaccions, no? I és aquesta una mica la idea que tens darrere d'una proposta, no? Quan fas una programació no la fas pensant on posaré nou llibres i ja està per passar l'estona, sinó perquè realment provoqui un debat, no?, dins del club de lectura.
1: Mm-hmm. Clar, és que a més en els clubs de lectura el llibre, per la gent que existeix, està imposat, per tant entenc que has de pensar una mica, no?, també doncs, amb la ment oberta de veure què em recomanen.
2: Tal qual, o sigui, tu has dit, no? O sigui, el tema és venir amb la ment oberta. Mm-hmm. Òbviament les propostes són propostes. Algunes tu penses que són més complicades i funcionen molt bé, i altres que penses que funcionen molt bé doncs no acaben d'aterrar. Realment és allò que a vegades la gent no saps mai, no? Realment és una proposta, a veure quina experiència surt d'allò, quin debat, i unes funcionen fantàsticament bé, i d'altres que penses que tenen molts elements, potser la gent no l'acaba de trobar, no? Mm-hmm. Jo tinc sempre un exemple, un llibre bastant desconegut, que és el Graham Swift, que diu Les últimes voluntades, Last Orders en anglès, i a mi m'encanta el llibre, no? Perquè planteja una sèrie de temes morales i familiares, però a mi m'agrada, però ho he fet un parell de cops i nunca acaba de funcionar. Bueno, pues mira, aquest no, a mi penso que és un bon llibre pel club de lectura, però no sempre certes, no?
1: Clar, cada persona té uns gustos diferents, per tant, depèn també de la gent, no?, que vingui al club de lectura. Doncs, Héctor, amb aquesta premissa, de llibres que encaixin en un club de lectura, entenc que parlarem de llibres molt diferents, per tant, comencem amb la primera proposta.
2: Aquesta és una lectura, una proposta que surt a moltíssims clubs de lectura. Jo porto 20 i pico anys en les biblioteques i sempre hi ha diversos clubs de lectura que sempre llegeixen, mm-hmm. perquè veiem com és, no? És el Bernhard Schling, que és un autor alemany. A més, té una certa edat. Ell era advocat quan el règim nazi, per tant, té una visió bastant històrica del que escriu moltes vegades, mm-hmm. i el llibre que és molt conegut es diu El lector. El lector parla d'un noi jove que coneix una dona més gran, vale? Amb la que engega una relació que es basa sobretot, a part del sexe, que aquest simplement té, que ell li llegeix a ella quan acaben una, la relació era un fragment de diferents obres. És el lector. Després passa un temps, perden el contacte i ell, quan ell ja és advocat, com a l'autor, el Bernard Lindner era advocat, la torna a recuperar, la torna a recuperar la seva relació perquè l'ha de defensar en un judici, perquè ella va estar, era col·laboradora, era guardiana d'un camp de concentració nazi. I ell no ho sabia, és allò, no? Llavors aquest llibre et permet treballar aquestes coses, treballar la història, els secrets, no? La culpa, realment, no? Vull dir, aquesta dona era una guardiana d'un camp nazi, de dones que estaven allà presoneres, amb tot el que va passar. Llavors, aquesta, no? Aquesta dicotomia entre la relació que té ell de jove i el que no sap realment d'aquesta persona és el que fa interessant el llibre, no? I aquesta idea una mica de la culpa o de realment de carregar tu amb, internament amb el que has fet, no?
1: Veiem un llibre molt complex, no?, que toca diversos temes. Sol funcionar aquest llibre?
2: Sí, aquest sí, perquè realment a part del Bernard Schling té una lectura molt fàcil, perquè realment això també és interessant. Has d'intentar buscar llibres que a vegades després veurem algun que no està en si, però que d'alguna forma també el lector entri, a part de que la lectura sigui de qualitat, vull dir que realment la narrativa sigui de qualitat i que no sigui alguna cosa molt, a vegades molt, molt, molt complicada, que pot ser un problema. Pots plantejar un grup de lectura de lectures complicades, a vegades ho hem fet, nosaltres, però és veritat que segurament t'interessa que la gent entri, no?, el més màxim possible.
1: Clar, perquè també normalment en els clubs de lectura que es té un mes aproximadament per...
2: Sí, normalment un mes, marquem aquí, et permet marcar uns certs límits, per exemple, no mai agafar els llibres molt llargs, 300 pàgines com a molt, no?, per exemple, una cosa així. I que això, per exemple, recordo que vam llegir una vegada de Memòries d'Adriano, de la Marie Jurcenar, és un gran llibre, però a nivell d'exigència de l'actor has de tenir un club de lectura bastant preparat perquè puguin encetar aquest llibre, no? Realment a vegades això s'ha de tenir en compte.
1: Començàvem amb aquesta primera proposta que comentaves, doncs, que era un clàssic dels clubs de lectura. Quin altre llibre ens proposes?
2: Pues, per exemple, uns que funcionen molt bé són els autors, a vegades, centroeuropeus dels anys 30, 40, 50. Aquí tinc dos, no? Un és el de Stefan Zweig, un clàssic també, que és novel·la d'Ajedrez, i un altre és el baile de la Irene Nemirovsky. La Irene Nemirovsky, per... A veure, el Zweig, els dos tenen històries tràgiques.

0: aquest de la hipocresia social de l'època, no? I són llibres, els d'autors centroeuropeus, aquí podríem posar el Roth o el Sandor Marai, per exemple, que acostumen a parlar molt de sentiments i de relacions personals i també de la diferència de classes i d'aquesta crítica a una societat de l'època que era molt culta però també molt hipòcrita, no? Vull dir, realment donen molts molts elements de debat a nivell de personal, però també de la societat, no? De l'època.
1: Concretament, aquestes dues recomanacions, entenc doncs, que són llibres bastant intensos, perquè veient l'extensió són molt petits, per tant, en poques pàgines,
0: la
1: no?
0: La gràcia d'aquests autors és curiós, perquè sent molt intensos, no són llibres llargs, vull dir, realment són d'aquells que van molt al, no? al tema i ho plantegen d'una forma molt elegant, també són molt bons escriptors, vull dir, realment es nota aquest bagatge cultural i educatiu que tenen, perquè estan molt ben preparats. Són exigents, però la lectura és molt fàcil, ¿vale? Però sí que després que fan fan com uns quadres de l'època molt complets, eh? Encara que siguin molt poquets. O les Bike té moltíssims, 24 hores de la vida d'una dona, que tornaves coneguda, són clàssics de clubs de lectura.
1: Fetes aquestes recomanacions, què més tenim?
0: Després què podem fer? Pues podem plantejar-nos anar a buscar aquells autors que potser ens expliquen altres vivències, no? Altres aspectes de la vida. Per exemple, podem agafar autors d'aquells que són una mica no, d'altres ètnies, per exemple, o tenen un altre bagatge. No? Aquí tenim dos molt clars, que és la Toni Morrison. La Toni Morrison és un premi Nobel de literatura, una gran escriptora, parla molt del racisme, òbviament, és americana, i parla molt de la situació del seu poble, de la seva comunitat als Estats Units, i és molt dura. Aquí tenim un que es diu Beloved, però també tenim Love i altres llibres. I, òbviament, aquesta té un alt nivell d'escriptura, per això dèiem, segurament les que tenim aquí sobre és de les més complicades, a nivell d'escriptura, però després té una escriptura molt, molt interessant que dona molt de joc, realment, no? I a més no és fàcil, o sigui, no és fàcil per l'actor, ni per llegir, a vegades, perquè té una forma molt moderna d'escriure, a vegades molt experimental, però també pels temes que toca, no? El tema del racisme, però d'una forma molt clara, del racisme contra els negres als Estats Units. Vull dir que realment aquesta remou, remou molta consciència moltes vegades. I després tenim una altra proposta que a mi m'agrada molt, que és el Buda de los suburbios, del Haim Qureshi. Aquest és un autor anglès d'origen pakistaní, i parla una mica del mateix, ¿vale? Parla de la situació dels pakistanesos, origen anglès, origen pakistanès, que viu a Londres, per exemple, als 70-80. Parla molt també del tema racisme, però també del tema social, per tant, com viuen ells, la seva comunitat, i a més ho fa, que aquí està la gràcia, la Norton Humor és una gent que té molt humor. Vull dir que realment et permet arribar al missatge aquest, no? de veure una situació concreta a Londres o a l'Anglaterra dels 70-80, però ho fa amb un humor molt, o sigui, molt curiós, no? Vull dir, realment té una part d'autocrítica de la seva comunitat i també dels atacs que reben, però després ho fa tot a més d'un punt de vista molt pop, no? Vull dir, realment et parla de música, et parla de llibres, vull dir, és com culturalment molt potent, però és molt, molt divertit el llibre.
1: Encara ens queden recomanacions per endavant, però posant la mirada en aquestes que ens has presentat, no sé si serà la tònica dels clubs de lectura d'aquestes revistes literàries, que totes tenen algun rerefons que incomoda o algun tema que fa pensar, que qüestiona la societat.
0: Depèn del conductor, que acostuma allà, no, a fer la selecció, és possible. Vull dir, realment, quan tu busques un tema que et doni lloc als debats dels clubs de lectura, òbviament, per exemple, a mi m'agrada aquesta idea d'incomoda. ¿Vale? El meu club de lectura ho pateixen bastant. I, per tant, són d'aquestes coses que intento que realment aporti alguna cosa, ja sigui a nivell d'autocrítica, de la societat, no? A nivell de diferència de classes...
1: Que faci reflexionar, sí, en algun
0: paper,
1: tema.
0: El paper de la dona, per exemple. Hem fet molts temes, no? Però sempre ha d'haver una cosa d'aquestes. Incomodar crec que és important.
1: Doncs, Héctor, fet aquest apunt, continuem amb les recomanacions.
0: Per exemple, podem recuperar, no?, autors d'altres, també que parlem d'aquí, d'altres ètnies, però també d'altres procedències molt més llunyanyes. No? Per exemple, hi ha vegades clàssics, no? Trobar clàssics és una cosa important dels clubs de lectura. No? Per exemple, aquí tenim un japonès, que aquí podem tenir diversos japonesos diferents, podem tenir el Murakami o gent així, no? Però a mi m'agrada un curiós, perquè és el Yukio Mishima. Aquest és Confessions d'una màscara, que és un llibre autobiogràfic d'ell, ¿vale?, que parla de molt obertament, molt crudament, de la seva infància i joventut, ¿vale?, de les seves creences. És una persona, per exemple, en aquest moment el Mishima es va acabar suïcidant també, ¿vale?, era una persona bastant torturada, tenia uns valors com molt tradicionals a vegades, però també això era com un altre contradictori, perquè a més era homosexual en aquella època al Japó. ostres, no era fàcil. Per tant, el llibre és com una mena de... La màscara és ell, òbviament és la màscara que porta socialment, i darrere és la seva vivència.

0: No? Està associat amb l'amor, per exemple. Vull dir que realment és un llibre... A mi m'agrada molt el llibre, penso que dona molt de joc. No sempre és fàcil aquest llibre pel club de lectura, perquè és que aquest incomoda. No és un autor fàcil tampoc de narrar. Mm-hmm. Alguns són molt, molt aments, per exemple, el Kureishi t'acompanya, però aquest no, aquest te lo estampa en la cara, eh? El contingut. Per tant, el planteja una societat japonesa, a més... preguerra, postguerra mundial, per tant, canviant, però és veritat que ho fa d'una forma com molt, molt moderna per l'època i molt oberta, molt honesta, no? Vull dir que això és important. I aquest, per exemple, la idea d'un club de lectura a vegades és recuperar aquest tipus de llibres, no? Que pensa que a la gent a vegades pensa que el club de lectura s'ha de basar només en llibres moderns, per exemple, o gent molt, molt coneguda, i no fa falta, no? Potser agafar un clàssic d'aquests ja et funcionarà molt bé, no?
1: El que comentàvem, no? Depèn de la persona que porti, depèn del que vulguis transmetre també, doncs, una lectura. Una altra, tenen també que aquestes lectures, doncs, que tracten temes més punyents, la següent recomanació hauria de ser una més relaxada,
0: sí, una,
1: no?
0: Sí, una part important del conductor, o la que fa la selecció de la programació, jo sempre dic el menú, vale? Del club de lectura, és que ha d'intentar equilibrar, no? Realment, i que sigui prou variat, perquè el missatge del que vols presentar, no? Aquest tipus de proposta funcioni, però també donis a vegades un cert aire, no? O sigui, Kureishi, per exemple, fa aquestes crítiques, però ho fa d'una forma que permet agafar aire, no? Per exemple, no? O això, o la mida, no? Pot ser llibres curts però punyents, o més llargs però més lights, no? Vull dir que realment has d'intentar fer un equilibri, no? De vegades d'aquest, i això, barrejar, per exemple, novetats amb... Entrada no ens agrada tant agafar novetats, esperem sempre més recuperar llibres, però també clàssics, no? Baixar aquesta barreja perquè el còctel sigui un poc més variat, no?
1: Doncs agafant el concepte de menú, Héctor, quin seria el següent plat?
0: Doncs, per exemple, no? Accedim amb la idea, no? d'anar descobrint autors, no? Per exemple, la Han Kang també va ser Premi Nobel, i aquí a la biblioteca va agafar La Vegetariana, no? Per exemple, per llegir. La Vegetariana és un llibre que denuncia molt la situació de la dona, que ja et dèiem, agafar temes concrets que et permetin parlar, no? A Corea del Sud, per exemple, a partir d'una dona que es revela començant per ser vegetariana. Sembla que allà no? Era, llavors això, aquest fet la posa en contra de tota la família, no? Vull dir que realment fa un retrat bastant dur del que implica ser dona allà i la pressió social i de la família que al voltant de la vida d'aquesta dona, no? I la veritat és que el llibre és també bastant dur, és molt fàcil de llegir, però no coge prisioneros. Per tant, a vegades és raro, perquè a més aquests llibres et permeten a més veure com narra aquesta gent diferent de nosaltres, plantejant temes diferents i forma de narrar-ho. I la Han Kang, per exemple, això és molt clar. Vull dir, és una forma molt asiàtica de narrar. Segurament hi ha coses que donen per fet que ells entendran, com a lectors, però potser tu no, o així. Per tant, sí que estàs una mica desplaçat, no? Perquè no tens tantes referències, però és veritat que el club de lectura, per exemple, també ho va permetre, no? aquest tipus d'experiència, no? De veure. Nosaltres hem fet una vegada cicles de literatures una mica més exòtiques perquè els lectors del club s'apropin a lectures africanes, asiàtiques, d'Oceania, vull dir, realment allà anar una mica més enllà, no? Del més proper.
1: Sí, entenc altres maneres de veure el món, no? D'entendre'l també a través d'aquestes veus internacionals. Què més tenim, Héctor?
0: Doncs un tema que sempre funciona molt bé, molt, molt bé, per exemple, és la família. Si hi ha un tema... Aquí parlem de diferents temàtiques, de diferents matèries que pot ser en el llibre, però la família sempre és un d'aquells clàssics, que et pot funcionar molt bé, perquè, oye, nosaltres també vam fer un club de lectura que es deia Campo de Batalla a la Família, perquè on ha de passar tot, al voltant, no? Parlem de la Han Kang, que era una mica això, però, per exemple... Aquí sí que pots també fer aquesta... En clàssics també, però, per exemple, autores catalanes que et permeten... I aquí sí tenia aquesta aproximació, aquesta proximitat, no? La teva societat mateixa, no? Tenim aquí, per exemple, un llibre que es diu Les possessions, de la Lucía Ramis, i parla justament d'això, no? D'un tema d'una filla amb el seu pare, que el pare ja es fa gran, vull dir que realment li permet reflexionar sobre una situació que passa a moltes famílies, no? Aquests conflictes quotidians, a més quan els pares ja es fan grans, que comencen aquí potser a perdre una mica l'oremus o van canviant, no? La forma de pensar. O, per exemple, aquest, La nada es verdad, de la Verónica Raimo. Aquesta és una lectora argentina, per exemple, i també parla una mica d'això, no? De infància, adolescència, en un barri de... Ah, no, perdona, italiana. Aquest era italià. Exacte. Era un premi Estrega. De Roma, per exemple, no? I aquest tema de família veiem que és bastant habitual en els llibres és una temàtica, no? Podria ser una temàtica directament un subgènere, no? I, per exemple, aquest funciona també molt bé per això, no? Perquè és mediterrani també, pues, permet veure la família en un altre punt de vista, en un altre país, no? Per exemple.
1: Quedant comentat aquestes recomanacions de la família, ens queda un minutet, Héctor, per tant, sí, breument comentem aquestes últimes recomanacions.
0: Exacte, doncs mira, farem dos ràpidament. Una és Flores per Algernon, del Daniel Keyes. Aquest és molt curiós. Aquest et fa una mica de repte al lector perquè comença a escriure d'una forma... és un experiment on d'un noi que és discapacitat, el fan més llest a partir d'un experiment i després es veu com canvia la forma de ser del noi a partir de l'experiment que acaba el fa més llest. I la gràcia és aquesta. Aquí és un joc narratiu, quasi de ciència-ficció, on veiem com ens permet veure com canvia la persona. No? Aquí parlem de la persona com a matèria del llibre. No? Realment, com pot evolucionar la persona per aquest fet. No? Com passa de ser una persona molt humil a ser com una mica més egoista o més egocèntric, no? Mm-hmm. Que realment et dona aquesta part molt més propietat de la gent, no? O, per exemple, anem a... Hi ha altres temes que podríem tocar, és aquest del vestit azul de la Michelle Desbordes, que parla d'una persona famosa, ¿vale? Aquest cas és la dona del Rodin, ¿vale? De l'escultor, que va estar ingressada en un manicomi. Vull dir, per tant, aquest és una altra aproximació, que és parlar de gent coneguda que ha patit per algun tema, pues, greu, no? Per exemple, en aquest cas, pues, segurament la van internar de forma errònia, no? Amb la llet, al manicomi d'algú conegut, no? Que és de la dona del Rodin, i ella també era una artista que va quedar oblidada. Per tant, aquest vegades hi ha llibres que permeten jugar dos nivells, no? Recuperar inclús a persones reals que han quedat oblidades en el temps, no? Vull dir que són temes que es pot tractar en diferents clubs de lectura, no?
1: Déu-n'hi-do, doncs ja veiem, els clubs de lectura, si més no, serveixen per compartir aquesta estona, també doncs per poder parlar d'aquestes lectures, que al final doncs moltes d'elles t'acaben fent pensar. Si algú del que ens està escoltant doncs li ha cridat l'atenció en aquestes lectures, doncs les podeu trobar aquí a la biblioteca, com sempre. Héctor Herita, que ens acompanyis una setmana més amb totes aquestes recomanacions, i ens trobem a la propera, que vagi molt bé.
0: La propera, Carla.

0: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
1: D'aquesta manera marxem. Recordeu que podeu recuperar el nostre programa a través de la pàgina web radiomollet.com. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Avui dijous, dia 4 de juny, és Corpus, una festa religiosa cristiana que se celebra amb catifes de flors, cultura popular i l'ou com balla a Mollet cada any des del Casal Cultural organitzen, en coincidència amb aquesta celebració, una jornada on les catifes de flors són les protagonistes. Des de fa 32 anys que diverses entitats de la ciutat col·laboren amb el Casal Cultural per mantenir viva la tradició i aquest dissabte 11 catifes de flors guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. El procés comença dies enrere amb un dibuix d'allò que es vol representar i ja el mateix dia es marca el terra amb guix o bé amb plantilles. Del procés n'ha parlat Teresa Llavina, membre de la Comissió de Catifaires del Casal Cultural.
1: És que hi ha dues coses. Una, primer, és el que acabem de dir, el dibuix, el plòter que es posa a terra i que es escollia el dibuix, i l'altra cosa és preparar els materials i aleshores, dues coses, persones que s'agenollin a terra i que posin els materials, i llavors també hi ha un altre equip important, que és el de, que està assentat, però que tallen els clavells, tallen per poder posar els pètals en els dibuixos que correspon.
0: Més enllà de les catifes de flors, un altre element representatiu de Corpus és l'ou com balla, una tradició en què es col·loca un ou buit damunt el raig d'aigua d'una font perquè giri i sembli que balla sense caure. La font es decora amb flors i fruites i simbolitza la vida i la felicitat, i enguany des del Casal Cultural han dissenyat ells la decoració de la font. I seguim parlant del Casal Cultural, i és que acull aquesta tarda la presentació del projecte El Batec de la Terra, un documental que està fent la Comissió per la Defensa de Gallecs. En l'acte hi participaran Marina Dunyà com a membre de la comissió i el director del documental, Agustí Coromines. També hi serà present el cantant i folclorista Jaume Arnella, molt vinculat a Gallecs. El projecte El Batec de la Terra es va presentar en el marc d'una festa celebrada a Gallecs el mes de setembre de 2025. L'objectiu és recollir en el documental tota l'experiència històrica de Gallecs per poder treballar el present i futur d'aquest espai. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els Sendes que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust, amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquest sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu, i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres, totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt, no només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estat a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la Vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el saoló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernellac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una, i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: És una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporub, i un 30% de principis desinfectants. Amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix amb una cremeta et pots fer un Vicks Vaporub facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: Al Parc de les Olors l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos, som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un parc de les olors, que m'ajudes. I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: Que el nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària, imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums, la cosmètica. Han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: Sendas.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel Cadí que va ser... Déu-n'hi-do, I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximent, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles. Després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona. Passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona. Baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs. Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles. Ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona. Un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona. És una bonica església d'origen romànic amb un campanar d'espadanya. I de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les Pedres del Sacrifici, el de les Bruixes i també el de l'Home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'Edat Mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres, i fem cap al Mas de Cavitat de Passarella, força gran, i poc més enllà a la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que en un no-res ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traçar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim una cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes, eh? Ja és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn, de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina als Quaderns del Viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un de principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin, i com tots sabeu és una catedral d'estil gòtic. No sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22@ de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa, que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes, un edifici supercontundent, molt bonic, i paga la pena passar-se ni que sigui 2 minuts per fer-se un parell de fotos.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% dels vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat el 61% dels docents consultats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
2: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
1: Demà, per cert, es manté la vaga prevista, de la qual es desmarca, això sí, professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat aquest acord. Més temes. Es cronifica l'exclusió residencial. Segons Càritas Diocesana de Barcelona, l'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, 3 de cada 4, concretament en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. 3 de cada 4 persones ateses el darrer any viuen amb habitatges que no tenen les condicions, un percentatge que s'arrossega des de fa anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
3: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors de, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
1: I els Mossos investiguen els dos cossos trobats durant l'aigua al pantà d'Utxesa, Aitona i el Segrià. Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona. I els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia es considera que el primer cos feia dies que era l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir. I una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar, al Vendrell, ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès, en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí, situat aproximadament a uns 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència.

0: surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Els dijous a 5:45 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
2: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sió benvingudes i benvinguts al programa A Fons, un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana l'espai A Fons és per a Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa, i en la seva representació ens acompanya via telefònica el seu regidor i portaveu Sergi Suárez, a qui saludem. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda.
1: Com sempre, doncs, gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana per comentar tota l'actualitat de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. I, de fet, aquest és el darrer espai a fons que compartim aquesta temporada amb el vostre partit municipal. Per tant, Sergi, no podríem començar d'una altra manera que no fos fent un balanç d'aquest curs. Què en penseu d'aquest curs que deixem enrere? Quin seria el balanç que faríeu vosaltres?
2: Doncs ha passat molt ràpid, ja tornem a tenir aquí l'estiu i per tant aquí doncs, d'aquí un mes i poc doncs, ja tots estarem amb el mode estiu, malgrat que a l'estiu doncs, tenim actes importants a la ciutat, bàsicament com la Festa Major, i per tant també hi haurà molta activitat, però en tot cas el balanç que fem com a partit és positiu, perquè hem continuat doncs, parlant de tots aquells temes que creiem doncs, que preocupen a la ciutadania i sempre intentant fer doncs, una oposició constructiva, alhora que també crítica doncs, a tot allò que creiem que no funciona o que podria anar millor. Per tant, també no, acabem aquest curs, el vam iniciar no, després del Nadal doncs, amb escollir no, candidat a l'alcaldia, en aquest cas doncs, a mi mateix, i durant aquests 6 mesos doncs, hem començat a fer molta feina per convèncer a la ciutadania doncs, que Mollet necessita un canvi d'esquerres, sobretot 100% molletà. També hem començat doncs, tota una sèrie de visites als barris que hem anat comentant en aquest espai, també amb portaveus municipals, i per tant, doncs, tota una sèrie també com l'acte de presentació de candidat, en definitiva, doncs, tota una sèrie de, com sempre, activitat que no falta mai, per tal de continuar explicant el nostre projecte, la nostra posició, intentar arribar a tota la ciutadania i el curs que començarà al setembre, per dir-ho així, malgrat que en Festa Major doncs, tot es descol·loca, però el curs que oficialment, no, l'activitat ordinària doncs, que començarà al setembre, podríem dir que serà l'últim cicle, no, abans de poder tenir un nou ajuntament constituït a principis de juny de l'any que ve, i per tant doncs, amb una nova etapa que veurem quina és, perquè de definitiva això ho decideix la ciutadania i només la ciutadania, però que serà l'últim, això segur, curs polític, per dir-ho d'alguna manera, ja clarament marcat per les eleccions municipals del 23 de maig de 2027. Però en tot cas, fins al final continuarem doncs, treballant no?, per tal de millorar la nostra ciutat, com sempre, des del primer fins a l'últim dia, doncs, portant les demandes de la ciutadania, de les entitats, de les escoles, en fi, de associacions de veïns, de tothom, per tal de millorar doncs, tot allò que ara no funciona a la nostra ciutat, que per desgràcia doncs, són moltes coses.
1: En definitiva, el curs vinent doncs, serà un curs molt políticament molt intens, tot molt ja encaminat de cara al que són les eleccions municipals del 2027. Ara, Sergi, comentaves tots aquests reptes de ciutat. També voldria preguntar-te per aquest balanç més enllà a nivell polític del vostre partit, sinó de ciutat. Com heu vist que ha estat funcionant la ciutat en aquest darrer curs escolar, diríem?
3: Sí, abans feia el balanç doncs, positiu en clau partit, en clau grup municipal, perquè creiem que estem portant totes les demandes que la ciutadania reclama i aquelles millores que mereix Mollet, doncs, enllaçant amb això, no?, amb la feina que fem, doncs, el que veiem és que el balanç en matèria de la ciutat doncs, és que clarament negatiu. Ho porta sent, de fet, des de l'inici de la legislatura. No és la primera vegada que creiem que aquesta legislatura és una legislatura perduda en molts aspectes clau de la ciutat, com el manteniment de la via pública, el manteniment dels equipaments municipals, especialment els esportius, matèria d'habitatge, en definitiva, doncs, en tot allò doncs, que l'Ajuntament hi pot incidir i no ho fa, i per tant, malgrat els esforços d'ara, no?, per tal de fer creure a la ciutadania, moltes vegades amb titulars buits, que s'està fent coses, que s'està millorant la ciutat, en el dia a dia la gent no ho nota. I volia posar un exemple també que és actual, diguéssim, perquè fa pocs dies doncs, que va sortir, per quan diem que el govern municipal actua amb titulars buits, és que fa poques setmanes es va anunciar una inversió al polígon de Can Prat per millorar l'accessibilitat, per millorar les voreres, per millorar doncs, les carreteres del polígon industrial, per atraure noves empreses. Doncs bé, fa pocs dies vam conèixer com això es retrasa encara més i no ho veurem, no? Com a mínim, fins als propers anys per problemes amb els propietaris, etc. Creiem que aquests problemes amb els propietaris en tot cas ja existia d'abans i si ho sabien, per què fan el titular de que doncs, hi haurà millores en els polígons industrials quan ara s'ha paralitzat. Aquest és un exemple de tants quan el govern municipal ens promet inversions milionàries i inversions de millora que després a la pràctica no arriba. En el cas del polígon de Can Prat no arriba des de fa dècades i en podríem posar molts altres. En tot cas, sempre ho hem dit i crec que ho hem de tornar a reclamar i a dir que s'esforcen molt en explicar doncs, que Mollet està fent i està fent la tercera gran transformació de la ciutat, però no és veritat, perquè Mollet del que parlem són dels bàsics que hauria d'estar resolt. És a dir, a Mollet, com a tot arreu, hauria de ser normal que la via pública estigués en bones condicions, que hi hagués una actuació ràpida quan algun veí o algun partit, alguna entitat es queixa. Hauria de ser normal asfaltar carrers, hauria de ser normal fer passos de vianants accessibles, hauria de ser normal. Aquí es ven com una cosa extraordinària, es ven com una gran inversió, i això no és una gran inversió. I la gran inversió hauria de ser pensar nous espais, transformar el centre històric de la ciutat, que actualment està en unes condicions molt lamentables, reurbanitzar carrers sencers, posant nou arbre, nou arbrat, nous elements de joc. Tenim uns parcs

0: que veiem és que cada vegada més doncs, la ciutadania està farta i que la ciutadania doncs, el que vol és un govern que governi, però sobretot que sigui realista i sobretot que no menteixi i que no generi titulars buits que després no arriben a res.
1: Doncs queda fet aquest balanç, Sergi, i també comentem altres temes de partit, i és que abans apuntàvem que a partir del setembre el proper curs escolar serà doncs, molt intens pel que fa a les eleccions municipals, i ara doncs, tot just des dels partits us trobeu en aquest moment en què, tot i que l'activitat política no s'atura, doncs sí que comenceu a celebrar les agrupacions locals aquests finals de curs. De fet, vosaltres ho fareu a principis de juliol amb un sopar. Sergi, comenta'ns una mica aquesta jornada de partit.
0: Doncs sí, com cada any, ja fa molts anys, doncs, des d'Art Mollet, Esquerra, fem balanç de l'any, amb tota la militància, amb els amics, també amb ciutadans que s'apropen, i enguany ho farem el dia 7 de juliol, al nostre local, al carrer Maria Fortuny 23. Serà una jornada de sopar, de retrobament, on segur que ens acompanyaran doncs, també persones rellevants del nostre partit. I, en definitiva, doncs, volem, a més no, de que sigui doncs, una jornada lúdica, de trobar-nos, doncs, també poder fer un balanç general, no, de la política general, però també a nivell municipal. No, i es convidem a tothom que ens pugui escoltar, doncs, que s'apropi, que vingui. En farem difusió perquè creiem doncs, que necessitem molta gent, moltes mans, per aconseguir aquest canvi a Mollet. Cada vegada són més les persones que s'apropen i ens escriuen i ens diuen vull participar. I això doncs, és un símptoma no?, de la situació amb la que ens trobem i que molta gent que potser mai s'havia plantejat votar a Mollet, doncs a les properes eleccions s'ho plantejarà i ho farà precisament perquè és l'única garantia doncs, que a Mollet hi hagi un canvi de formes i una nova manera de governar. I per tant, doncs, convidar tothom el 7 de juliol a partir de les 8 de la tarda a venir amb nosaltres a compartir aquest espai que ho fem sempre des de fa més de 10 anys perquè la veritat que ens agrada molt compartir aquests espais, són molt, molt profitosos i també agafar energia no?, per tot allò que ve a partir del setembre.
1: Doncs en tot cas, una jornada per trobar-se amb militància, per trobar-se amb companys i compartir tots aquests projectes en una jornada doncs, més distesa del que acostuma a ser la política. I comentem altres temes, ho posàvem sobre la taula també a la conversa que manteníem aquest dimarts de portaveus municipals. Parlàvem dels refugis climàtics en el vostre cas, Sergi, doncs encara abans de saber quins serien els d'enguany us mostràveu força reticents per com es va gestionar l'any passat i tot just avui doncs, ens hem assabentat que des de l'Ajuntament aquest any han declarat novament un seguit d'equipaments municipals com a refugis climàtics. Sergi, quina és la vostra opinió d'aquests refugis climàtics d'enguany?
0: Sí, aquí diferents coses, és molt important, ens importa molt, per això vam fer èmfasi l'any passat amb tot allò que no es feia bé. En primer lloc, el que hem vist avui, no? Que és doncs, que comença no? La temporada de refugis climàtics, per dir-ho d'alguna manera, veiem doncs, que s'han inclòs no? Alguns centres cívics que fins ara no existien i que ho vam demanar, justament, i per tant, d'aquesta banda, doncs, contents. Encara no tenim els horaris. Aquest era el principal problema, el principal hàndicap que tenia no? Aquesta proposta de refugis climàtics, que moltes vegades doncs, era buida perquè l'Ajuntament a l'estiu tancava a les 3 i, per tant, a partir de les 3 de la tarda no es podia utilitzar com un refugi climàtic, o el mercat municipal, que tanca gairebé totes les tardes excepte dijous i divendres i, per tant, no es podia utilitzar les tardes d'entre setmana o el diumenge o alguns equipaments. Per tant, la proposta de refugis climàtics doncs, ha de ser bàsica i és que si es declara refugi climàtic algun espai de la ciutat ha d'estar obert sobretot en les hores de més calor i de dilluns a diumenge. No, la calor no entén de dies de la setmana, malgrat que sabem la dificultat que pot tenir això organitzativament per molts treballadors, etc. Però creiem que s'ha de fer aquest esforç com fan altres pobles més petits i més grans que la nostra ciutat. I també un element que ens ha preocupat de la nota de premsa no, que s'ha fet avui i és que les fonts ornamentals, que de la ciutat en tenim 4, en principi s'obriran el juliol. aquesta data és més llarga.

0: és més tard que anys anteriors. Sembla ser doncs, que per tots aquests protocols sanitaris i de control que s'ha de fer, però, en fi, a primera vista, diguéssim, sense tota la informació, doncs aquests informes i aquests controls es podrien haver fet abans, però en tot cas encara no tenim els elements suficients com per valorar-ho, però en tot cas veurem realment, perquè l'any passat les fonts, per exemple, del Parc dels Colors van estar tancades bastantes setmanes, no? Després es van obrir durant uns dies i es van tancar i després es van tornar a obrir a mitjans de juliol. En tot això van passar dues onades de calor i, per tant, veiem. El que tenim la sensació és que l'Ajuntament ha intentat millorar l'oferta perquè sabia que era clarament insuficient. Ho ha fet a partir de les nostres propostes, com obrir la piscina exterior, com ampliar centres cívics, però ara ens queda saber quins seran aquests horaris, perquè si no quedarà com el titular, quedarà com la notícia, però a la pràctica doncs, serà inútil, per dir-ho d'alguna manera, no? I per tant, encara quedem a l'expectativa de saber doncs, al voltant de tot. I també un altre aspecte important que no es menciona i que estarem molt atents i que també ens preocupa molt és justament sobre el bus urbà. És a dir, volem que el bus urbà s'activi gratuïtament quan es superi una certa temperatura. Creiem que a partir de 33 graus ja seria suficient com per poder activar la gratuïtat del bus urbà. L'any passat això, ja ho vam comentar dimarts de portaveus, va ser un desastre absolut i aquest any veurem. I per tant, a la mínima que veiem doncs, que es supera, que ve una altra onada de calor i que no s'activa aquesta gratuïtat, ens queixarem i insistirem a l'Ajuntament a que ho faci fins que sigui una realitat.
1: I ara ho avançava, Sergi, però també vull preguntar-t'ho directament, i és que aquest any s'ha avançat el que és la temporada de bany a la piscina exterior de Canari Mont, perquè aquest passat cap de setmana doncs, ja es van obrir avançant-se en el calendari del que és habitual, que també és una reivindicació que vosaltres fa anys que fèieu.
0: Sí, ja ho vam comentar també dimarts, però és una bona oportunitat una altra vegada de parlar-ne. Estem molt contents de que s'hagi obert la piscina exterior abans. Creiem que era una necessitat. No tenia cap sentit que al voltant de Sant Joan s'obrís la piscina exterior quan ja fa uns anys doncs, que sabem que l'estiu s'avança al maig i, per tant, no en tenia cap sentit. Per tant, d'aquest aspecte, contents. Haurem de veure, hi ha altres aspectes pel que fa a la piscina exterior, que ens ho diuen molts veïns i que tenen tota la raó, i és que, aquesta piscina exterior doncs, és molt insuficient, és clarament insuficient per la població que tenim a Mollet. Poblacions més petites, com Martorelles, per exemple, tenen una piscina municipal molt més gran en un poble molt més petit que Mollet, i això doncs, és un hàndicap. I en segon lloc, també doncs, els preus, no? També crec que es podrien també assimilar una miqueta més, més descomptes, més enllà d'infants i de persones més grans de 65 anys, i per tant doncs, fer molt més accessible aquesta piscina, perquè realment el preu, si ho compares amb altres espais, és més elevat. És més elevat perquè hem de recordar que és una piscina amb una concessió administrativa, no? És a dir, Canari Mont no és un espai 100% públic, 100% municipal, sinó que està gestionat per una empresa privada. I, per tant, no sabem fins a quin punt doncs, l'Ajuntament pressiona, en aquest cas, a l'empresa Forus, per tal de fer tots aquests passos que he explicat. En el cas, contents perquè la piscina exterior s'ha obert abans, però hi ha altres coses, no?, que cal millorar molt, molt més.
1: Doncs queda comentat aquest punt i en parlem també d'altres. És que aquest cap de setmana la nostra ciutat acull una nova edició del Pintalis Fest, que enguany se centrarà a la plaça Joan Miró.
0: Doncs sí, hi assistirem. Creiem que és un dels espais que pot tenir doncs, una bona acollida, no? I necessària. La plaça Joan Miró fa molts anys. Molts diem doncs, que és una plaça molt desaprofitada, que és un espai gran, que hauria de ser un espai central al barri de Planellador. I, per tant, doncs, ens sembla bé, no?, que iniciatives com aquesta doncs es facin allà. De fet, el Pintalis Fest era també, no, una mena de proposta que des de l'any 2019 portàvem al nostre programa electoral, alguna mena de festival d'art urbà, i és justament això, i per tant contents de que una altra vegada més, doncs, una proposta de la Mollet d'Esquerra, doncs, es faci realitat a la ciutat. En tot cas, anima a tothom a que hi participi, a que el pugui gaudir, a que quedi una plaça Joan Miró que sigui un espai, doncs, més acollidor que ara, malgrat que, com deia abans, amb altres temes, queda molta feina a fer, perquè podria ser un espai molt més acollidor i molt més segur, també, pel joc. I animem a tothom també a participar en totes aquelles activitats que faran les entitats de cultura popular de la ciutat, Associació de Veïns de Planellador. En definitiva, doncs, un nou cap de setmana amb activitat que s'ha d'aprofitar, perquè sobretot és activitat feta, no?, per entitats i per molletans, i per tant, doncs, tot el nostre suport, com sempre, a totes aquestes iniciatives.
1: I aprofitem aquest espai també per comentar una jornada que tenia lloc ahir dimecres, i és que s'ha tornat a recuperar després de la pandèmia el que és la jornada dels nostres mestres, que de fet en aquesta edició hi participaven 16 mestres, doncs, que parlaven de la recuperació de les llibertats democràtiques i que posaven el focus en com van viure la situació dels anys 60 i els anys 70.
0: Doncs sí, els nostres mestres ens sembla una molt bona iniciativa, en part també impulsada pels centres d'estudis a Mollet, i la veritat que l'acte del Mercat Vell, doncs, es va poder veure, no?, i escoltar totes aquestes experiències de molts molletans que porten 40-50 anys lluitant, no?, sobretot també en aquest aspecte de la lluita antifranquisme, de la democràcia, etc., amb les visions també més joves, no?, i d'alumnes i de joves molletans, no?, doncs, que moltes vegades, i ho diem, doncs, aquests missatges, no?, aquestes experiències no arriben, i això, doncs, és caldo de cultiu, en definitiva, no?, per la desinformació, pels discursos d'odi, per l'extrema dreta, etc. I, per tant, creiem que iniciatives com aquesta, doncs, s'haurien de fer més encara, no?, són totalment necessàries a la nostra ciutat i a tot arreu, davant l'onada que patim, l'onada reaccionària, i en tot cas, doncs, felicitar a tothom qui va participar, tant els alumnes com també, no m'agrada dir-ho, la gent gran, perquè són gent gran d'experiència, diguéssim, amb diferents graus de la ciutat, de l'associacionisme, de l'educació, de la sanitat, etc. I en tot cas, doncs, molt content de que iniciatives com aquesta, doncs, tinguin presència a la nostra ciutat.
1: Queda comentada aquesta jornada, i en un parell de minuts, Sergi, comentem un darrer tema, i és que Mollet del Vallès és una de les 11 ciutats catalanes que ha estat escollida per dur a terme una prova pilot d'un projecte de la Diputació de Barcelona que pretén crear una xarxa local de salut mental. Sergi, en 2 minuts comentem aquesta xarxa local.
0: Doncs sí, ens vam assabentar per les xarxes socials que s'havia fet aquest programa. En tot cas, doncs, contents. Hem parlat moltes vegades de que la salut mental és un greu problema que afecta cada vegada més persones, sobretot a persones joves. No em canso de repetir que, malauradament, la salut mental està relacionada amb la primera causa de mort no natural entre la joventut, i per tant aquest és una dada alarmant que cal tenir molt en compte, i iniciatives com aquesta, que estan finançades en aquest cas per la Diputació de Barcelona, doncs són iniciatives necessàries. Mai s'acabarà el problema fins que tothom tingui garantida l'assistència quan ho necessita a la salut mental. A la ciutat hi ha entitats com la Plataforma en Defensa de la Sanitat, o Suficientment, que porten molt de temps lluitant per tenir, doncs, atenció 24 hores en salut mental a Mollet, que actualment no existeix. Doncs, bé, veurem, no?, quin és l'impacte que pot tenir aquest pla, aquest programa. En tot cas, esperem que es pugui aprofitar i que, sobretot, doncs, ens serveixi per agafar idees per tal de poder desenvolupar la nostra ciutat en els propers anys, més matèria de salut mental. I vull aprofitar aquest moment per dir que, en cas, doncs, que sigui escollit alcalde de la ciutat a partir de l'any que ve, crearé una regidoria de salut mental específica per tal de que aquest punt també estigui en el centre de la política municipal a partir de l'any que ve.
1: Doncs en tot cas segur que continuarem parlant de temes de salut mental i, Sergi, amb això posem punt i final a aquesta conversa de la Fons. Agrair-te que ens hagueu acompanyat des del vostre partit al llarg de tot aquest curs escolar. Ens tornarem a trobar a partir de setembre per seguir comentant l'actualitat doncs amb més profunditat de la nostra ciutat. Això sí, la cita de cada dimarts a l'espai de portaveus municipals encara s'allargarà unes setmanes més. Sergi, gràcies. Ens trobem a partir del setembre en aquest espai i que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Que vagi molt bé i m'agradaria també donar-vos les gràcies pel tracte de sempre, per la rigorositat, per acompanyar-nos sempre i esperem que vosaltres també doncs, pugueu descansar també aquest estiu perquè ha sigut molt intens i ho serà, com hem dit al principi, més encara l'any que ve i per tant moltes gràcies per tot i des d'ara Mollet, Esquerra Unida Alternativa, també us desitgem unes bones vacances i un bon estiu a tot l'equip de Ràdio Mollet. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Sergi, igualment, que vagi bé.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. L'atur continua baixant a Mollet del Vallès. El mes de maig s'ha tancat amb 2.200 persones sense feina, una xifra que representa una disminució de 54 persones respecte al mes d'abril, segons les darreres dades d'ocupació publicades. Juan Jiménez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, ha valorat positivament aquestes dades i ha destacat el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, que ha qualificat de rècord.
1: L'atur continua baixant, per tant, són bones dades. Cerca ha baixat 54 persones, però encara tenim a Mollet 2.200 persones que estan sense feina i no en troben. Les persones afiliades a la Seguretat Social, que estem amb dades rècord, ¿vale? I això també no només genera estabilitat i ocupació, sinó també genera recursos públics per donar sortida als serveis que tenim i que necessitem.
0: En comparació amb el mateix període de l'any passat, les dades també mostren una reducció significativa del nombre de persones desocupades, un fet que reforça la sensació d'estabilitat i recuperació en diversos sectors econòmics del municipi. Al mes de maig de l'any 2025, el nombre de persones a l'atur era de 2.458, el que representa una davallada interanual amb 258 persones. I també us informem que la Generalitat de Catalunya ha presentat el pressupost del Departament de Salut per al 2026, que arribarà fins als 13.840 milions d'euros. Aquesta xifra representa un increment de 2.428 milions respecte al pressupost de l'any 2023 i suposa aproximadament el 30% del pressupost global de la Generalitat. El govern defensa que aquest augment permetrà reforçar el sistema sanitari públic i millorar l'atenció als ciutadans. Tot i l'increment pressupostari, des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública a Mollet Baix Vallès consideren que la partida continua sent insuficient. Antoni López, portaveu de l'entitat, ha assegurat que la despesa actual encara està lluny de les necessitats reals del sistema sanitari català i reclama arribar als 17.000 milions d'euros per garantir un servei de qualitat. Això és tot. Més informació de caire local en una hora.

0: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda
2: i en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
4: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
5: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha tombat les esmenes a la totalitat al projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, la coneguda com a llei d'acompanyament dels pressupostos. Els vots del PSC, Esquerra i Comuns han rebutjat les esmenes de retorn de Junts, Vox, PP, CUP i Aliança Catalana. El text elimina 22 taxes, en modifica 70 i en crea 3 de noves amb l'objectiu de simplificar la burocràcia. Avui, el ple ha rebutjat també les esmenes a la totalitat del projecte dels pressupostos de govern i ara el pressupost seguirà el seu curs a la Cambra Catalana. Es podria aprovar definitivament al ple del proper 2 de juliol. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català a la benedicció de la Torre de Jesús, a la Sagrada Família. A la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc amb la polèmica creada al voltant de la reutilització o l'utilització, perdó, de la llengua catalana, que farà el pontífex per no alimentar, dit, la polarització de la societat.
2: Al moment de la benedicció jo faré el que pugui, jo no ho he parlat a nen. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
1: I estem atents perquè Protecció Civil manté l'alerta inuncat per la previsió de xàfecs i tempestes aquesta tarda. El Servei Meteorològic ha incrementat el perill d'aiguats en diverses comarques, especialment les de Barcelona i Girona. S'esperen precipitacions que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també en certs indrets el llindar dels 60 litres per metre quadrat en 3 hores. La pluja pot ser en forma de tempestes. Demana precaució a rius i rieres. I la Sala B Teatre d'Amposta tanca el seu primer any de vida consolidant-se com un nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. L'espai va néixer amb la voluntat de fer visibles obres vinculades a la diversitat, als feminismes i també tot el que té a veure amb les identitats dissidents. I l'equip femení del Catalunya ha guanyat el primer títol europeu de la seva història. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat així un curs espectacular.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs molt bona hora, sóc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet, una setmana més amb El que es ballava al Vallès. I avui tenim un programon, com normalment, amb megacançons. Com en aquest cas, marxem fins als anys 80 amb els Bananarama, amb les Bananarama i el seu gran èxit Venus, que això al final va ser una versió, però bueno. I aquesta cançó es va dir que s'assemblava molt a una cançó de Bon Jovi, el You Give Love a Bad Name. Ah, no, The Living in a Prayer. Com sigui, Venus, Bananarama. Vinga, va, comenceu el programa.

Yeah, baby, she's got it, ens deien les bones de la Bananarama. Recordem, per això, que això era una versió. L'original és dels anys 70. Ai, Venus, quin som és vuitantero, no? Vinga, va, doncs dels 80 anem fins l'any 1997, amb una cosa que es diu Beach Ball, i aquesta l'havíeu ballat, com que em dic Pele i estic parlant des dels micros de Ràdio Mollet.

Beach Ball. Aquesta l'heu ballat, eh? És una mica maquineti, té un puntet. Però també té un punt ibisenc, allò de chill out. Vinga, va, anem amb una cançó de Taylor. Vaig escoltar i vaig dir, aquesta l'he de posar, l'he de posar. Des de l'any 2006, David Tabaré amb el seu Summer Love. Sona? La recordes?

David Tabaré, mare meva, el que vindrà ara, prepareu-vos, perquè no té nom. Everybody dels Backstreet Boys, des de l'any 1997. Ojo, ojo.

Pare, diuen els Backstreet Boys, everybody. Des de l'any 1997. Mare meva, jo tenia 16 anys. Però recordeu, no, quan va sortir, va ser un pelotazo. Hi havia els Backstreet Boys, els New Kids on the Block, els Take That, tota aquesta colla de boy bands. Em va fer gràcia de posar-la. I la següent cançó és de l'any 2010, i dic, és del 2010. Com passa la vida, no? Fa 16 anys de la cançó que vindrà ara, de la Katy Perry, el seu Fireworks, del 2010, fa 16 anys, mare meva!

Katy Perry des de l'any 2010. Que he flipat quan he vist que era l'any 2010, de fa 16 anys, amb el seu Fireworks. Quina veu que té la Katy Perry, la veritat és que mola molt. I per molar molt, també mola molt aquesta cançó que es diu Flawless, Go to the City, amb el cantant George Michael. La trobo una cançó de primera hora de discoteca, des de l'any 2004. Flawless, Go to the City, Black Connection. Sempre l'he trobat molt elegant, aquesta cançó. Vinga, va.

The City, La Connection. Quina mega cançó, és que m'encanta. La trobo elegant, la trobo de primera hora de discoteca. Anar fent ambient, anar fent bullir l'olla. Des de l'any 2004, George Michael amb el seu Flawless Go to the City. I anem fins l'any 1994. Et sona aquesta? Feel You Tonight? Yo te siento así. Hi havia la cançó en castellà. Feel You Tonight, des de l'any 1994 amb els GEM.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. Avui dijous, dia 4 de juny, és Corpus, una festa religiosa cristiana que se celebra amb catifes de flors, cultura popular i l'ou com balla a Mollet cada any des del Casal Cultural organitzant, en coincidència amb aquesta celebració, una jornada on les catifes de flors són les protagonistes. Des de fa 32 anys que diverses entitats de la ciutat col·laboren amb el Casal Cultural per mantenir viva la tradició i aquest dissabte 11 catifes de flors guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. El procés comença dies enrere amb un dibuix d'allò que es vol representar i ja el mateix dia es marca el terra amb guix o bé amb plantilles. Del procés n'ha parlat Teresa Llavina, membre de la Comissió de Catifaires del Casal Cultural.
1: És que hi han dues coses. Una primer és el que acabem de dir, el dibuix, el plòter que es posa a terra i que es escollia el dibuix, i l'altra cosa és preparar els materials i aleshores dues coses, persones que s'ajornollin a terra i que posin els materials, i llavors també hi ha un altre equip important que és el de, que està assentat però que tallen els clavells, tallen per poder posar els pètals en els dibuixos que corresponen.
0: Més enllà de les catifes de flors, un altre element representatiu de Corpus és l'ou com balla, una tradició en què es col·loca un ou buit damunt el raig d'aigua d'una font perquè giri i sembli que balla sense caure. La font es decora amb flors i fruites i simbolitza la vida i la felicitat, i enguany des del Casal Cultural han dissenyat ells la decoració de la font. I seguim parlant del Casal Cultural, i és que acull aquesta tarda la presentació del projecte El Batec de la Terra, un documental el que està fent la Comissió per la Defensa de Gallecs. En l'acte hi participaran Marina Dunyà com a membre de la comissió i el director del documental, Agustí Coromines. També hi serà present el cantant i folclorista Jaume Arnella, molt vinculat a Gallecs. El projecte El Batec de la Terra es va presentar en el marc d'una festa celebrada a Gallecs el mes de setembre de 2025. L'objectiu és recollir en el documental tota l'experiència històrica de Gallecs per poder treballar el present i futur d'aquest espai. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs sí, senyor, estem aquí a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial i ara anem amb una mega diva des de l'any 2003 que es diu Beyoncé amb el seu Crazy in Love. Aquesta cançó és d'en Drama, pa. Oita, quin aire, tu. Pim, pam, toma la catitos.

0: Mare meva, quina potència que té aquesta cançó, no? És d'entrar allà a matar. O sigui, la poses i la penya allà rapejant. Crazy in love. Oh, oh, oh, oh. Mare meva, la Beyoncé la que va liar des de l'any 2003 amb aquesta cançó. I del 2003 marxem fins l'any 1983 amb un megatemazo dels Spandau Ballet directament des del Regne Unit amb el seu Gold. La intro és una mica així, però és un temazo. Gold, Spandau Ballet.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have...

You are gold, Spandau Ballet. No em diràs que no és un temazo. És que la trobo, oh. És la típica cançó que vull trobar a veure si hi ha un remix per poder-la posar a la discoteca i ballar-la i punxar-la. Quina bona cançó. Com bona cançó és aquesta versió, perquè això és una versió de Ain't Nobody de Chaka Khan, Ain't Nobody Love Me Better, que va fer aquest noi. Com es diu, ara no el trobo. Després ho dic.

I Feel This Way, Ain't Nobody, una versió, ara us diré el nom, es diu Félix. Félix, espera que em surt algun nom. Félix Jane, ara em surt. Ain't Nobody, versió del Chaka Khan. Vinga, va. I aquesta també és una versió de la cantant Ana Torroja, d'una cançó que va fer d'una cançó d'ella mateixa, que es diu Los Amantes. No sé, va agafar i li va picar per fer una versió més així discotequera dels Amantes, de Mecano. I aquí la tenim. Des de l'any 2006...

Los Amantes, en aquest cas una versió de la Ana Torroja, no de Mecano, sinó d'ella mateixa, que va fer una cançó de Mecano i va fer-ne aquesta versió. Ah, pues jo la trobo ben xula. No sé, sempre m'ha agradat aquesta cançó. Recordo que era petit i escoltava El Descanso Dominical, que va ser el disc que va catapultar els Mecano a la palestra musical. I en aquest cas ara marxem fins al Vendrell. Una cançó que diu Miami Beach, del Lax en Busto, des de l'any 1991. La recordes? Miami Beach!

Us he de confessar que quan va sortir aquesta cançó, jo era molt jovenet, l'any 91, però anava sonant, recordeu el programa Sputnik, i anava posant el videoclip, i me'n recordo que jo era l'època que volia tocar la guitarra, aprendre a tocar la guitarra, i en aquest videoclip, que sortia molt guitarrero de l'Ax en Busto, directament des del Vendrell, i tinc molt bon record d'aquesta cançó. Ha fet dies que no l'escoltava, segurament. Com la que ve ara, segurament feia dies també que no l'escoltaves. She Works Hard for the Money, des de l'any 1983, de la genial Donna Summers. És un temazo, això.

Donna Summer amb el seu She Works Hard for the Money des de l'any 1983. Em sona que aquesta cançó havia sortit en alguna pel·li, ara no me'n recordo. Ah, però la trobo molt bona. Vinga, va, marxem amb la bona de la Toni Braxton des de l'any 1996 amb una versió del seu Unbreak My Heart. Aquesta cançó a mi és que m'encanta. Ha sigut un plaer estar amb vosaltres. Soc en Pere Bernial. Ens veiem, ens escoltem la propera setmana. Fins ara, una abraçada a tothom.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps, on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen perquè torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís, diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem, el secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura! Que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
2: Llum, llum! Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç... Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama, papa...
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar adormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans aspres... Ui, quin fàstic. Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, esclar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feia resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu.

0: estat.
1: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
2: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
3: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
2: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
3: A veure què passa.
2: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
3: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
4: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
2: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella:
3: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
2: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenia unes escates que brillen amb tots els colors de l'arc de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant. Com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Mm-hmm. Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund, i quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah. Agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, peix irisat.

0: Sat, aspira'm. Dóna'm una de les teves escates juents. Són precioses. I tens tantes...
1: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí.
2: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit del peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara el peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
1: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
3: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
2: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
4: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
2: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
1: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
2: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
0: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates juents, una ben petita.
2: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
1: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
2: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat. De manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
5: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
1: Ja vinc.
2: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredorada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula jaló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un jaló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem jaló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de jaló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, mulló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Mulló. Ja s'ha estat, Mercè?
6: Doncs sí,
7: Sí?
6: Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Set Cases.
7: No.
6: Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt, molt,
6: tots
7: molt
6: tenen maco. El seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Thank you.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. Mm, el no. Recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots digues. Explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, va, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres noi de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesha Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està al sac. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la dama Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: Apa!

0: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
0: Núvol de fum a Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 4 de juny de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'atur continua baixant a Mollet del Vallès. El mes de maig ha tancat amb 2.200 persones sense feina, una xifra que representa una disminució de 54 persones respecte al mes d'abril, segons les darreres dades d'ocupació publicades. La Generalitat de Catalunya ha presentat el pressupost del Departament de Salut per al 2026, que arribarà fins als 13.840 milions d'euros. Tot i l'increment pressupostari, des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública Mollet-Baix Vallès, consideren que la partida continua sent insuficient. Joves i grans han compartit espai aquest dimecres en la jornada de cloenda dels nostres mestres. L'Ajuntament de Mollet ha recuperat, després de la pandèmia, el projecte intergeneracional que té per objectiu preservar la memòria viva de la ciutat i reconèixer totes les persones que han contribuït a construir el Mollet actual. El Casal Cultural ha organitzat per aquest dissabte la jornada de catifes de flors. En total seran 11 catifes, les quals guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'atur continua baixant a Mollet del Vallès. El mes de maig s'ha tancat amb 2.200 persones sense feina, una xifra que representa una disminució de 54 persones respecte al mes d'abril, segons les darreres dades d'ocupació publicades. La tendència a la baixa es manté des de fa mesos i consolida la millora progressiva del mercat laboral a la ciutat. Aquest descens continuat de l'atur evidencia una evolució positiva de l'activitat econòmica local i una major capacitat de generació d'ocupació. Juan Jiménez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, ha valorat positivament aquestes dades i ha destacat el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, que ha qualificat de rècord.
2: L'atur continua baixant, per tant, són bones dades. Cert que ha baixat 54 persones, però encara tenim a Mollet 2.200 persones que estan sense feina i no en troben. Les persones afiliades a la Seguretat Social, que estem amb dades rècord. ¿Vale? Això també no només genera estabilitat i ocupació, sinó també genera recursos públics per donar sortida als serveis que tenim i que necessitem.
0: En comparació amb el mateix període de l'any passat, les dades també mostren una reducció significativa del nombre de persones desocupades, un fet que reforça la sensació d'estabilitat i recuperació en diversos sectors econòmics del municipi. El mes de maig de l'any passat, el nombre de persones a l'atur era de 2.458, el que representa una davallada interanual amb 258 persones. Tot i aquesta disminució, des de Comissions Obreres encara apunten alguns problemes estructurals que repeteixen mes rere mes. Juan Jiménez ha explicat que l'atur juvenil no es redueix de la mateixa manera i les dones continuen sent les principals desocupades. Tanmateix, el secretari general ha afegit que la reforma laboral continua donant molta estabilitat.
2: Algunes reflexions que fem des de Comissions Obreres. Una, l'atur juvenil no es redueix de la mateixa manera que l'atur de caràcter general. Per tant, hem de veure com orientem els nostres recursos per reduir l'atur juvenil. Dos, tenim la capacitat de seguir reduint l'atur de les dones, perquè encara representeu el 58%, una miqueta més del 58% al territori, les dones. Tres, la reforma laboral encara segueix donant estabilitat a moltes persones. Aquest mes passat, un 46% del contracte que s'han signat han sigut de caràcter indefinit.
0: Una altra qüestió que influeix en les dades de l'atur, segons detalla Comissions Obreres, és el procés de regularització de les persones migrants. Juan Jiménez s'ha mostrat convençut en arribar a la plena ocupació, tot i el context actual marcat per la inestabilitat política.
2: Estem molt a prop d'arribar a la plena ocupació. Sabem que la plena ocupació no és al 100%, al 0%. La plena ocupació s'està parlant de que amb un 4%, més o menys, estaríem parlant de la plena ocupació. Tenim les millors dades del 2008. És cert que tenim molta inestabilitat política, a tot arreu, és cert que a Catalunya ara amb els pressupostos no tanta, ¿vale? Per intentar veure quin serà el futur. I hi ha molta inestabilitat que pot tenir conseqüències. Estem veient com estem tenint algun expedient de regulació d'ocupació, com estem tenint algun ERTE, que feia mesos que no tenim.
0: Les xifres de la resta de la comarca també són favorables al Vallès Oriental. L'atur ha disminuït en 370 persones, deixant actualment a 16.542 aturats i aturades a la comarca. Des de Comissions Obreres apunten al fet que en els pròxims mesos l'atur hauria de continuar a la baixa, tenint en compte el període estival en què el sector serveis augmenta.
1: Mollet al dia. Notícies.
0: La Generalitat de Catalunya ha presentat el pressupost del Departament de Salut per al 2026, que arribarà fins als 13.840 milions d'euros. Aquesta xifra representa un increment de 2.428 milions respecte al pressupost de l'any 2023 i suposa aproximadament el 30% del pressupost global de la Generalitat. El govern defensa que aquest augment permetrà reforçar el sistema sanitari públic i millorar l'atenció als ciutadans. Segons l'executiu català, els nous comptes contemplen més inversions en infraestructures sanitàries, tecnologia i reforç dels serveis assistencials. També es preveu ampliar alguns programes d'atenció primària i reduir les llistes d'espera, una de les principals demandes dels usuaris del sistema públic de salut. Tot i l'increment pressupostari, des de la plataforma en defensa de la sanitat pública Mollet-Baix Vallès, consideren que la partida continua sent insuficient. Antonio López, portaveu de l'entitat, ha assegurat que la despesa actual encara està lluny de les necessitats reals del sistema sanitari català i reclama arribar als 17.000 milions d'euros per garantir un servei de qualitat.
3: Bé, aquest pressupost és un pressupost que encara és minsa, és pequeño, perquè necessitem 17.000 i pico euros para que, sobretot el tema de l'atenció primària, llegará al 25%, que ellos dicen, que el gobierno dice que hemos pasado, pero no es verdad, porque se han de tener en cuenta que ponen muchas partidas que no son de la primaria, ¿vale? Y que no son. Por lo tanto, es un presupuesto que necesitamos más personal, necesitamos más medios.
0: La plataforma denuncia que molts centres de salut continuen patint manca de professionals i una elevada pressió assistencial. Segons expliquen, la situació afecta especialment l'atenció primària, on els usuaris sovint han d'esperar dies per aconseguir visitar amb el metge de capçalera. També alerten del cansament acumulat entre el personal sanitari. Actualment a Catalunya s'està debatent una proposta perquè l'accés a tota la sanitat pública sigui completament gratuït i universal, eliminant o reduint alguns copagaments i facilitant que qualsevol persona resident pugui rebre atenció mèdica sense barreres econòmiques. Antonio López ha comentat que hi estan treballant també des de la plataforma molletana.
3: S'està, d'alguna manera, deteriorant els serveis públics, en aquest cas la sanitat pública, para que entre la privada, y en esto nosotros no estamos de acuerdo, puesto que no sé si lo sabéis, pero estamos preparando una iniciativa legislativa popular. Es una nueva ley para que toda la sanidad en Cataluña sea pública, ¿no? Y que hay unos 40 o 50, entre ellos el de Mollet, de hospitales que ya han cubierto su relación con la Generalidad, ¿no? Y por lo tanto lo que pedimos es que haya una nueva ley para que estos servicios se den de forma directa.
0: La plataforma en defensa de la sanitat pública Mollet-Baix Vallès ha insistit en el fet que cal augmentar tant els recursos econòmics com la contractació de personal mèdic i d'infermeria.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia. Informacions de servei.
2: I ara passem amb les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos doncs van deixant les primeres gotes, primers plogims que, de fet, al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua, en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya Central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Moianès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia Mollet, que és avui des de les 9 de la nit i fins les 9 del matí de demà, la farmàcia La Fargue, situada al carrer Can Flaquer número 19, al barri de Camp Antiquet.

0: Joves i grans han compartit espai aquest dimecres en la jornada de cloenda dels nostres mestres. L'Ajuntament de Mollet ha recuperat després de la pandèmia el projecte intergeneracional que té per objectiu preservar la memòria viva de la ciutat i reconèixer totes les persones que han contribuït a construir el Mollet actual. En aquesta edició, 16 mestres han parlat de la recuperació de les llibertats democràtiques, com van viure la lluita antifranquista i transformació social i urbana de Mollet durant els anys 60 i 70, tot posant al centre una generació que va viure moments de dificultats, però també de força col·lectiva, solidaritat i compromís veïnal. Els alumnes de quart d'ESO del Centre d'Estudis Mollet han estat els encarregats de recollir aquesta memòria oral i copsar de primera mà la vida de la ciutat fa 60 anys. La Cia Romero, alumna del SEM, ha afirmat que ha estat una experiència molt gratificant perquè han tingut una mirada subjectiva i personal de la història de la ciutat.
1: Doncs mira, descobrir el seu testimoni ha sigut una experiència gratificant perquè quan tu mires un llibre de text d'història, mires la versió que t'han explicat els historiadors, veus una opinió en teoria objectiva, però quan t'expliquen ells tenen un filtre que és típic d'aquella persona que ho ha viscut. Per tant, quan t'expliquen el seu esdeveniment en persona, té el punt de dir, mira, aquesta persona ho ha viscut i aquesta persona té les vivències i, per tant, aprens més que llegint en un llibre. Per tant, gràcies a aquest projecte he pogut aprendre memòries orals d'una manera que no hauríem pogut d'una altra manera.
0: És a través de les mirades dels mestres que els alumnes han descobert com es va produir la transformació de Mollet, tenint en compte el context de l'època molt marcat per l'arribada de noves famílies a la ciutat, les reivindicacions per aconseguir escoles, aigua, carrers dignes o espais de participació, així com el paper de moltes dones que sovint en l'anonimat van impulsar les lluites comunitàries. L'Antonio Sánchez és un dels mestres que ha participat en aquesta edició. Conegut a Mollet com El Gato, arribava a la ciutat l'any 1960 que es va instal·lar al barri de Planellador. En la seva trajectòria va participar activament al centre parroquial les Joventuts Comunistes, fet que el va obligar a fugir de la ciutat i posteriorment va militar al PSUC, que en referència al projecte Antonio Sánchez ha explicat que no només han fet memòria històrica, sinó que també han projectat cap al futur.
2: Hemos intentado desde los mestres hacer no una memòria exclusivamente nostálgica, sino

0: de Mollet ha comentat que el projecte se centra en aprendre, parlar i trencar estereotips perquè la memòria esdevingui col·lectiva.
1: Agafin testimoni de les persones grans que van viure aquella època i que van participar d'aquests moviments socials i veïnals, que aprenguin, que entre ells també doncs, parlin, es coneguin, que al final trenquin estereotips d'una banda per una altra i al final que aquests adolescents, no, aquests estudiants de Mollet, doncs, siguin capaços de convertir aquesta experiència, aquesta memòria d'aquestes persones grans de Mollet en una memòria col·lectiva que puguem gaudir tots.
0: D'aquesta manera, Mollet ha recuperat un programa intergeneracional que conserva la memòria d'on venim per decidir cap a on volem anar. Una iniciativa enriquidora per parts iguals que permet a les noves generacions connectar amb el seu passat i desenvolupar competències comunicatives d'anàlisi, pensament crític i empatia. I avui dijous, dia 4 de juny, és Corpus, una festa religiosa cristiana que se celebra amb catifes de flors, cultura popular i l'ou com balla. A Mollet cada any des del Casal Cultural organitzen en coincidència amb aquesta celebració una jornada on les catifes de flors són els protagonistes. Des de fa 32 anys que diverses entitats de la ciutat col·laboren amb el Casal Cultural per mantenir viva la tradició. I aquest dissabte, 11 catifes de flors guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. Els catifaires hauran de matinar dissabte per començar les seves creacions en les quals hi han estat treballant des de fa setmanes. El procés comença dies enrere amb un dibuix d'allò que es vol representar i ja el mateix dia es marca el terra amb guix o amb plantilles. També es recullen els materials com són pètals de flors, fulles o herba que es col·loquen manualment seguint el patró del disseny. Del procés n'ha parlat la Teresa Llavina, membre de la Comissió de Catifaires del Casal Cultural.
2: És que hi han dues coses. Una, primer, és el que acabem de dir, el dibuix, el plotter que es posa a terra i que es escollia el dibuix, i l'altra cosa és preparar els materials i aleshores, dues coses, persones que s'agenollin a terra i que posin els materials, i llavors també hi ha un altre equip important, que és el de, que està assentat, però que tallen els clavells, tallen per poder posar els pètals en els dibuixos que correspon.
0: Més enllà de les catifes de flors, un altre element representatiu de Corpus és l'ou com balla, una tradició en què es col·loca un ou buit damunt el raig d'aigua d'una font perquè giri i sembli que balla sense caure. La font es decora amb flors i fruites i simbolitza la vida i la fertilitat. Enguany, des del Casal Cultural han volgut fer un pas més i la Glòria Nogués, directora del Casal, i la Teresa Llavina han comentat que en aquesta edició han dissenyat ells la decoració de la font de l'ou per fer-s'ho seu.
3: Ho farem nosaltres, tenim el repte i ho volem fer nosaltres. L'artista que ho està preparant està acabant de concretar. Sí, és que, bueno, clar, que ens vingui un... A veure, que evidentment valorem moltíssim si ens ve algun professional a fer-ho, però bueno, és que les catifes, goita com ens en sortim, bueno, gràcies a ells, no?, sobretot, i coi, lo com balla també ha de ser. I aquest any, per almenys, ho intentarem.
4: Ho intentarem,
2: sí, molt. És que és important també que sigui el voluntariat perquè tu fas més teu, en principi,
3: sí.
2: A l'ou com balla, també és, i quan ho veus acabat i més o menys tens la idea i ho veus fet, és una satisfacció.
3: Absolutament.
2: Dir, que maco, que ho he fet bé.
3: Sí, absolutament.
0: Des de la Comissió de Catifaires del Casal tenen per enguany una fita molt destacada i és que han demanat participar en la confecció de la catifa de flors que guarnirà la Sagrada Família en el marc de la visita del Papa Lleó XIV, que es farà el pròxim dimecres 10 de juny. Així ho ha explicat Josep Cot, portaveu de la Comissió Molletana.
5: Catifes de la Catedral de Barcelona les fem sempre els catifaires de Mollet. Per tant, un any més farem les catifes de la Catedral. I aquest any és complicat perquè sobreviu la visita al Sant Pare i volem fer una catifa a Barcelona.
4: També a la Sagrada Família.
5: A la Sagrada Família, i per tant ja ho tenim demanat i esperem que tirem endavant.
0: Així doncs, Mollet tornarà a celebrar aquest dissabte una jornada festiva i plena de tradició i colors on les catifes de flors i la cultura popular seran les protagonistes. I continuem parlant del casal cultural, i és que acullen aquesta tarda la presentació del projecte El Batec de la Terra, un documental que està fent la Comissió per la Defensa de Gallecs. L'acte, com dèiem, tindrà lloc aquesta tarda i participaran Marina Dunyà com a membre de la comissió i el director del documental, Agustí Coromines. També hi serà present el cantant i folclorista

Jaume Arnella, molt vinculat a Gallecs. Tot l'acte serà conduït per la periodista Laura Ortiz. El projecte El Batec de la Terra es va presentar en el marc d'una festa celebrada a Gallecs el mes de setembre de 2025. L'objectiu és recollir en el documental tota l'experiència històrica de Gallecs per poder treballar el present i el futur d'aquest espai. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'atur continua baixant a Mollet del Vallès. El mes de maig s'ha tancat amb 2.200 persones sense feina, una xifra que representa una disminució de 54 persones respecte al mes d'abril, segons les darreres dades d'ocupació publicades. La Generalitat de Catalunya ha presentat els pressupostos del Departament de Salut per al 2026, que arribarà fins als 13.840 milions d'euros. Tot i l'increment pressupostari, des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública Mollet-Baix Vallès, consideren que la partida continua sent insuficient. Joves i grans han compartit espai aquest dimecres en la jornada de cloenda dels nostres mestres. L'Ajuntament de Mollet ha recuperat, després de la pandèmia, el projecte intergeneracional que té per objectiu preservar la memòria viva de la ciutat i reconèixer totes les persones que han contribuït a construir el Mollet actual. El Casal Cultural ha organitzat per aquest dissabte la jornada de catifes de flors. En total seran 11 catifes, les quals guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora per seguir-vos apropant tota l'actualitat de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Que vagi molt bé i fins demà.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pagar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dijous i com cada setmana és el torn del Partit Popular de Mollet i la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Susana Calvó, a qui saludem. Bona tarda, Susana.
2: Hola, bona tarda.
1: Avui, com sempre, farem aquest repàs de l'actualitat de Mollet per comentar tot allò que està passant a la nostra ciutat i comencem posant el focus en la salut mental, i és que Mollet del Vallès és una de les 11 ciutats de Catalunya que formarà part d'un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona que pretén crear una xarxa local de salut mental que, de fet, doncs, ha d'esdevenir aquest espai de trobada intramunicipal de col·laboració i treball doncs, compartit amb diferents municipis. Susana, comentem aquesta xarxa local de salut mental. Què us sembla doncs, que Mollet sigui una de les ciutats on s'implementi aquest projecte pilot?
2: Bueno, doncs superbé perquè bueno, no hem tingut constància pels mitjans de comunicació, ningú ens havia informat del tema, però jo crec que podem estar ben contents que a Mollet hagi sigut escollida doncs, per la Diputació de Barcelona dintre d'aquests 11 municipis per la prova pilot de desplegar aquest projecte de benestar emocional i promoció de la salut mental en el marc del Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027. Bueno, com diu el nom, no? Jo crec que aquesta iniciativa el que té com a objectiu és consolidar la xarxa local de benestar emocional i salut mental en tots aquests municipis que hi participaran. Bueno, tindrem l'ocasió doncs, de veure doncs, com aquesta xarxa a Mollet doncs, treballa per reforçar la coordinació doncs, entre els serveis que ja treballen amb el tema de salut mental i sobretot amb els professionals que són els que més coneixen doncs, el tema. I bueno, hi podrem veure doncs, com parlarem de detectar de noves necessitats i com es poden impulsar accions innovadores i sobretot perquè donarà peu a reactivar la taula local de salut mental. Ja sabeu tots que és un tema que hem parlat en moltes ocasions a Mollet degut a aquesta demanda no?, que hi havia de la salut mental de les 24 hores, que per cert, com ja he comentat també, doncs nosaltres vam tenir una reunió fa poc amb un dels diputats perquè estem molt amunt a sobre d'aquest tema i bueno, i plantejàvem doncs, que es pressionés no, a la Generalitat de veure si podíem aconseguir d'una vegada per totes doncs, gaudir d'aquest servei de 24 hores perquè tots sabem no, el que és l'enfermetat de la salut mental. No és una enfermetat que tingui una hora d'aparèixer, vull dir, la persona que la té o la que la sofreix, doncs pot ser doncs, que li dongui un brot a hores doncs, no hi hagi un cap o una atenció, per això sempre es demana doncs, les 24 hores. A més, també m'heu sentit moltes vegades que quan parlem de salut mental o de qualsevol àmbit de la salut, hem de tenir molt clar que això no són ideologies polítiques. Estem parlant d'un tema vital, de qualitat de vida dels nostres ciutadans i tots nosaltres tindríem que anar de la mà per aconseguir, doncs, en aquest cas, doncs, que Mollet pugui gaudir d'aquest servei i, en aquest cas, de la xarxa local, doncs, contentíssims. I, a més, com també he llegit, Mollet abarcarà aquesta xarxa, però abarcarà diversos municipis de la comarca. Per tant, Mollet serà un referent i, com no podia ser d'una altra manera, doncs, ens congratulem moltíssim i esperem doncs, que puguem portar idees i que funcioni bé i que aquesta prova pilot doncs, tingui aquest objectiu i que es pugui complir, no?
1: I és que precisament, Susana, en els darrers anys, sobretot arran de la pandèmia, la salut mental és un tema doncs, que ocupa gran part del que són les polítiques locals.
2: És que és un tema molt preocupant perquè i s'ha d'entendre molt bé, perquè hi ha enfermetats i enfermetats, hi ha algunes que es detecten fàcilment, es poden veure, es poden fer un seguiment, però la salut mental és complicada, perquè és el que es dic, no és que avui no sé, tinc una cosa i me'n vaig al metge i a veure què em dona i em recepta. La salut mental no funciona d'aquesta manera, i és veritat que sembla que per el que s'ha anat veient a partir del que ha sigut la pandèmia, doncs això encara ha tingut més ressò. I jo crec que és una enfermedad que molta gent l'està patint i que s'ha de buscar aquelles solucions més correctes. Però sobretot el que és molt necessari és que tots els professionals tirin per lo mateix i entre uns i els altres arribin a unes conclusions que es puguin aplicar i que puguin afavorir doncs, la vida i millorar la vida i qualitat de vida d'aquesta gent que ho està patint. Jo crec que és una enfermedad que costa d'entendre, però realment s'ha de buscar quina és la millora per ells, perquè per ells i per les famílies que tenen un pacient amb salut mental, perquè no és fàcil, sincerament.
1: Doncs queda comentat aquest tema, Susana, i en parlem d'altres de més festius, i és que aquest cap de setmana arriba aquí a la nostra ciutat una nova edició del Pintalis Fest, que enguany posarà el focus en el barri de Planellador.
2: Doncs, bueno, jo estic contentíssima doncs, que s'hagi recordat l'Ajuntament de que el barri de Planellador existeix. I ho dic així, amb una mica d'ironia, en el sentit de que m'heu escoltat moltíssimes vegades parlar del barri de Planellador, de que està bastant abandonat, i sobretot de la plaça on gaudirem d'aquestes activitats del pintalís, no? Perquè és una plaça que jo estic molt a sobre, doncs per un altre tema que és per mi molt primordial, que és la prevenció de qualsevol tipus d'accident. Tots sabeu que és una plaça que dona dos carrers, el carrer Cervantes i el carrer Sant Joan, que quan arriba l'estiu, doncs, els nostres nens, els nostres infants, els nostres joves surten a jugar a la pilota. És una plaça oberta i, clar, la pilota va d'un cantó a l'altre cantó. I en més d'una ocasió pues, passen els vehicles i han de frenar perquè la pilota ha caigut a mida la carretera. Clar, hi ha nens que surten corrents, jugant, sense mirar. I podem tenir alguna desgràcia, que és el que volem evitar. Jo ja ho he demanat 50.000 vegades a l'Ajuntament, que es faci algun tipus d'actuació. No dic que es tanqui la plaça, ni molt menys, però jo crec que es podria fer algun tipus d'actuació que fos de prevenció. Es veu que l'equip de govern no entra en les seves prioritats i com que també, com sabeu, no podem demanar cap tipus de moció perquè no podem demanar cap actuació a l'equip de govern, doncs hem de fer-ho amb preguntes, amb pregs o trucant al regidor i explicant-ho. Però bueno, el dia d'avui no tenim solució. L'única cosa que hem vist és que ara, pues, també per la premsa, es farà doncs, aquesta fira que per mi és espectacular. Jo crec que és una fira de creativitat i art urbà que a vegades costa d'entendre, però que la veritat després veiem com ha acabat l'obra i són murals espectaculars. I hem d'aprendre, no? Perquè quan es fan aquestes fires, en aquest cas el Pintalis Fest, és promoure i valorar l'art mural com una expressió d'art artístic, no? I jo crec que a vegades costa una mica d'interpretar-los, però jo crec que es gaudeixen. I, a més, ens ha quedat la plaça molt neta i això ja val la pena. He pogut veure que aquest any tot va enfocat amb la maternitat. Jo he estat mirant una mica, he anat a xafardejar una mica els murals. Encara no l'he vist el sentit, però suposo perquè no estan acabats, la veritat sigui dita. I, bueno, i passarem un cap de setmana bastant festiu, amb pintura, amb mural en directe, amb actuacions. Tindrem els castellers, tindrem els Espia Dimoni, la Cuca Molla, també hi haurà sardanes, ball de sardanes i jocs infantils. Bueno, serà un cap de setmana festiu, que tot va bé, perquè, com sabeu, i també ho he dit en més d'una ocasió, haver-hi una festa al carrer significa que tot el comerç que hi ha al costat, a l'hostaleria que tenim al costat, també hi podran gaudir. Això significa que podran fer uns calarons amb les Coca-Coles que ens prenem o amb les cervesetes que anem també, no? Llavors, sempre que hi hagi activitat al carrer, els nostres autònoms, els nostres comerciants, els nostres hostalers, doncs es poden beneficiar. I jo crec que això és el que beneficia les fires i aquestes activitats, que donen vida al carrer i donen vida a la ciutat. Jo estic contenta, però que també vull deixar molt clar que jo convido a tothom que vingui, que s'ho passarà molt bé, a més veurem espectaculars murals, però que una vegada que acabi aquesta fira, el problema de la plaça Joan Mirau seguirà exactament igual. Llavors, a mi em sembla molt bé que es facin fires i aquests espectacles, que ho gaudirem molt, que donarà molta vida al barri, però que l'Ajuntament, que l'equip de govern, millor dit, tindria que prendre consciència que hi ha altres necessitats al barri, com aquesta prevenció que us dic, que també té molta importància i que crec que el dia d'avui no ho tenen en consideració.
1: Doncs queda comentat aquest festival, aquest Pintalis Fest, que tindrà lloc aquest cap de setmana, i parlant d'activitats que tenen lloc al carrer, posem també la mirada al cap de setmana passat, perquè arribava a la nostra ciutat una nova edició del Festival Internacional a l'Arlequí. Susana, suposo que us hi vau poder passar, com sempre, a gaudir d'algunes pinzellades d'espectacles.
2: Doncs sí, perquè la veritat és que també toca, eh? No sempre treballar, també va bé sortir al carrer i passar-s'ho bé, no? I a més, sempre som conscients que a Mollet hi ha una gran oferta cultural i, a més, hi ha fires com aquesta Festa Internacional d'Arlequí, que ja és un esdeveniment, vamos, propi i fixa any darrere any. A més, és un dels esdeveniments culturals més destacats que tenim a la ciutat i, com sabeu, també doncs, dedicat a les arts escèniques que es fan al carrer i que inclou molts espectacles per totes les edats, des dels més petits als més grans. A mi m'agrada molt el teatre i la veritat és que m'agrada que es faci a Mollet, perquè moltes vegades, sí, tenim les obres de teatre que es fan a Can Gomà, però moltes vegades has de sortir a estar del teu municipi si vols veure teatre. I quan veus aquestes fires que amb companyies de tot arreu, doncs pots aprendre moltíssimes coses perquè tothom interpreta la seva obra d'aquell país on ve, no? I hem volgut veure pues, que hi ha companyies internacionals que provenen de països de tot el món i això enriqueix molt. Jo, la veritat, que amb el teatre disfruto molt. Les meves filles són més de màgia, que també han disfrutat moltíssim i, a més, no hem d'oblidar mai, no?, doncs que aquesta festa de l'Arlequí és per commemorar també doncs, el nom, el que és la figura de l'Arlequí i de retre un homenatge, com sempre es fa, a l'artista Joan Abelló que van tenir aquí a la ciutat. I jo crec que val la pena, i també per enllaçar-ho amb l'altra festa que us deia, és que tot qualsevol festa que es faci a Mollet ve moltíssima gent, perquè són festes molt, molt populars. No solament la gent de Mollet que surt a passejar, sinó gent que ve d'altres municipis del costat i del no costat, perquè jo a vegades, moltes vegades, pues, truques no, a amics, anem a Mollet, sopem allà i anem a veure la fira. I jo crec que això el que fa és enriquir i, sobretot, potenciar el teixit social i econòmic de la ciutat. Dona vida als carrers, dona vida als comerços, dona vida als hostalers, perquè quan surts no solament vas a la festa, doncs prens una cervesa, et sents a una taula, sopes, dines, compres, i això el que fas és donar una mica d'impuls doncs, a tots els nostres comercials, que sincerament falta fa amb la que els està caient amb totes aquestes normatives que hi ha. Per tant, amb una festa, amb una activitat, això qui no solament guanya qui fa l'activitat, no solament guanya en els ciutadans que la disfrutem, sinó tots els nostres comerciants que també poden aprofitar aquest cap de setmana.
1: Doncs queda comentat també el festival L'Arlequí i amb això, Susana, posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Com sempre, agrair-te que ens acompanyis una setmana més i ens trobem a la propera per seguir comentant l'actualitat de la ciutat. Que vagi molt bé, Susana. Adéu-siau.
2: Gràcies, com sempre, per escoltar-me.

0: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
4: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Benvinguda, Naila. Naila Martínez, My Nutritionist. Hola.
2: Hola, Pili, què tal?
1: Què tal?
2: Doncs jo molt bé.
1: Tu també.
2: Aquí sempre estic bé, jo. Després fora d'aquí ja ho veurem, però aquí jo sempre estic bé.
1: Sí, sí, sí. Estem bé. Jo també penso, com estàs? Bé. Si anem al detall ja, doncs els detalls hi ha altres coses que potser ja no tant, però
2: potser
1: general,
2: els nostres oients no els interessa.
1: Avui parlem d'economia, no només de menjar saludable, sinó d'economia. Perquè tenim aquesta imatge col·lectiva, no?, que menjar saludable és car.
2: Doncs
1: home,
2: sí.
1: La cistella de la compra és cara.
2: Sí, cada vegada més. Hem de dir que d'entrada tot està pujant de preu, per tant podem dir que la cistella en general és cara, però doncs hem de, o el que vull avui és posar una mica de llum, no?, amb aquesta frase de menjar saludable és molt car, perquè realment no tindria per què ser així.
1: Doncs com ho fem per tenir una cistella sostenible econòmicament i
2: doncs
1: saludable?
2: D'entrada, primer, entendre que és menjar saludable, val? Perquè sí, clar, si associem menjar saludable a productes ecològics, supermercats healthy, llavors d'aquestes estranyes, no?, que cada vegada n'hi ha més, que no sabem ni com es diuen, snacks que ens venen amb publicitat saludable, productes proteics o receptes d'Instagram amb 50 ingredients, no?, doncs la realitat és que sí, que si fem això, realment podríem dir que l'alimentació, o que menjar saludable és més car, però la realitat és que la base d'una alimentació saludable no té per què ser aquests aliments, que la base és bastant simple. Parlem del mateix de sempre, Pili. Llegums, verdures, fruita, arròs, pasta, pa, ous, fruits secs, oli d'oliva, peix i aliments poc processats en general. Sí, és cert que alguns d'aquests aliments han augmentat el seu preu, però al final, si la base de la nostra alimentació són aquestes legums, aquestes verdures, aquestes fruites de proximitat, de temporada, doncs la cistella de la compra no té per què augmentar més el seu cost. O sigui, de fet, molts dels aliments més interessants nutricionalment, com aquests que he comentat, són els més econòmics.
1: Uh-huh.
2: No? Parlo de les legums. És que,
1: per exemple, saps, no?
2: Que
1: sí.
2: Hi ha molts, però les legums, llenties, cigrons, mongetes, són una molt bona font de proteïna, són una molt bona font d'energia, perquè aporten hidrats de carboni, ens aporten ferro també, ens aporten fibra, perquè anem escassejats de fibra a la població en general. Per tant, doncs, a part de vitamines, minerals, i quan les consumim també ens aporten sacietat. Sí? I no parlo de me menjo els legums per després no menjar, eh? Parlo de si jo menjo els legums em sacien, la quantitat de menjar que jo al final menjo durant el dia serà menor. És a dir, si jo incorporo aliments rics en fibra, aquesta fibra m'ajuden a que la digestió sigui més lenta i que per tant estigui saciada durant més estona. No? I per tant, si jo me menjo uns legums i em sacien durant 3 hores, aquelles 3 hores no aniré a buscar una altra cosa, que probablement sigui algo que hagi comprat processat i més car, sí? Perquè no em sacia. Llavors, amb les legums són una molt bona font per tenir a casa barata, no?, i nutricionalment completa. Després també, important, sobretot si ens costa més cuinar, utilitzar verdures congelades, per exemple. Per què? Perquè redueix el malbaratament. Val, hi ha moltes famílies que em diuen, és que Naila, compro les verdures, però clar, sí, potser les compro de temporada, de proximitat, però és que després se me fan malbé perquè no les acabo utilitzant. Doncs comprem, si us passa això, compreu verdures ultracongelades, que ultracongelades al final és que les han collit i les han congelat directament, i moltes vegades tenen conserven més les propietats que en algunes verdures refrigerades. Per tant, les comprem congelades i això ens fa que utilitzem la quantitat que necessitem per aquell àpat i la resta se'n torna al congelador i no malbaratem, no? I no llancem aliments i, per tant, perdem, no? Perquè és una pèrdua econòmica. Després, aprofitar també, intentar fer cuina d'aprofitament. Clar, fa uns dies, Pili, parlàvem que ens costa cada vegada més cuinar, com
1: sí,
2: perquè encara no
1: haver
2: de pensar.
1: Encara li dono voltes que recupereu el podcast de si ara cuines al futur o no.
2: Sí.
1: Encara li dono voltes, eh? D'això n'hem de tornar a parlar.
2: N'hem de tornar a parlar. Però clar, si parlem que cada cop cuinem menys, fer cuina de reaprofitament potser ens costa, no? Perquè abans bueno, la meva mare feia molta cuina d'aprofitament, perquè al final comprava un pollastre sencer, aquell pollastre se n'aprofitava i tot gairebé, no?, d'aquell pollastre. Ara, clar, si algú compra un pollastre...
1: Sí.
2: La feinada és... Què es fa amb tot allò, no? És entendre que... Però bé, la cuina d'aprofitament bàsicament és doncs que si jo estic cuinant verdures perquè no se me facin malbé, en cuino de més i les puc congelar o les puc guardar per després a la nit per fer aquest acompanyament, val? És a dir, que quan cuinem, cuinem una mica de més, aprofitem ja que ens posem a la cuina i això ho podem guardar.
1: O després inventar-te receptes, no?, amb aquells, allò, pues, amb els cigrons, les llenties, amb, aquest, amb aquestes coses
2: després,
1: que has fet de més i ho barreges i ja
2: està. Hi ha bases que ho toleren tot, val? Les llegums,
1: sí,
2: l'arròs i la pasta, ho tolere tot. O sigui, tot vull dir... Sobretot, què és el que més ràpid es fa malbé, a part de la carn i el peix? Pues les verdures, no? Si ja estan madurades. És que amb un arròs li pots posar les verdures que vulguis. És que amb una pasta li pots posar les verdures que vulguis. I amb unes llegums també.
1: I fins i tot carns i peixos.
2: I carns i peixos. O sigui, que la pasta, l'arròs i els llegums són una molt bona base per aprofitar allò que se'ns està, que ja a la nevera ja dius, bueno, és que això ja ho cuino avui o no, no? Llavors, ostres, són tres bases que ens permeten posar hi aliments i que després també posar verdures a les amb aquestes bases, els hi dona sabor. Mm-hmm. És que les verdures són... Quan parlem del xup-xup, no? Que no és necessari que fem un gran xup-xup, però quan parlem d'un sofregit de verdures és que són les que realment donen sabor. Perquè si no, doncs, trobem una pasta, un arròs bullit, és insípid, no? I moltes vegades acabem comprant salses que potser estan molt potenciades en sabor, però de forma artificial, no realment amb el sabor que té una ceba, un all, uns pebrots, no? Que ja us dic, que això, dius, ostres, quina mandra haver-ho de tallar. Si és que venen bosses congelades. I dius, és que és molt car. Més car és que ho compris i no ho cuinis i que ho haguis de llançar, no? O més car, perquè, i això també és important, encara que ens sembli que menjar és molt car, o sigui, més quin cost té o quin cost tindrà la meva salut, no? o el no cuidar la meva salut al cap dels anys. No? Després també hi ha una cosa important, que és que moltes vegades ens fixem en que és molt car les menjades principals, però allò que comprem per la perifèria, que jo li dic, no en som conscients, no? Refrescos, galetes, productes industrialitzats, snacks, menjar preparat... El delivery, no? El takeaway, el portar a casa. O sigui, això és molt car.
1: És que realment, si tu vas amb una llista de la coixó, podem comprovar tots i totes. Sí. I segurament ho haurem comprovat totes i tots. Si vas amb una llista ben marcadeta, ben pautada, i et limites a la llista, el carro és molt més barat que si vas un dia a la babalà amb gana i comences a posar allà. Vinga! No?
2: Sí, sí. Si aneu amb una organització, no? Jo sempre dic que el diumenge, una hora al principi, després en mitja hora ho tindreu, de fer una programació del que voleu menjar durant la setmana, fer-vos la llista de la compra. Si és que ara la intel·ligència artificial us ho fa, la llista de la compra, i poses inclús l'organització de la setmana, no? Fiques l'organització de la setmana, fas la llista de la compra, ja la tens, i allò ho compres per després cuinar. Primer, arribaràs i no hauràs de pensar. Perquè quantes de nosaltres pensem en fer el sopar 5 minuts de començar a preparar-lo?
1: I tant.
2: I llavors entra l'angoixa, entra la culpa, no?
1: La culpa,
2: obres la nevera, la tanques 50 vegades a veure si apareix alguna cosa ja cuinada, no? I això no. No.
1: Ostres, això seria magnífic.
2: Clar, si ho tenim... Sí, no sé si algun cop ens passarà això. Però és molt millor quan... Després de tot el dia de treballar, si tenim fills, motxilles, deures, dutxes, pijames... Si ja tenim pensat el que hem de cuinar, si ja ho tenim apuntat i tenim els ingredients a dins de la nevera, és que anirem amb el pinot automàtic i ja ho cuinarem i ja s'ha acabat. Uh-huh. Però si no ho tenim pensat, ostres, jo a les 8 de la tarda, Piri, ja dies que
1: ja
2: tinc
1: no
2: un
1: pots.
2: Mono amb un platillo dins que em diu salveu com puguis i vés-te'n a dormir.
1: També el compartim, aquest mono.
2: Per tant, salveu com puguis és, mira, què tocava avui? Ah, mira, que tinc...
1: Truita.
2: Vale, pues truita, perfecte. Truita, 4 fulles d'enciam i una patata al microones. Ja ho tinc salvat. Vull dir, i no és car, això, no és car. Val? O sigui, que hem de marxar de menjar saludable és car, no és necessari anar a comprar productes ecològics, productes superhealthy i tot això de bio, no? I tot el màrqueting que ens posen als productes del supermercat, que al final és utilitzar aquesta base que hem dit, llegums, verdures, fruites, car, peix, que podem anar a comprar car i peix d'oferta, no? I que, a més, si augmentem el consum de llegums i ous, no n'haurem de comprar tanta, no? I, per tant, també això equilibrarà el cost de la cistella. Cuinar plats senzills, receptes ràpides, utilitzar congelats, com hem dit, repetir menús. No passa res si avui mengem pasta i demà també mengem pasta. A la setmana hi ha 14 oportunitats d'àpats entre dinar i sopar. Perquè dos dies mengis seguits pasta, no explota ningú, val? No ve un policia a dir-nos, t'has equivocat, ja no estàs fent equilibrat i saludable, això no passa, val? Per tant, aprofitem, ja que estem cuinant avui, escolta, pues si avui estàs inspirada, cuina per dos, i, no? O si dineu a casa, doncs cuineu una mica més i ja teniu la base per sopar, no? O sigui, intentem agilitzar-nos, que menjar saludable ni és car ni ha de ser complicat, perquè si no ens paralitza i al final no fem res.
1: Naila, gràcies per ser-hi.
2: A vosaltres per escoltar-me.
1: Petons.
2: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.
4: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
5: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

Gabon, d'Henri, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts, Jazz Women and Jazz Men del Camps de Cotó. Bé, com sempre, i abans que res, recordatori nostre papi Cifu que està ahí al cel, fent-nos nostres aquella frase seva, ell la deia en castellà, nosaltres la diem en català, i sempre recordant la mateixa al seu honor. I així, per això us dic, benvinguts a aquest programa de jazz, per tu, que t'agrada el jazz. I això que escoltes, això que estàs escoltant, ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis, aquests petits estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo, a més de tots, us recordo que el Camps de Cotó és un programa, és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com són, per exemple, el Spotify o el e-books. A part, el trobareu d'altres, però els més coneguts són aquests, Spotify o l'e-books. I a més, us recordo que teniu aquesta altra adreça important per vosaltres, aquesta és www.andreujazz.com. Què és això? Doncs això és una petita àrea, diguem, un petit blog molt senzillet, doncs on trobareu diversos enllaços per anar, doncs, a novetats, festivals, biografies, etc, etc, etc. I també tots els nostres programes anteriors, com sempre. Així, doncs, si us ve de gust, www.andreujazz.com i una miqueta més al nostre costat.

Doncs vinga, avui comencem el nostre espai dient que comencem amb l'espai Tristos, perquè fem un espai homenatge a una de les grans llegendes que ens, tot just ens acaba de deixar. Per tant, avui aquest especial monogràfic amb homenatge a una llegenda del jazz que tot just ara només sentiu les primeres notes. M'imagino que molts de vosaltres sabreu qui és. Per tant, repeteixo, bon programa i bon jazz. L'espai d'aquesta nit comença així.

Doncs sí, molt tristos, perquè aquest passat dissabte, diumenge, si no recordem malament, crec que era dissabte concretament, ens va abandonar... No, perdoneu, aquest passat dilluns, 25 de maig, ens va abandonar l'última llegenda viva que ens quedava. I quan parlem de llegendes estem parlant d'algú molt gran, algú molt significatiu, i per això estem tristos. Ell és, ni més ni menys, que el gran, l'inigualable, un dels 5 millors saxotenors de tota la història, sí, el nostre estimat Sonny Rollins.

Sí, i tristos perquè Theodore Walter Sonny Rollins, aquest home nascut al setembre de 1930 i que ens va abandonar, com us he dit, aquest 25 de maig del 2026, ell va néixer a Woodstock, a Nova York, doncs era una d'aquestes últimes grans llegendes de la història del jazz que ens quedaven vives. Home, que ens coneixem molts de nosaltres, els que hem estat comunicadors durant molts anys, doncs moltíssimes de la seva trajectòria, i en aquesta ocasió el que farem serà rendir-li un homenatge gran. Ja sabeu que el Camps de Cotó no ho fa, aquests grans monstres que ens abandonen, no fa només un programa, sinó que hi hauran en principi dos, tres programes dedicats a aquest homenatge. Això sí, vindran un avui, acaba de morir fa escassament una setmana, i els altres aniran venint paulatinament. Doncs bé, el gran Sonny Rollins ens acaba de deixar, el coneixíem tots, la seva presència, diria jo, l'altre dia parlava amb un amic, i aquesta tristesa ve donada per aquesta gran presència que tenia Sonny Rollins quan tocava. Era com quan entra una persona dins del local i dius, hosti, i tothom tomba la cara per veure la persona, aquesta gran personalitat. El seu, a més, sentit de l'humor a l'hora de tocar, la seva tècnica brillant, agafant l'herència més primitiva d'un dels seus estimats, com Coleman Hawkins, d'ell va agafar-hi el volum, la potència, la rotunditat, i després va assimilar perfectament el llenguatge del pare del saxo tenor bebop, com va ser Dexter Gordon. I d'aquí va començar a néixer, va començar a treballar aquest músic impressionant, un dels grans gegants de tota la història. Nosaltres el que farem avui és fer, doncs, biografia a través d'història i biografia a través de música, explicant, doncs, breus apunts de la seva carrera i recollint. Aquesta setmana hem intentat cercar entre vinils i d'altres coses, doncs, el millor que tenim nosaltres personalment de Sonny Rollins per oferir-ho a tots vosaltres. Aquí l'estem sentint amb aquest Manhattan, i jo crec que el nostre estimat Sonny es mereix, com no, sent una llegenda comparable, ja ho sabeu, als Parker, als Coltrane, etc, etc, als Gordon, un d'aquests grans Getz, el millor saxofonista blanc de la història, un d'aquests grans saxofonistes tenors mereix, pues que fem el que farem tot just ara. Abans de començar aquest viatge a través de la seva carrera, doncs ell, si alguna cosa va posar sempre, va ser tot el cos i tota la seva ànima, tot el seu body and soul. I anem a recordar aquest tema a saxo sol del nostre estimat Sonny Rollins i aquesta magistral versió del Body and Soul.

perdeu, quina meravella, quina manera d'improvisar, sempre patint la seva força, la seva virilitat, també sempre patint el seu gran sentit de l'humor. I aquesta gran inventiva, músic poc previsible, veureu la seva evolució durant aquests programes com és absolutament de traca, diguem-ho així en llenguatge popular. Ja hem fet moltes vegades especials de Sonny Rollins, molts de vosaltres ja sabeu quan va marxar, i arribarà el seu moment que us ho explicaré, quan es va marxar al plon de Williamsburg. Allí es va quedar pràcticament 2 anys fins que va trobar el Sonny Rollins que ell volia, fins que va trobar aquesta manera de dir les coses com ell sempre estava cercant. Per Sonny Rollins la seva obligació era superar una nota darrere una altra, era sempre que la nota següent encara fos millor. Sempre tenia aquest repte, aquest gran hàndicap pesant a les seves esquenes. I la veritat, avui torno a repetir, tristos, perquè se'ns va l'últim de les nostres llegendes. Com els nens petits tenen les seves col·leccions, molts de cromos d'alguns de futbolistes o d'herois de la televisió o de pel·lícules Disney, doncs jo tenia ahir a Sonny Rollins amb el meu cromo com dintre d'un dels grans, i ahir estava. Però la sort és que podrà continuar estant amb nosaltres molts anys, perquè ens va deixar un llegat impressionant. Anem a començar a repassar-lo, i començarem amb quan aquest jovenet senyor tenia tan sols 19 anyets, i ell va començar amb una orquestra allà al gener del 49 amb l'orquestra del senyor Babs González. Sí, senyors, ahir va estar fins que troba a un bon amic, que és el que primer que comença a parlar-ne d'ell i el llença, diguem-ho d'aquesta manera, a la fama, que és ni menys ni menys que el pare del trombó bebop. Sí, senyors, el senyor Jay Johnson. Doncs, per tant, avui, després d'aquesta introducció una mica més llarga, una mica més especial, degut a la importància i lo gran que ha estat Sonny Rollins, per, no tan sols per mi, sinó per tots vosaltres, aquesta, fet una miqueta, hem parlat una miqueta més, però començarem amb l'audició i ens anem al primer... Primers dos temes escollits, torno a repetir, de tot el que tenim de Sonny Rollins, que és bastant, gràcies a Déu. I ens anirem a Nova York un dia tal com l'11 de maig de 1949. O sigui, només 19 anyets, i aquest senyor corre la seva primera aventura al costat de Jay Johnson. Jay el trombó, el propi Rollins, el tenor, i John Lewis, un altre gran mestre, al piano, Jim Ramey, al contrabaix, un altre gran, i com diria el meu amic Enric Heredia, Shadow Wilson, aquest triple guau a la bateria. Ens quedarem amb ells i ens quedarem amb dos temes, són dos temes curtets, un tema que du per títol Golf Square i un altre tema que du per títol Vijay. Per tant, Nova York, 11 de maig de 1949, aquí comencem la nostra aventura dedicada al gran gegant Sonny Rollins.

afegir que avui durant el programa ens acompanyarà un que va estar un gran amic de Sonny Rollins i un amic que ell mateix admirava moltíssim, com va ser Jimmy Heat. Jimmy Heat, sí, l'enyorat també Jimmy Heat, que no va arribar a cotes com les de Sonny Rollins, possiblement perquè no va voler, perquè, bueno, altres casualitats, diguem-ho així, a la seva vida van impedir que ell tingués una progressió tan ascendent, però que era un gran músic i era molt amic de Sonny Rollins, i per això amb aquest de quota que estem sentint per aquí darrere ens acompanyarà amb tots els fondos amb aquest programa. Doncs bé, hem sentit aquí la primera interpretació de Sonny Rollins amb 19 anyets al costat de J.J. Johnson, el trombó, de John Lewis, el piano, de Gene Ramey, no es confondem amb Jimmy Rainey, no, Gene Ramey, al contrabaix, i Shadow Wilson a la bateria. Repeteixo, Nova York, 11 de maig de 1949.

els dos temes sensacionals, Grove Square i BJ. I deixeu-me que posi la postilla amb aquest últim tema, BJ, a part del solo de Rollins, que si us fixeu tenia ja molt clar, tothom després de Parker havia de sonar com Parker, tothom, pianistes, trompetistes, saxofonistes, els tenors, el que fos, tothom va acabar sonant a Parker i va tindre que aprendre el llenguatge del nostre estimat Bird. I bé, ja heu vist que aquí el tenia absolutament controlat, ell, Sonny Rollins, ja sabia de que anava aquesta gran aventura moderna de Parker, però quan el seu so, podríem dir la seva màquina, el seu fraseig, doncs tenia un tant encara molt arrelada a aquesta hegemònica i històrica institució anomenada Coleman Hawkins. Això va anar canviant amb el temps, ja ho veureu, i ens anem a una altra sessió. Hi ha que dir que ell, durant aquell maig del 49, continua gravant, enregistrant amb J.J. Johnson i amb un grup que en aquest moment canvia, on es diu J.J. Johnson Boppers, també ho hem sentit aquí al nostre programa, i és precisament on coneix a un gran amic com va estar Kenny Dorham a la trompeta, i algú que seria essencial, un company que seria essencial conjuntament amb Sonny Rollins per la història del jazz, això vindrà més endavant, que és més ni menys que Papi Max Roach a la bateria. Doncs molt bé. Ell va continuar un temps aquí, hasta que el dia 9 d'agost del 49, tan sols un mes, bueno, un parell de mesos després, coneix aquí a Bud Powell i s'apunta i el crida i li diu vine cap aquí, i apareix amb aquesta formació que en aquells moments s'anomenava Bud Powell's and the Modernist. I ahir estaven una llegenda de la trompeta que li han fet molts especials, que malauradament se'n va anar massa ràpid, com era el gran Fats, sí, el Gordo Navarro, Fats Navarro a la trompeta. Ahir al costat estava de Sonny Rollins, ni més ni menys que el pare del piano Bob, com no, Bud Powell al piano, Tommy Potter al contrabaix i Roy Haynes, sí senyors, Roy Haynes a la bateria. Això ho van enregistrar tots ells, aquesta sessió amb aquest meravellós Amazing Bud Powell, que trobareu aquests temes amb aquell altre de Fabulous, Fats Navarro, amb diverses edicions que s'han reeditat perquè són enregistraments històrics, i on ressaltaven un concretament, que era aquest Bouncing with Boot. Doncs bé, ells van enregistrar, entre d'altres, aquest tema, aquest Bouncing with Boot, i aquest altre tema del carrer 52, aquest 52 Street Tem del senyor Parker, enregistraven aquests dos temes de manera brillant. O sigui, anem a veure aquí a Sonny Rollins en companyia de dos gegants com Bud Powell i Fats Navarro, Powell al piano, Navarro a la trompeta, i com ja començava a haver certa i important evolució dintre de tot el que ens volia explicar i ens ha explicat durant tota la seva vida el nostre estimat Sonny Rollins. Aquí dos mostres, aquest Bouncing Whitewood i aquest tema del carrer 52, aquests dos clàssics. Som-hi!

Fresh On Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tot Europa. Fresh On Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Mare de Déu, quina, quins dos temes i quina sessió històrica. Increïble. I aquest tema del carrer 52, escrit pel nostre estimat Thelonious Monk, encara que moltes vegades alguns, jo principalment em passava, ara ja no em passa tant, lògicament després de tants anys no em passa tant, però alguns li donem l'autoria a Dizzy, perquè Dizzy Gillespie va ser el primer, el que va enregistrar això al febrer del 46 amb aquest títol, i va ser ell el primer al costat de Bird, els que van registrar el tema per primera vegada. De tota manera, Monk li va posar un tema anterior que es deia Nameless, i bé, per ell, inclús per Monk, en una entrevista que li va fer Leonard Fader, va dir que aquest era el tema que amb ell li representava, o que ho va composar així perquè era el que volia dir, o era la síntesi més clara del que era el bebop. Doncs bé, fet aquest comentari, als quals moltes vegades no puc evitar, per posar-vos en situació, ahí estaven amb aquesta sessió esplèndids, com no, el nostre estimat Fats Navarro, que tot i a passar de la seva potència, la gran potència que tenia, era un estilista de la trompeta, finíssima a més a l'hora de trucar, ja ho heu vist. Sonny Rollins, que ahir ha començat a dir coses, ho heu vist amb aquest Bouncing with Boot, o sigui, votant amb Bud Powell, o vivint el moment amb Bud Powell. Doncs hem vist que ja anava desenvolupant més coses, poquet a poquet es anava, per tant, sembla una miqueta més d'aquesta herència de Coleman Hawkins. I bé, Bud Powell, què dir del solo de piano que feia precisament amb el Bouncing with Boot i després amb aquest tema del carrer 52. Tommy Potter estava al contrabaix i Roy Haynes a la bateria. Recordem el 9 d'agost de 1949, dintre d'aquesta històrics enregistraments als War Studios de Nova York, que van aparèixer després pel segell Blue Note, ja ho sabeu, s'han reeditat moltíssimes, moltíssimes vegades, i veiem un Sonny Rollins en plena evolució, rodejant-se dels grans. Ja heu vist amb els personatges amb els quals ha començat o hem començat la nostra sessió, primer Jai Jai, després Fats Navarro, després Bud Powell. Bé, i molt aviat, aquí va fer una transició de les típiques de Rollins, va marxar durant un temps, va desaparèixer una mica del mapa i apareix de nou dos anys o un any i mig després. Apareix, i amb qui? És quan ell es troba per primer cop amb Miles Davis i el seu sextet. Això passava l'any 1951. Sonny Rollins només tenia apenas 21 anys. Ahir va conèixer, entre d'altres, a Benny Green, que estava al trombó, John Lewis, que continuava, ja havia estat amb ell, Percy Heath el coneix, i Roy Haynes, que també havia estat amb ell amb els altres temes, amb el tema al costat de Bud Powell. Doncs ahir, entre uns i altres, apareix i és la primera vegada que es converteix, o millor dit, la primera vegada que coneix a Miles Davis, amb qui va tenir unes associacions brillants durant tota aquesta època. Però nosaltres marxarem ara amb el moment on Sonny Rollins lidera per primer cop el seu quartet. I això va passar el 17 de desembre de 1951. Ell ja com a líder, amb aquesta formació. Atenció, al costat de Rollins, el tenor, està Kenny Drew al piano, Percy Heath al contrabaix i, sí, ni més ni menys, Herb Leakey a la bateria. Amb un enregistraments que canvien molt, comença a explorar també, ell vol explorar el món de la balada, del tema lent, i en surt una meravella dintre d'uns estudis que es deien Apex Studios, en surten unes meravelles com aquests temes que he escollit per vosaltres, el Time on My Hands, el temps a les meves mans, el clàssic Slow Boat to China, que Coleman Hawkins havia fet la seva versió esplèndida també, i un altre tema que du per títol Scoops. Pues això apareix, torno a repetir, el 17 de desembre del 51, és quan Sonny Rollins comença com a líder, per fi, liderant el seu quartet, i sona així: Time on My Hands, Slow Boat to China, i aquest Scoops, el gran Rollins, ara més íntim, anem a sentir-lo.

Bé, amb aquest últim tema hem vist el sentit de l'humor que parlàvem al principi de Sonny Rollins. Jo sempre dic aquest, li dic al meu amic Enrique, aquest efecte mosquito, aquesta percussió que feia amb una sèrie de notes, totes elles en riff, així atacant, punyents, i aquest sentit de l'humor sempre especial de Sonny Rollins amb la seva manera de tocar, i després més endavant capaç de fer una cita a qualsevol moment de qualsevol altre tema a una tonalitat diferent, bueno, una autèntica bèstia. I aquí hem vist també, no vull oblidar també d'aquest últim tema, li ha deixat només un coro d'aquest blues clàssic de 12 compassos, però només li ha deixat un corus a Kenny Drew, quin gran pianista, i aquí ho hem vist. O bé com tancava el tema amb aquests quatre esplèndids, amb Harry Blakey, estaven fent aquests fours, i entre tots dos, i era absolutament magnífic. Ja Sonny Rollins, que si us fixeu la diferència d'aquesta audició amb el Time on My Hands, continuem veient un Sonny Rollins, ell encara ha agafat, si més no, a les mans encara una mica massa, potser, de Colin Hawkins, perquè aquesta era la seva obsessió, modernitzar tant com pogués lo de Parker i lo de Hawkins amb un únic missatge que fos el personal, el d'ell, el de Sonny Rollins, i de fet ho va aconseguir, i ho va aconseguir, com ja sabem, de manera sobrada. Però amb el primer tema potser veiem encara bastant d'aquesta herència, i fixeu-vos com amb el segon slow, aquest slow boat, slow boat to China, ara ho he dit bé, doncs a temps mig com se sentia més còmode, i amb aquests cops, amb aquest blues, doncs sobretot amb les referències clares a Parker, com bon seguidor de la gran llegenda de Kansas City, doncs com se sent encara més relaxat i pot anar modificant, ja heu vist com anava modificant una mica el seu fraseig amb coses encara més inventives i més importants. I això estava passant el 17 de desembre de 1951, recordem Kenny Drew al piano acompanyant-lo, Percy Heath al contrabanys, un del germà, per cert, de qui està, ens està acompanyant per cradera, del nostre estimat Jimmy Heath, i Harry Blakey a la bateria. 17 de desembre de 1951. I de mentre hi ha un altre moment amb la discografia de Rollins que no apareix en lloc que sapiguem, pot ser que se m'hagi passat, crec que no, no apareix en lloc fins a l'any 53, o sigui que hem marxat de pràcticament un any i mig després, pràcticament de 17 de desembre del 51, el 52 se'l, en principi jo no tinc anotat que hi hagi cap enregistrament, però ja durant aquest any, un any després, concretament al gener del 53, torna a estar amb Miles Davis, amb un enregistrament que no escoltarem, l'hem posat moltes vegades, però que sí cal ressaltar dintre la biografia de, del nostre estimat Sonny Rollins, que és quan toca amb Charlie Parker, que en aquell moment tenia uns problemes impressionants durant aquells mesos Parker, i el bo de Miles li diu, vine cap aquí, anem a enregistrar. Tenia gran passió, ja ho sabeu, Miles, per Bert. Va ser Bert el que li va donar l'oportunitat, i com no, mai Miles podia abandonar el seu amic. I ahir estàvem uns mesos Bert bastant fotudet, i ahir toca Charlie Parker, això sí, amb el sobrenom de Charlie Chan, per temes contractuals que ja hem explicat moltes vegades, i allí està precisament, us ho dic perquè si us interessa, ahí us trobareu aquesta col·laboració, va existir aquesta col·laboració amb Charlie Parker, al costat també estava en Walter Bishop, Percy Heath i Philly Joe Jones també a la bateria. Però nosaltres ens anirem encara una miqueta més tard, no ens quedarem, fem aquesta menció amb Parker, no ens quedarem amb aquest tema, sinó que anirem a un moment crucial, hi ha un canvi amb la manera de parlar de Sonny Rollins, ja la manera de tocar, amb l'elecció a més que fa, que podia, pot semblar un tant estranya, però Sonny Rollins s'ajunta amb el Modern Jazz Quartet, sí, sí, i aquestes coses que estava buscant, sobretot amb temes més lents, ja veureu quin canvi del Time on My Hands que sentíem abans al In a Sentimental Mood que sentireu ara. Per tant, Sonny Rollins el dia 7 d'octubre del 53 s'ajunta amb els amics del Modern Jazz Quartet, en aquell moment no estava Connie Kay, estava Kenny Clark a la bateria, però hi estan Sonny Rollins al tenor, Milt Jackson al vibrafon, John Lewis al piano, Percy Heath al contrabaix, i en aquesta ocasió els primers Modern Jazz Quartet amb el gran Kenny Clark, sí senyors, pare de la bateria Bob, a la bateria. New York, 7 d'octubre de 1953. I ens quedarem amb dos preciositats, atenció,
el tema In a Sentimental Mood, veureu la diferència amb l'altra balada, fixeu-vos-hi, ja la cosa pren forma com la pastelina, ahir ja tenim lent, tocant lent amb una balada, els Rollins que ja després aniríem coneixent al llarg dels anys, i un altre tema que du per títol No Mou. Per tant, un trosset d'història, 7 d'octubre amb els Modern Jazz Quartet, amb aquesta meravella de disc per la Casa Prestige, i ahí els tenim, In a Sentimental Mood i No Mou, aquesta nit dedicada a aquesta gran llegenda, el meu estimat Sonny Rollins.

Blue Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.blueqsounds.com.

Carai, eh? I comencem a veure diferències, eh? Anem veient com a poc, sobretot amb aquest innocentiment, un tema molt difícil, el tema del nostre lloc, un tema dificilíssim, segons he llegit i segons m'han comentat d'improvisar, el seu pont és d'un canvi brutal. Deien que moltes cantants fins i tot es quedaven alguna vegada fòniques a intentar modular aquesta diferència que existeix ahí al mig. Doncs bé, ell aquí fa una versió ja molt més personal, més íntima, encara no estava apartat del tot, perquè, ja sabeu, ningú mai més s'apartaria de Parker, lògicament, ho hem vist amb el nou mou, però sí que anem veient aquestes gotes de la seva gran personalitat. Aquí ja tenim a un Sonny Rollins cada vegada, pas a pas, agafant doncs una mica més de, jo diria, idiosincràsia musical, d'una manera més rutilant, acceptant i veient i tocant amb tots els grans que li proposaven i amb tots els grans que anaven apareixent a la seva vida. I en aquesta ocasió pues, ha estat ni més ni menys que amb els reis de l'elegància, perquè fixeu-vos a quins dos solos. Els dos solos, el de John Lewis al piano i el de Milt Jackson al vibrafon, eren amb, com es diu, pajarita i corbata i frac, amb aquesta elegància característica del seu classicisme i aquesta tercera corrent que ells portaven com ningú. Van ser uns altres genis de la història del jazz, aquests homes que van saber quasi fer aquest vincle entre a vegades el jazz i diríem una miqueta més, a vegades fins i tot aquesta certa tradició de càmera i clàssica a la qual atesorava sobretot John Lewis a les seves mans, que era un pianista extraordinari i bé, fora de tota discussió. I ahir doncs, sembla que Sonny Rollins se sentia doncs, còmode, ben acompanyat i, la veritat, diríem així, un castellanisme molt suelto, molt àgil a l'hora de dir les seves idees. Però arribaria un altre moment, si això passava el 7 d'octubre de 1953, doncs ni més ni menys que el mateix any, el 13 de novembre del 53, vindria la prova de foc, la gran prova de foc. I és que amb qui presenta Sonny Rollins en un enregistrament seu? Doncs el jefe, un dels grans jefes del piano. No el jefe de com posen els llibres, atenció, no era el pare del piano Bob. No. Thelonious Monk era molt més que això. Ell va estar present amb la creació del Bob, però Monk anava molt més enllà. El pare del piano Bob, jo us ho dic sempre i us ho explico i aprofito avui aquesta ocasió, era el que hem sentit abans, recordeu, Bud Powell. Aquest era el pare del piano bebop, per excel·lència. I Monk anava un munt punt més enllà. Era el gran gurú, el gran creador, el més expressionista del moment, i Thelonious Monk i el seu quintet fan aquest featuring Sonny Rollins, aquesta presentació de Sonny Rollins al costat del gran Monk. Allí, amb aquella formació, hi corrien, entre d'altres, pues, Julie Watkins, el French Horn, el senyor Percy Heath, el contrabaix de nou, i Willie Jones a la bateria. Això passava un dia tal com el 13 de novembre 1953, i la veritat que el repte l'agafa Sonny Rollins i diu, sí, doncs ara ho veuràs. Entén, i ja us veureu, us quedareu acollonits. Fixeu-vos la diferència de quina manera parla dintre del món monquià la bèstia d'aquest saxofonista tenor com Sonny Rollins. Dos temes, el tema que du per títol Let's Call This, tema del propi Monk, i aquest Think of One, els dos temes de Monk. I ja veureu quina diferència més notable i com s'adapta al bo de Rollins, com s'adapta al llenguatge monquià. Som-hi, Let's Go This, Think of One. Aquí Sonny Rollins amb Monk, ni més ni menys, i els seus col·legues.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç, patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de 5 copes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Caram, eh? Quina presentació, la de Thelonious. Quina manera de presentar Sonny Rollins. I no va decepcionar, ja ho heu vist. No va decepcionar. Anava creixent, Sonny Rollins era com una planta, que amb aquests inicis anava cada vegada que anava passant un mes, un altre, anava creixent, anava fluint, anava acoplant noves coses, nous fonaments. I aquí dintre d'aquests dos temes, aquest tema Let's Call This i aquest altre tema que hem escoltat, el segon, que porta per títol Thing of One, doncs aquests temes es van presentar per primer cop amb aquest enregistrament. Sí, sí, es van enregistrar per primer cop el 13 de novembre de 1953 i el primer solista a interpretar aquests dos temes va ser, doncs, 6 anys, Sonny Rollins. Jo crec que Thelonious tenia bastanta confiança en aquest xaval que prometia i ahir ho va demostrar. Els dos temes són, no són en aquest cas blues, cosa que ja sabeu que a Monk li encantava, sinó que són dos temes amb una progressió d'acords, diríem, dintre del jazz tradicional, 32 compassos, aquestes estructures ABA, bé, i el primer dels temes amb una progressió d'acords bastant similar al Honeysuckle Rose. Jo crec que alguns de vosaltres us ho ha recordat i, com us deia, estrenat per primer cop amb aquest àlbum que nosaltres hem repassat amb Sonny Rollins. I el segon, Thing of One, doncs també es va enregistrar el mateix dia, s'estrena el mateix dia. És un tema que després va sortir amb una versió molt bona, amb un àlbum després per Columbia que es deia Criss Cross, excepcional. I a vegades ens confonem amb Monk, és bastant comú, els que comenceu amb Monk, no us preocupeu, això passa i ens passa tot. A vegades ens confonem amb els noms dels temes perquè hi ha unes similituds realment a vegades difícils de a vegades separar i ens pot crear la confusió, perquè hem vist que la tonada del tema d'aquest Thing of One doncs ens estava, a mi almenys, em dona la sensació que estava escoltant el tema, precisament, Thelonious. És molt similar a aquesta composició, a aquesta composició, i insisteix molt, torno a dir-ho, en que insisteixo, millor dit, molt, en que hi ha bastanta similitud entre aquest Thing of One i el tema Thelonious, que composició els dos del nostre estimat Monk. Vaya passada, no? Quina manera de presentar aquí el senyor Monk, aquest jove Sonny Rollins, que amb els seus, avui estem veient, amb el seu primer programa, aquests inicis espectaculars. No oblidem, ahir estava amb Monk, amb Percy Heat, amb Willie Jones, amb Julius Watkins, amb alguns temes, no en tots, en companyia de Thelonious Monk. 13 de novembre de 1953. Cal dir que el 54 entremig se'n va amb un bon amic, també com seria el senyor, el trompetista Art Farmer, i allí coneix ni més ni menys el senyor Horace Silver, amb qui després, tan sols, us estic parlant, això va ser el 20 de gener de 1954, doncs 9 dies després, precisament d'aquesta edició amb el gran i elegant trompetista Art Farmer, doncs s'enregistra el que ha passat a ser, diríem, un d'aquests àlbums imprescindibles, un d'aquests àlbums històrics, com és aquest Miles Davis and the Modern Jazz Giants. Ahir està, aquí el sentirem per primer cop amb Miles, i com hem dit ja el va conèixer

escoltar el Hairigin i el Oleo, aquestes dues inolvidables mencions que van aparèixer amb aquest Miles Davis and the Modern Jazz Giant. Molts de vosaltres aquesta versió en CD us surt al Bach's Groove, que és on hi ha la popular sessió que diuen que Thelonious i Miles van acabar les mans, i no és cert, però bueno, ahir ens quedarem. Nosaltres ens quedarem el 29 de juny de 1954 i al costat de Miles a la trompeta i de Rollins al tenor, Horace Silver, ara sí, toca amb Horace Silver al piano, el rei del piano hard bop per excel·lència, Percy Heath al contrabaix i Kenny Clarke a la bateria. I els dos composicions, grans composicions de Sonny Rollins, i que amb el temps Miles Davis se les va fer seves, com són aquest fabulós Hairigin i aquest meravellós Oleo. Som-ne-hi.

Quina meravella, eh? Moment històric, moment on no tan sols s'estrenaven aquests dos temes, es presentaven aquests dos temes, sinó un altre, també, crec que no us ho he dit a l'inici, una altra composició del nostre estimat Sonny Rollins, com el Doxy. Recordem, no hem posat el Doxy, hem volgut sentir Ergin i Oleo, són qüestions de primera de temps, i segona perquè Doxy fa un molt pocs programes parlant d'un especial, doncs vam posar-lo precisament aquesta versió d'aquest mateix disc, i ahir se'n presentaven tres, això sí, Ergin, Oleo i Doxy era el tema que aquí avui no hem escoltat d'aquesta mateixa sessió, i tots ells es presentaven doncs amb aquest format que aquí estàvem escoltant i amb aquestes dues versions del disc de Miles Davis, que era, torno a dir-ho, dos dels temes que més li encantaven, composicions igual que Doxy, tant Ergin com Oleo, ell sempre les portava a sobre d'ell, eren dos temes que li van encantar i els van estrenar, com us dic, aquest dia. Després Miles va fer altres enregistraments històrics, sobretot una versió del Ergin que apareix al 1956, recordem, del seu àlbum Cooking with the Miles Davis Quintet, i també recordem una fenomenal versió que va fer el nostre estimat guitarrista Wes Montgomery, que va fer una versió al 60 amb aquell gran àlbum The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery, també en fa una versió extraordinària. I Oleo, aquesta composició que no deixa de portar aquesta mateixa progressió d'acords que del Eagle Rhythm, ja sabeu aquest Rhythm Changes que en deien, o contrafacte en diuen uns altres, utilitzar aquestes harmonies i crear el tema, doncs és una altra meravella del hard bop, una altra composició de Rollins que es va encetar aquest mateix dia amb aquest mateix àlbum. I després, precisament, Miles, ja que fem una mica d'història, doncs Miles la va tornar a recollir el 56, però en aquesta ocasió amb John Coltrane, el saxo tenor, amb el seu segon quintet, amb aquell altre fenomenal àlbum, aquell Relaxing. Recordeu? Doncs vaya tros d'història que hem repassat. I seguim repassant, això sí, història. Miles Davis, trompeta, Sonny Rollins, tenor, Ori Silver, al piano, Percy Heath, al contrabaix, Kenny Clark, a la bateria, els Van Gelder, amb aquest aquesta ocasió estudio, Hackensack, a New Jersey, el 29 de juny de 1954, i entre mitges, Sonny Rollins, aquell any 54, coneix a un altre home important, com seria el gran, grandíssim trompetista Kenny Dorham, per cert, en una sessió on està Kenny Dorham i un altre oblidat pianista, reivindico des d'aquí, a Helmut Hope, sí, ahir es van conèixer Sonny Rollins, Helmut Hope i Kenny Dorham. Bueno, ells ja es coneixien, però ahir van enregistrar per primer cop. I nosaltres fem el salt d'aquest Bass Groove a un dels moments més importants de la història, no tan sols de Sonny Rollins, sinó del jazz en general. Perquè s'embarca amb un dels grups que són absoluta llegenda. Alguns diuen que és el grup per antonomàcia del hard bop. Jo diria que eren algo més especial. Eren com aquelles formacions amb Benny Golson. Recordeu aquell jazzet que era difícil d'ubicar. Pues jo penso que Clifford Brown i Max Roach, amb el seu quintet, doncs eren difícils d'ubicar, perquè era música d'una altra galàxia. Algo nou, algo modern, algo que, si bé seguia aquesta línia hard bopper ja creada per grans i mítics com Ori Silver, sobretot, i Garth Brooks, per una banda, doncs trencava línies, sent algú, jo diria, encara molt més profund, molt més intel·lectual, cosa que faria que Miles, també amb el seu segon quintet, anés per camins bastant similars als que anaven Clifford Brown i el senyor Max Roach. Per tant, comença aquesta aventura al costat de Clifford i al costat de Max Roach, gran amic de Sonny Rollins, i ens trobem a l'any 4 de gener de 1956, i al costat de Clifford Brown, el trompetista, un dels 5 millors de la història del jazz, per no dir entre els 3 millors de la història del jazz. Per mi, un autèntic gegant. Almenys, per mi, sí, un gran gegant. Clifford Brown a la trompeta, Sonny Rollins al tenor, com hem dit, Ricky Powell al piano. Recordeu que Clifford i Ricky, desgraciadament, van morir uns anys després en un accident de cotxe.
Després marxa, no, després no, durant, en vida encara, de Clifford Brown. Sonny Rollins va marxar, ja ho sabeu, ve a Harold Land, però bueno, això serà més tard. Ens quedem amb aquesta formació, Clifford a la trompeta, Sonny Rollins, que s'enganxa amb aquest quintet de Clifford i Max Roach, i Ricky Powell, com hem dit, al piano, George Monroe, per cert, germà de Bud Powell, Ricky Powell al piano, George Monroe contrabaix i el propi Max Roach a la bateria. Bé, em quedo en dos temes i l'obra mestra, una d'aquelles obres mestres que a mi em van impressionar tant la primera vegada que el vaig sentir, que va ser, la primera, és un tema que originalment es deia Junior's Arrival, però que nosaltres el tenim més conegut com Steve Lightly. Steve Lightly, un tema amb un swing molt maco, temps mig, ja ho veureu, i la gran obra mestra, com amb l'arranjament propi de Clifford, com és la versió, la gran versió, enregistrament històric, i ja veureu quin nivell de tots. Sonny, Clifford, del What Is This Thing Called Love, de Cole Porter. Una autèntica meravella, una joia, una obra mestra aquesta nit amb aquest What Is This Thing Called Love. Per tant, el quintet de Clifford i Max amb Sonny Rollins en front, Steve Lightly, i atenció a aquesta obra mestra absoluta, atenció al solo de Clifford, al solo de Sonny i com a acompanyant, mare de Déu. I el What Is This Thing Called Love. Som-hi.

Gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

havia nascut un moment històric, aquell 1956. Dir-vos, això sí que crec que abans no us ho he dit, el primer del tema, aquest Steep Likely, tema, composició, per cert, de Benny Golson, del gran Benny Golson, que encetava amb aquell New York Essence, precisament aquell mateix any, el nostre estimat Benny Golson. Doncs era del 4 de gener de 1956. 4 de gener del 56. Ara ho he dit bé, no, que Benny Golson, disculpeu, ho estrenava l'any anterior. Bueno, estic parlant molt de memòria, ho confirmarem. El Steve Lightly, el tema que escoltàvem, de, això sí, com us diu, Benny Golson, era del 4 de gener del 56, i dintre la mateixa formació, la mateixa enregistraments que trobareu tots vosaltres amb el disc, CD, el format que tingueu, el segon tema, aquesta obra mestra indiscutible, fixeu-vos, el solo de Clifford al principi és brutal, i com acceleren i baixen el tempo, i com acceleren tots ells i baixen la intensitat amb aquest pont que li deixa a propi Sonny Rollins, és impressionant. El solo de Rollins ja absolutament format, ja pràcticament com el Rollins que ja nosaltres vam conèixer més, el Rollins que més ens agradava, ja estava pràcticament format del tot, i aquesta obra mestra, aquest What is the Strings Calls Love, el ritme de Max Roach és absolutament galàctic, que més puc dir? Pues bueno, ha estat una boníssima manera d'acabar avui aquest programa amb Clifford Brown a la trompeta, amb Sonny Rollins al tenor, amb el seu homenatge, el seu primer homenatge dintre del Camps de Cotó, que continuarà evidentment amb Ricky Powell al piano, amb George Morrow al contrabaix i amb Max Roach a la bateria. Hem sentit aquest Steve Lightly del 4 de gener del 56, hem escoltat aquest What is this thing called love del 16 de febrer del 56, i com a premi jo crec que ens podríem despedir amb una altra obra mestra que es troba dins d'aquest enregistrament, com és aquell I Remember April, enregistrat només un dia després d'aquest What is this thing called love, enregistrat el 17 de febrer de 1956. Així tanquem aquest programa, així tanquem aquest primer homenatge, o aquesta primera sessió amb homenatge a aquest gran geni que ens acaba d'abandonar, aquest gegant absolut. Ja ho heu vist avui, hem vist com es anava formant el seu so, i ho acabarem amb el moment adequat. Ens quedarem amb aquest I Remember April. Ahí està el record pel nostre gran, pel nostre gegant, Sonny Rollins. Per la meva part, us espero la setmana vinent. Ja sabeu, com sempre, feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Bona setmana i bon jans. Us deixo I Remember April amb Sonny Rollins i els seus col·legues.

0: que té avui al davant.
1: Let's me know you timed things just right this evening. It's great.
0: En punt la mitjanit. I encara ens queden per davant més o menys 20 minuts més de concert de Father John Misty i Cat des del Primavera Sound 2026.

Estem ja a l'últim quart d'hora d'aquesta actuació de Father John Misty, que realment està sonant molt i molt bé. Us recordem que estem al Primavera Sound.

Father John Misty en directe al Primavera Sound, sonant Aikat i ara recuperant la cançó que donava títol al seu segon disc com a Father John Misty, I Love You Honey Bear, de l'any 2015. El disc que el va acabar de consolidar com un referent de la música indie més cool, podríem dir. Últims compassos, últimes cançons de Father John Misty en directe al Primavera Sound. Escoltem-lo.

Uau! Gran concert de Father John Misty. Jo no sé si els he vist tots els concerts que ha fet a Catalunya, però dels que he vist aquest és el millor amb diferència. Gran concert de Father John Misty. Us han pogut oferir en directe des de ICAT en aquest escenari el Cupra, que és el que diríem que ha funcionat amb més normalitat durant tot el dia malgrat la pluja. Després d'aquest bon gust que ens deixa Father John Misty, abans d'acabar aquesta transmissió, dues missions. Una, actualitzar la informació que tenim ara mateix sobre la resta de programació del dia d'avui, perquè, evidentment, s'ha hagut de retocar, i molt, a causa de la pluja. En aquests moments el que sabem és que Massive Attack actuarà d'aquí 10 minuts aproximadament i fins a les 2 de la matinada, i que en aquell mateix escenari Estrella d'Am, un dels principals, hi actuarà Bad Girl a partir de 3:15 i fins a 4:45 de la matinada. L'escenari que hi ha al costat, en aquesta zona de Mordor, que es coneix, l'escenari Revolut, no té programació, per tant s'ha cancel·lat el concert de Doja Cat, que era un dels més esperats aquesta edició, era el debut, no només a Catalunya, sinó a tot l'estat, d'aquesta artista de referència nord-americana. I ha penjat un vídeo a les xarxes on lamentava moltíssim, perquè ja estava vestida a punt per sortir a l'escenari. Ella tenia moltes ganes d'actuar, però això no podrà ser. En canvi, sí que es manté la programació a l'Occident, a l'escenari Occident, amb les actuacions de Typic Girl i Over Mono, tal com estaven previstes, i aquest escenari Cupra, on acaba d'acabar el concert de Father John Misty, doncs continuarà amb normalitat amb la programació de Two Hollies i Yosuke Yukimatsu. La resta d'escenaris, doncs, funcionen amb certa normalitat, el Suarkov, el Port i el Plenitude. En tot cas, consulteu la programació perquè la pàgina web del festival ara sí que està actualitzada amb aquests horaris, i per tant, si esteu, no sé, dubtant si venir o esteu per aquí a prop del fòrum perquè heu sortit un moment quan plovia tant, doncs aquest és el planning. I última cosa, la previsió del que tenim sobre la taula demà i demà passat en aquestes transmissions que està fent ICAT des del Primavera Sound. Demà divendres, a partir de les 9 de la nit, especial programa del Loft des d'aquí, des del Parc del Fòrum, com no, a partir de les 10. Ja ens hi posarem nosaltres amb la transmissió del concert de The Cure, que començarà a partir d'un 11:15. Us volem recordar que transmetrem íntegrament aquest concert. 2:45 és el que està previst que duri. Per tant, concert generós de The Cure, i això promet, perquè el grup està en molt bona forma. Això pel que fa demà divendres. Dissabte, i ja per acabar, a partir d'un 9:15, Rusowski, i després recuperarem alguns concerts de Jimena Amarillo i Yartact a l'espera de la transmissió, l'última ja de les previstes, dissabte a partir de 11:45 aproximadament. DXX, una altra de les actuacions destacades d'aquest festival Primavera Sound. Això és el que tenim sobre la taula i esperem poder-ho complir, si no hi ha imprevistos última hora. En tot cas, demà a partir de les 9 reprenem aquesta programació especial dedicat des del Primavera Sound amb aquest especial de Loft i la transmissió íntegra del concert de The Cure. Gràcies.

0: Gràcies a tota la gent que ha fet possible aquesta transmissió. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Fins demà, a reveure.
1: Escoltes ICAT.

històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT. Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

0: escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un laburo.

0: mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!
0: La bubu.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel, mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiment, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.